Ara, obrim nova carpeta de sensacions, segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Sons del Món presenta Pablo Alborán en concert. Dissabte 25 de juliol, a la Ciutadella de Roses, viu una de les grans gires de l'any amb un aforament limitat. Tots els seus grans èxits amb un concert molt especial. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat.
1: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política, Oberts a l'actualitat, oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït. Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar llops d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 € per persona i nit. Condició

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Proximitat. Participació. Educació. Informació. Connexió. Companyia. Cultura.

0: Baladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica i si ens l'aprenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
2: Hola, sóc en Lluís. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, veodoneta, heu d'haver fi fins demà al matí.
1: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper embaladits i fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!

0: truques i dius la teva?
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. A vegades volem buscar la solució a una cosa, però on ens porta això? Ho hem reflexionat abans de tirar-ho endavant. Sí que hem de rondinar i hem de reclamar un nostre, això és claríssim, però també hem de mirar quines conseqüències ens portarà això. Doncs ja està. Au.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca.
4: Repetiràs.
5: La nit.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai. I ara?

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: La clau de volta.
2: Quants grups sanguinis hi ha?
3: Ens ho explica Núria Nogués, biòloga del Banc de Sang i Teixits.
4: Els grups sanguinis més coneguts, també els més rellevants a nivell de transfusió i de la gestació, doncs són l'AB0 i l'RH, no? Són els grups sanguinis que tothom coneix més. Però sí que és cert que de grups sanguinis o d'antígens de grup sanguini n'hi ha més de 360 i n'hi ha molts sistemes de grups sanguinis. És a dir, que la complexitat de la membrana dels glòbuls vermells és molt elevada.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ni mòbils, ni rellotges digitals, ni auriculars als exàmens de la Universitat de Girona. El centre prohibeix als estudiants portar aparells electrònics com aquests durant els exàmens, fins i tot encara que no els facin servir. Si els enxampen, els suspendran directament. Girona, Núria Peraire.
2: Així consta en la modificació de la normativa que regula els processos d'avaluació i que ja està en vigor. S'ha fet més concreta i amplia els supòsits de frau o plagi quan es facin proves d'avaluació, treballs de final de grau o treballs de final de màster. Es descriu com a conducta fraudulenta la utilització o la tinença de qualsevol sistema, dispositiu o tecnologia que permeti als estudiants posar-se en contacte amb agents externs o rebre ajuda no autoritzada. Si es detecta l'ús d'aparells electrònics, les proves o treballs se suspendran directament amb un zero. Segons el rector de la Universitat de Girona, Josep Calbó, ho fan per preservar la integritat acadèmica.
3: S'ha d'evitar el que jo anomeno cultura de la trampa. Hem d'aconseguir que tothom, els estudiants en particular, entenguin que ser honestos, ser íntegres, que l'avaluació els pugui certificar els seus coneixements, les seves capacitats, és molt important.
2: A més, es podrà obrir un procediment disciplinari que pot comportar suspendre l'assignatura o una expulsió temporal. L'UDG informa que ja ha obert diversos expedients.
3: Per exemple, un es va detectar perquè va resoldre un exercici que no es podia resoldre sense una dada si no li vindrés de fora aquesta dada. O sigui, l'exercici no donava la dada i la va posar com si la volguessin. Per tant, algú li va donar aquesta dada des de fora.
2: Argumenten que amb la norma es protegeix la credibilitat del sistema d'avaluació.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
5: Catalunya informa.
6: Ràdio Vila-sacra Empordà.
7: És informació.
8: Vic.0. Un viatge al punt on va néixer la ciutat, un viatge a través de l'art. Ausetans, romans, visigots, noblesa, bisbes, intel·lectuals, la festa negra. Però no patiu. Quan sortiu del Vic.0 tornareu al segle XXI i descobrireu la ciutat de Vic. Vic.0.cat.

0: Bona nit.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
4: Sigueu benvinguts i benvingudes a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Ramon, com estàs?
5: Hola, molt bones, molt bé.
4: I també per en Joan Casas, que avui estrenarà una secció. Benvingut, Joan.
6: Hola, què tal?
4: I, Ramon, avui servim menú slow o portem el xef interior al mode tempesta d'inspiració?
5: Avui...
4: El ChatGPT és meravellós, a l'hora de pensar aquestes frases.
5: Avui tenim temps per fer un bon sofregit.
4: Som-hi. Quin menú t'hi farem?
5: Començarem amb una entrevista amb Jordan Foger, una persona amb una vida molt inspiradora i amb un recorregut que trenca motlles. La secció GB avui va sobre el síndrome Rocky en el treball interior. I la secció Harmonia que ressona amb el Joan Casas.
4: Perfecte, doncs som-hi. I tenim amb nosaltres avui el Jordan Foger, que va passar la seva infància a Ribes de Freser, on va viure amb els seus pares i el seu germà durant 25 anys, en una masia enmig de la natura, que ha fet que ell agraeix profundament. També músic de jazz fins als 28, monjo de clausura durant 15 anys, i des de fa 6 anys amb la Mireia, la seva companya, va crear Ubuntu Somos un Todo per viure des d'una espiritualitat oberta a tothom. I també, des de fa 8 anys, professor universitari de teologia espiritual. També el Jordan segurament no us sonarà la seva veu perquè és col·laborador habitual del programa amb una secció que porta per nom Respirar l'espiritualitat. I, per sobre de tot, és una persona sàvia amb un recorregut vital, com veureu, gens comú, d'aquells que comencen sense fer soroll i acaben transformant-ho tot. Jordan, benvingut, com estàs?
7: Hola, Sergi. Bé, molt bé. Moltes gràcies per invitar-me a Dial Interior.
4: És un plaer i un honor, i saps que estic molt content que estiguis aquí avui amb nosaltres. Escolta'm, com recordes la teva joventut? Tens alguna, en aquella època, alguna mena d'inquietud espiritual?
7: Doncs no tenia cap d'inquietud espiritual. Els meus pares van tenir una mala experiència tots dos quan eren molt jovenets amb el nacionalcatolicisme i no van voler que el meu germà i jo tinguéssim cap mena de contacte, no?, amb la religió. I sí que vam viure durant 25 anys en aquesta masia d'una manera molt espiritual, però sense etiquetes, no?, sense etiquetes. I, bueno, i la veritat és que tinc molt bon record de tota aquella època.
4: També músic.
7: Sí.
4: Quin paper jugava la música en aquella vida? Perdona, en aquell moment de la teva vida. Quin paper jugava?
7: Ja de jovenets, el meu germà és bateria i ja va començar a tocar la bateria amb 12 anys. Jo també vaig començar a tocar la guitarra amb 7 o 8 anys i després ja amb 17-18 anys, quan vam baixar a Barcelona a estudiar

0: al taller de músics, on vam estar 5 o 6 anys al taller de músics, i allà, doncs, bueno, allà després dels 5 o 6 anys, doncs, bueno, ens vam dedicar a això, eh? Sí, sí.
1: I què és el que va passar, Jordan, que de cop i volta se t'obre un món nou? Hi va haver alguna experiència que ho va capgirar tot?
0: Sí, sí, sí, va haver-hi una experiència puntual, no? En un moment més enllà de l'espai i el temps, que sí que ho va canviar tot. El que passa és que, diguéssim, aquesta experiència que va passar als 28 anys, abans d'aquesta experiència, un cop passada, un se n'adona, no? de que la vida ha anat sembrant, ha anat sembrant petites llavors que et van obrint a més vida i a més realitat, no? Jo me'n recordo quan era músic de jazz, un dels músics que a mi més admirava era John Coltrane, i John Coltrane té un disc que es diu A Love Supreme, que està dedicat, doncs, a Déu, no? Una cosa que per mi en aquella època, doncs, no existia i era... I clar, a mi, que el meu músic preferit dediqués un disc a una cosa que jo considerava que no existia, doncs, bueno, em va anar obrint, no? A més realitat. Després també, tot sent ateu o considerant-me ateu, vaig entrar en contacte epistolar amb en Raymond Paniker, i ens vam estar escrivint durant molts anys, i va ser també, doncs, molt interessant. I potser el fet que va canviar-ho tot va ser que un dels meus millors amics, doncs, bueno, em va convidar a anar a veure esglésies romàniques, anar a veure esglésies romàniques, i a nosaltres, com, bueno, la gent d'Arribes, com som de muntanya, doncs ens agrada molt esquiar, escalar, anar en bici, i aleshores intentàvem anar a aquestes esglésies, doncs, bueno, muntàvem, doncs, excursions, no?, així, per poder anar-hi, no? Després també vam anar a veure monestirs, i, bueno, tot allò em va anar obrint, no?, em va anar obrint a aquest misteri, no? I, bueno, vaig conèixer monjos, i em van semblar gent molt maca, i tot allò, jo me'n recordo, no?, que un dia tornàvem a casa, i el meu amic es diu Albert, i jo li deia: Albert, ja sé que tot això és un muntatge, no? Tot això és una pel·lícula, però, ostres, t'imagines que fos veritat, no? I que realment existís això que em diuen Déu o tal, no? Perquè dic, aquesta gent, no?, que hem conegut, quan vam anar a Sant Miquel de Cuixà, que hi havia monjos de Montserrat, no? Dic, ostres, es veu una gent molt trempada, no? I... dic, es veu una gent molt trempada, i no ho sé, jo anava amb una mica de por, pensant que potser, doncs, em voldrien convèncer d'alguna cosa, i tot el contrari, no? Va ser superbonic, al contrari, explicant acudits, i m'ho vaig passar tan bé que allò em va fer trontollar, no?, una mica aquesta seguretat, no? I tot allò, doncs, em va anar obrint a més vida, a més realitat. Jo me'n recordo que quan era petit volia ser astrofísic, i m'agrada molt mirar el cel, i bueno, mirava cap a l'aire i pensava, ostres, no sé pas si hi ha alguna cosa, no? Dic, però bueno, sigui el que sigui, si jo no ho experimento, mai podré fer realment un canvi, no? I aquesta era la meva disposició interior, eh? Com veu, Sergi, una disposició d'obertura, d'estar obert, obert. I una nit, sense avís previ, no van haver-hi llums, no van haver-hi llums ni res, ni vaig levitar, però simplement es va esdevenir una explosió d'amor etern que sortia d'una part del meu ésser que jo desconeixia, i que a la vegada era com una cosa còsmica i que estava més enllà de l'espai i el temps. I, bueno, vaig sentir que la meva essència, la meva ànima era eterna, i em vaig sentir estimat. I res, vaig caure de genolls a terra plorant d'agraïment, no?, de sentir-me estimat i de saber que érem més, no?, que aquest cos, que realment teníem una essència que era eterna i que era amor. I a partir d'allà, doncs, bueno, ja va començar una altra etapa de la meva vida.
1: Decideixes fer-te monjo?
0: Sí, sí, sí, sí. Jo em vaig deixar portar per aquest amor, amb molt de silenci. Em recordo que em llevava a les 4 del matí i estava en silenci. Recordo que els meus pares a vegades s'havien llevat a fer un riu, no?, i veien com una llumeta en César i em deien allà a mi en silenci i em preguntava
1: què fas?
0: Que estàs bé? Que et trobes bé? Què fas? Què fas aquí? Clar, aquestes experiències, Sergi, clar, han passat ja, ara tinc 50 anys, això ho vaig viure amb 28, i ara almenys em puc parlar, no? Que són experiències, com diu la Mireia, inefables, i quan parles dius, bueno, és que no és ben bé això tampoc, no? Perquè no hi ha paraules, no? I jo, però bueno, però en aquella època encara podia articular-ho menys, no? I els meus pares, bueno, al veure que era una cosa meva, que no hi havia cap tercera persona, doncs no només em van respectar, sinó que em van ajudar molt, i bueno, ho vaig sentir com un gran suport, no? I res, i jo, si una de la, o sigui, si de les religions o espiritualitats que hi havien tenia clar que mai seria la cristiana, doncs mira,
1: patapam,
0: les coses de la vida, patapam, allò d'aquesta aigua no em veuré mai, doncs vinga. I sí, i en 6 mesos, al cap de 6 mesos ja vaig entrar a un monestir cistercenc de clausura i vaig estar 15 anys allà.
1: Com recordes aquells anys al monestir i sobretot què vas comprendre allà dins que potser no haguessis pogut comprendre fora?
0: Bueno, vaig comprendre que la vida de comunitat és complicada. Vaig comprendre que no hem d'idealitzar, no? Cap mena, totes les vides són valuoses, no? I sí que és veritat que quan estàs allà, el fet de posar-te l'hàbit, doncs moltes vegades, bueno, va ser tot, clar, resumir els 15 anys ara
1: difícil,
0: és difícil,
1: no?
0: però van ser uns anys per mi molt importants, que en tinc un gran record, no? Jo sempre dic, no?, que la paraula monjo ve de monos, que vol dir aquest anhel d'unificació que tots sentim amb nosaltres mateixos, amb els altres i amb tot, no? En Paniker parlava de la realitat cosmoteàndrica, no? I jo segueixo sentint-me monjo, perquè aquest anhel el segueixo cultivant i segueixo consagrat aquest amor que va explotar aquella nit, segueixo consagrat aquest amor que rep molts noms, no? Els cristians en diuen Déu, altres en diuen Atman, bé, és igual els noms, no? I bé, i la veritat és que bé, aquests 15 anys allà, doncs, bueno, doncs em van anar configurant, em van anar ajudant també a entendre, i el que t'he dit, no? I també entendre que la vida de comunitat, igual que la vida de família, igual que totes les d'això, no? No és fàcil, no és fàcil. Persones, clar, també hi ha molts tipus de vida religiosa, no? Els monjos de clausura també és una cosa molt concreta, no? És una cosa molt concreta, no? Però bé, jo guardo un molt bon record i vaig fer molts aprenentatges, sí, sí.
1: I un cop allà dins descobreixes que l'amor té moltes més vessants de les que potser et pensaves.
0: Sí, això suposo que ve per lo de la Mireia.
1: Sí.
0: Sí. Bueno, no, perquè és que ja dintre del monestir el meu cercle de compassió també es va eixamplar vers altres éssers. Vaig agafar l'opció del veganisme per compassió i tot. I després, quan ja estava estudiant la segona carrera que vaig fer, que la primera la vaig fer tota online i la segona la vaig fer als jesuïtes de Sant Cugat, i allà ens vam conèixer amb la Mireia, i sí, allà doncs, bueno, va haver-hi una connexió molt profunda durant els 3-4 anys que va durar la formació allà a Sant Cugat. Després vam decidir que cada un volia seguir el seu propi camí, ella de monja i jo de monjo, ho vam deixar-ho estar. Després la Mireia va sortir 3 anys abans, i junt amb el Xavier Maloni i altres persones va formar una comunitat de silenci. I després, al cap de 3 anys, doncs vaig sortir jo, vaig també en aquesta comunitat de silenci durant 6 mesos i ens vam tornar a retrobar amb la Mireia, i des d'allà, doncs, bueno, des d'allà, sí, ja vam poder viure en plenitud la nostra relació, i fruit del nostre amor, doncs va sorgir també el projecte aquest de Ubuntu Som un Tot, no?
1: Explica'ns una mica aquest projecte, que és preciós, el conec bé, i seria molt bé que poguessis explicar-lo una miqueta,
0: sí,
1: perquè
0: doncs,
1: tothom
0: bueno,
1: sàpiga de què va.
0: Allà, la Mireia i jo vam quedar una mica escarmentats de tot el que són els dogmatismes, certs rituals, certes, no? I perquè nosaltres sempre ens hem viscut com unes persones molt lliures, molt obertes, no? a l'ésser humà, no? En general, vull dir, és que és igual, les etiquetes no ens agraden, no? I sentim, no? Sentim que l'espiritualitat, la natura, l'art, la Mireia és professora de biodança, la natura, l'art, el silenci, doncs això és per tothom. Sergi, això és per tothom, això és igual que siguis... Nosaltres no diferenciem entre persones creients o no creients, nosaltres diferenciem entre persones que estan obertes i persones que estan tancades, i ja està. Vull dir, que tu camines per la senda del cristianisme, doncs genial, per la senda del budisme, genial, per la senda de l'agnosticisme, super genial, és igual, tot això al final són etiquetes, no? I des d'Ubuntu som un tot, pues, fem aquestes propostes integrals, holístiques, de silenci, natura, art, dansa, per tothom, no? I la veritat és que, bueno, fa 6 anys que ja ens estem posats, hi ha una línia que és online, on oferim formacions, tallers i cursos, i després, des de fa 3 anys, doncs, tenim un espai aquí a prop de Castellà de Nuc, un espai on doncs, cada mes fem una trobada, i ja et dic, és molt bonic, perquè ve gent de tota mena, i el que es viu allà doncs, és molt sagrat i és molt bonic. Sí.
1: Estem gairebé sobre el temps, Jordan, però si tu ara poguessis abraçar aquell noi de jove que no tenia aquelles inquietuds espirituals que ara rebossen en tu, què li diries amb la veu d'avui i el cor d'ara?
0: Doncs no ho sé, jo li diria, Jordan, apren a escoltar les teves necessitats, que no és egoisme, apren a escoltar també el que tu necessites, el que tu t'apassiona, no? I després també li diria, hi ha molts nivells de realitat, no? Nosaltres veiem, sentim, i ens pensem que això és el que hi ha, no? I la vida m'ha ensenyat, no?, que hi ha moltes capes, hi ha molts nivells, no? I aquests nivells jo els intueixo que estan molt relacionats amb la transparència del nostre cor, no? A mesura que ens anem fent transparents, que ens anem fent senzills, és com si ampliéssim la visió en una visió panoràmica, i la vida, no?, el paisatge es va eixamplant i dius, caram, quanta vida hi ha.
1: Jordan, un plaer enorme.
0: Molt bé, Sergi.
1: Que avui aquí amb nosaltres. T'ho agraïm molt.
0: Molt bé, no, jo encantat de poder estar aquí. Ja saps que sentim tant la Mireia com jo una sintonia molt gran, no? I una connexió molt bonica. Per tant, aquí
1: és mutu. És mutu, Jordan. Una abraçada ben forta.
0: Molt bé, Sergi.
1: I la propera.

0: avui a EGB parlem del síndrome Rocky, el treball interior, que és una d'aquelles trampes invisibles en les que cau molta gent que comença un camí interior sense adonar-se'n, per això són invisibles. I el nom de Rocky respon al personatge de la pel·lícula, el Rocky Balboa, que tots coneixereu. Suposo que Joan has vist la pel·lícula del Rocky?
1: Malauradament no l'he vist, conec la banda sonora, si serveix d'alguna cosa. Però...
0: tinc meravellós la banda
1: la tinc
0: sonora.
1: Pendent.
0: Doncs per la gent que no l'hagi vista, faré un breu resum de l'argument de la pel·lícula Rocky. És un boxejador del Montón, de fet és bastant justet, però té la fortuna de que el campió del món dels pesos pesats, que és l'Apollo Creed, necessita fer un combat fàcil amb un boxejador que no li posi gaires complicacions, però que també sigui atractiu per l'espectador per fer diners, bàsicament. Llavors busquen de la nòmina de boxejadors que hi ha d'un segon nivell per ficar-hi les coses fàcils al campió i troben el Rocky Balboa, que té un nom d'aquests contundents que a la gent pues, li pot atreure molt, no? Es diu el Potro Italiano. Rocky Balboa, el Potro Italiano, que a mi m'aboca més una pel·lícula pornogràfica, però bé, en aquest cas munten el combat i, clar, el Rocky Balboa li arriba l'oportunitat de lluitar contra el campió del món dels pesos pesats, que és una oportunitat única a la vida. És a dir, no passa gaires vegades que un boxejador de segona categoria té aquesta oportunitat. No, llavors l'home comença a entrenar-se, però com un desesperat, comença a fer uns entrenos d'aquells que treu el fetge per la boca, s'entrena pujant unes escales, que és una imatge molt típica de la pel·lícula, aquelles escales de Filadèlfia, amunt i avall, perseguint gallines amb un corral, comença a fer abdominals, i mentre fa abdominals n'hi ha un que li va fumant nates a l'abdomen per enfortir els abdominals. Bueno, són uns entrenaments terribles, terribles, terribles, i arriba el dia del combat. Arriba el dia del combat, i després d'una sumanta de nates que li dona a l'Apollo el campió, l'altre va aguantant, i al final, mira, aconsegueix guanyar el combat, encara no sap ni com. I després, quan està fet un Sant Cristo, amb els ulls així inflamats, amb la boca més torta del que té habitualment l'actor, que és el Silvestre Stallone, dirigint-se al públic on hi ha la seva parella, que es diu Adrian, aixeca el cinturó dels pesos pesats i diu: "Mira, Adrian, lo he conseguido, Dios mío, lo he conseguido." I aquesta imatge és molt icònica, no?, pels fans de la pel·lícula Rocky Balboa, no? I us preguntareu què coi té a veure això amb el treball interior. Doncs que el treball interior, moltes persones, quan comencen, fan exactament el mateix. Converteixen el creixement en una mena de boxa contra ells mateixos, amb una exigència, una culpa i una excessiva solemnitat, que diria que, com explicava abans el Jordan, segurament té molt a veure amb la tradició catòlica que hem rebut, en el qual se'ns ha convidat a arribar a quelcom espiritual, a quelcom lluminós, a través de la repressió i a través moltes vegades del patiment i la culpa. Creure que la il·luminació, la plenitud o la felicitat és una mena de cinturó, una mena de premi llunyà que s'ha de pagar amb patiment i disciplina forçada, és un error com una casa de pagès. Si a través del patiment arribéssim a la il·luminació, estaríem tots il·luminats ja, perquè patim horrors. Però cap espai de pau es pot guanyar des de la guerra, ni cap destí d'amor s'assoleix per un camí sense amor. El treball interior ben entès et convida a tractar-te amb suavitat, amor i respecte pels teus ritmes des del primer moment, perquè el premi real no és arribar enlloc, sinó descobrir que ja has arribat quan deixes de lluitar contra tu.

0: I avui estrenem secció amb el Joan Casas, que vam entrevistar no fa gaire aquí al programa, i que és músic, és compositor de bandes sonores i professor de la UBIC, i que a partir d'ara, de tant en tant, passarà amb una secció que ha titulat L'harmonia que ressona. Joan, benvingut.
1: Benvingut, què tal?
0: Molt bé, amb ganes de saber a veure què ens explicaràs.
1: Bé, doncs, d'entrada volia agrair a Sergi l'oportunitat de col·laborar la secció, volia agrair també en Ramon, que està al mando de tota la part tècnica, i bé, la veritat, sent el primer fragment d'aquesta secció que inaugurem, potser perquè sóc fill de Sant Hipòlit, potser per lo que sigui m'agrada ser una mica disruptiu a vegades amb aquestes coses, i per tant m'agradaria encetar aquesta secció sobre música i benestar parlant del silenci, precisament.
0: Que bo.
1: Que és un element que forma part de la música, que és fonamental per la música, i que a més, a la que passem més a la part de benestar interior, veurem com també és una peça clau per poder desenvolupar aquesta música interior, diguem, o aquest so interior. D'entrada, sí, m'agradaria parlar del silenci com a part de la música, com a part de respirar. Això és especialment veritat a la música vocal, no? amb temes corals, amb temes on hi ha veu cantada. Quan l'instrument és el cos, evidentment, tal i qual parlem, doncs comencem una frase, l'articulem, la frase s'acaba, respirem, hi ha tot aquest fraseig que la música també té. I això no només ens ho trobem en la música vocal per un tema de necessitat fisiològica, sinó que també la música, fins i tot quan no és vocal, s'estructura amb aquestes idees, es presenten, sentim un tema, es tanca el tema, i a vegades tenim aquest espai de silenci, aquest espai de repòs, després, que ens convida no només a preparar-nos per la frase següent, sinó a vegades a tenir un moment per absorbir, diguem, el que hem sentit, reflexionar el que hem sentit, i precisament perquè venim de so, aquest silenci ens dona com un espai de pau, com un espai de serenor abans no comenci la següent idea, la següent frase. M'agradaria escoltar un fragment molt curt d'una peça del compositor estonià Arvo Pärt, que es diu The Deer's Cry, que és una peça vocal, precisament, en la que anirem, no escoltarem la peça sencera, però de fet aprofito per comentar que he creat una llista a l'Spotify específicament per les peces que anirem tractant en aquesta secció, que es diu Dia a l'interior, l'harmonia que ressona, per si algú, volés mirar-ho. I aquí hi haurà, és una mica un calaix de sastre, i acabaran havent coses que sentirem aquí al programa, coses que potser no, però que m'hi han fet pensar o que es faran servir més endavant. Però això, m'agradaria escoltar aquest fragment inicial de Deer's Cry, d'Arvo Pärt, minutet i mig, i us convido doncs a prestar atenció al so, a la música, però sobretot al silenci que hi ha després i abans de tot això.

0: Bé, la peça és bastant més llarga i és bastant més interessant, llavors recomanaria, si algú li ve de gust, que la podem escoltar sencera, però he tirat aquesta peça específicament perquè tenim aquests espais de silenci que sentim veu, presenta una idea, se'ns acaba la música, sentim silenci, sentim l'eco de la veu, sentim el que deixa la veu i tenim aquest espai per absorbir el que hem sentit. Tornem a sentir so, a partir d'aquí se'ns comencen a creuar una veu aguda, femenina, sobre d'això, que funciona al seu ritme, independent de les veus que hi ha per sota. Això, evidentment, durant tota la peça es va desenvolupant, llavors realment us convido a que anem poguent escoltar com això es va desglossant i realment es va ampliant cada cop més per tornar-se a tancar llavors. Però són aquests espais que ens dona aquest silenci entre frase i frase, entre veu i veu, que formen part del ritme, que formen part del temps sobre el que s'executa la música, que per mi, quan hi prestem atenció, et fan ser molt més conscient de lo que acabes d'escoltar, de lo que sentiràs després i de tot el que ens ha deixat aquesta idea, aquesta frase. Amb això, m'agradaria moure'm al següent nivell, diguem-ho, la següent capa del rol que juga el silenci en la música. O sigui, amb això hem presentat que el silenci és part de la música, és part del temps de la música, però no només això, sinó que és un element fonamental i necessari per la música. Necessitem silenci perquè hi hagi música. Si no hi ha silenci, no podem executar cap so, i menys un so ordenat com la música ha de ser, en què tenim un tempo, en què ens posem d'acord amb unes notes, amb unes vibracions, amb unes afinacions. Llavors, quan pensem en música, pensem sempre en so, però ens descuidem aquesta part fonamental. Sense silenci no pot haver-hi tot això. Uh-huh. Aquí m'agradaria entendre, en àmbit musical, i veurem que llavors fins i tot extra musical, aquest silenci com no un buit, sinó un espai de possibilitat. Quan hi ha el silenci és quan podem crear música, és la potència de tot el que podem fer amb música. I això ara quedaré molt malament, perquè remetré uns concerts d'un artista que no recordo el nom, però d'un llibre de Pau Riba, Història de la música del segle XX. Hi ha un fragment en què parla d'un artista del que no recordo el nom, i ara quedaré fatal, perquè sempre és un detall poder veure aquestes coses, però un artista, si no recordo malament, als anys 80, que feia uns concerts que anomenava concerts de pagar.
1: De pagar?
0: De pagar. Uh-huh. I eren uns concerts en què, per exemple, en un auditori, doncs es reunia el públic, i eren concerts de silenci. Concerts on es començava sentint res, i de cop s'apagava un fluorescent, i de cop aquella mini vibració que no sabies que hi era la deixaves de sentir.
1: Wow.
0: Hòstia, ara sí que hi ha silenci.
1: Wow.
0: I de cop s'apagava l'aire condicionat. Hòstia, no, ara sí que hi ha silenci. Wow. I cada cop era un nivell més profund de silenci, quan ja et semblava que començaves amb silenci, i no, realment hi ha molts nivells de silenci, i cada cop baixava més aquesta percepció de escoltar el no res, escoltar aquest espai de possibilitat, aquest espai buit. D'aquí ja m'agradaria desvincular-me una mica de la música i estirar una mica la reflexió de com aquest silenci no només és un espai de possibilitat per crear música, sinó un espai de possibilitat intern nostre per crear pensament. Si no hi ha silenci, en el sentit de si tenim tot el dia, doncs, el cap atabalat amb idees, amb preocupacions, aquí i allà, i anem tot el dia, doncs, pensant, anticipant, preocupant-nos, planejant, igual que si no tenim silenci no podem crear música, hi ha tota una sèrie de, potser, de reflexions, tota una sèrie d'idees, tota una sèrie de sensacions que no els hi deixem espai per tenir, a vegades. Mentre hi hagi aquest soroll, mentre hi hagi aquest estàtic constant, diguem, hi ha coses, hi ha pensaments, hi ha idees que és difícil que surtin, no vol dir que no puguin sortir, però que és més complicat que surtin. I aquí m'agradaria enllaçar-ho, baixant ja una part més, amb un parell de conceptes que venen una mica amb faixa ampla per entendre'ns. No sóc ni molt menys expert en aquests temes, però són temes amb els que he entrat en contacte al llarg de la meva vida per raons A o per B, però amb un parell de conceptes que venen del budisme, que serien el... Disculpeu. Per una banda, a través d'un retir que vaig fer en un punt concret fa un parell d'anys o així, amb el budisme Kadampa, que és com una, suposo, una escola, una línia de budisme concreta, el que es va explicar allà, el que es va treballar allà, és que l'estat natural que tenim els éssers humans és de benestar, i el nostre estat normal és de benestar i de generar benestar, i és precisament arran de cobrir aquest benestar o aquest silenci natural amb preocupacions, amb estressos, amb expectatives irrealistes, amb exigències autoimposades, amb bàsicament soroll, una mica seria, que no és que perdem aquest estat natural, però deixem de donar-li espai perquè simplement s'expressi, perquè simplement sentim aquest benestar natural que en alguns moments, potser més de meditació, potser més de calma, o potser alguns moments de no estrès, de cop no sabem per què, però hòstia, ens sentim bé, i és una bona estona i sense fer ni deixar de fer gaire res ens sentim bé, perquè això és aquí, perquè això en principi ho tenim, és natural i és no tant haver-ho de forçar a fora, sinó simplement deixar-li espai perquè aflori naturalment. Llavors, seguint una mica aquesta idea, m'agradaria relacionar això amb aquesta idea dels concerts de pagar que hem comentat abans, i no diré fer una crida, diguem, però fer la proposta de, tal i com quan escoltem una cançó com aquesta que hem sentit un fragment, podem fixar-nos en aquest silenci, podem estar escoltant aquest silenci, doncs que també podem dur a terme una mica aquesta idea del concert de pagar en nosaltres mateixos, i potser tenir aquest espai, o progressivament anar aprenent a tenir aquest espai per apagar aquests aires condicionats, aquests fluorescents, aquests sorolls que potser ens van ocupant el cap més del compte, i al final potser per res, al cap del dia, per crear aquest espai, deixar que flori aquest espai de possibilitat per dir poder aparèixer una música diferent, poder aparèixer unes idees diferents, poder aparèixer una sensació diferent, uns sentiments diferents, ara que els hi hem deixat espai. I pràcticament per últim, ja quasi bé per anar a tancar la secció, no tinc massa percepció del temps quan estic xerrant, no sé
1: bé,
0: si...
1: Tens un parell de minutets.
0: Fantàstic, doncs fantàstic. L'últim d'aquests dos conceptes que m'agradaria relacionar més de més recents amb el budisme, amb el silenci, és el concepte de jo hi he arribat en anglès, que és emptiness, llavors ho traduiré com a buit o buidor, no estic molt segur de com traduir-ho, com buidesa, no m'acabo d'inventar la paraula, suposo, però que en el budisme no es refereix a la no existència o al buit total, sinó que aquesta buidor s'entén com un espai de possibilitat perquè existeixi tot. És una cosa que ho permea tot, però que no limita res, i és una cosa que és precedent de tot. Tot necessita un buit, primer necessita un silenci, necessita un espai abans de que pugui existir de cap manera. Fins i tot això, qualsevol tipus de pensament, qualsevol tipus de benestar, qualsevol tipus de canvi, qualsevol tipus de creixement, necessita, igual que la música perquè comenci a executar-se, aquest espai de silenci, aquest espai de calma i aquest espai de possibilitat per poder-hi construir a sobre. Amb això, m'agradaria tancar la secció també amb una petita escolta d'un fragment molt curt, d'una peça que també forma part d'aquesta llista de Spotify, en què en aquest cas no sentirem en cap moment silenci absolut, sinó que sentirem, igual que el ritme de la nostra respiració natural i la nostra respiració orgànica, sentirem d'un silenci com van apareixent unes idees, com unes onades que venen, s'acosten, se'n van i deixen espai, deixen silenci perquè n'aparegui una de nova. Llavors m'agradaria sentir, i amb això tancar aquesta secció, un fragment de Electric Counterpoint 1 de Steve Reich.

0: Doncs Joan, a vegades quan un acaba d'escoltar segons què, i no em refereixo només a la música, sinó que has explicat, costa de saber com tancar. Gairebé un silenci seria el millor. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres i fins la propera.
0: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Jordan, gràcies, Joan i Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. Ah, i no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: De les 8 hores del matí del 31 de desembre del 2006 a les 8 hores del matí del dia 1 de gener del 2007, un grup de persones vam realitzar les primeres i úniques 24 hores de ràdio de la història amb un sol locutor i va ser a l'Alt Empordà.
1: El proper 1 de gener del 2026 a les 10 del matí i només a Ràdio Vila-sacra.
0: Us oferim un resum del que va ser aquella exclusiva fita.

0: la nit.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

En els temps actuals, totes les veus són importants. Fuig d'aquells que volen acaparar l'espai que ens pertoca als demés. Avui dia, els protagonistes al cinema. Aquí, les persones primer. Fes-te sentir. Missatge de veu al WhatsApp 648 65 26 21 o missatge al 972 51 12 68. A nosaltres sí ens interessa el que tinguis que dir.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Recança, per Jaume Coll, comissari dels actes del cinquantenari de la mort de Josep Carner.
2: Recança, qui sentís renovellat per la bruixantesa aquell gust precipitat de la jovenesa? Pluja i vent arremorat i l'acàcia en tot esclat, i deixant per l'empedrat tanta flor malmesa. Ah, l'anar sota l'aiguat com fent-li escomesa d'un sonet mig començat en l'embriaguesa. I amb paraigua foradat i la lluna pel forat i rient al meu costat una noia encesa.
0: Memòria de Josep Carner.
3: Desde Saber y Ganar, queremos felicitar a todo el equipo de Radio Villasacra por sus aportaciones culturales de los guiones diarios y su excelente trabajo. ¡Claro que sí! ¡Un aplauso!

0: És l'hora del pati.
1: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
2: Revolució tecnològica.
3: Els nous temps demanen noves solucions.
4: Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
3: Visita'ns a ditec.es.
5: Molt bé, no?
6: Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.

preguntes per què. I això em preguntes. L'estimo perquè és la meva. L'estimo perquè amb ella la primera rondalla em contà l'àvia un capvespre d'estiu mentre el sol queia. L'estimo de tot cor, perquè aquell sublim t'estimo va dictar-me l'amor en la mateixa llengua, perquè la parlen els meus amics de sempre, els que ploren amb mi i els que amb mi riuen, els que em criden avant i avant m'empenyen. L'estimo de tot cor, perquè cigales i espigues i roselles i els rossinyols i el mar i el cel i l'aire els seus grans secrets em revelen. No em preguntis per què. L'estimo perquè sí, perquè és la meva. Parlem Telecom.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Ràdio Vilasacra, la que no és res convencional.
2: No permetis que humilin a companys de classe.
3: assetjamentescolar.gencat.cat amb informació i recursos per centres, famílies i alumnes.
2: Denuncia que cal canviar les coses.
4: K25.
5: Ràdio Vilasacra.
6: Tenim el que d'altres no tenen.
7: Oi, Jote.
8: Documents sonors que il·lustren Catalunya.

0: sabies que...
1: En els temps de Napoleó, els metges militars es van adonar que les ferides obertes i descuidades dels soldats es curaven amb sorprenent rapidesa si en ella pul·lulaven larves de mosca. Les larves s'alimenten de teixits inflamats i morts, netejant i desinfectant les ferides sobre les que estan. Animats per tals observacions, alguns metges nord-americans es van atrevir a introduir intencionadament larves de mosca en ferides que resistien a cicatritzar, i amb aquest tractament, anomenat teràpia larval, es van aconseguir bons resultats. Afortunadament, en l'actualitat existeixen mètodes millors i més eficaços.

0: Bona nit.
1: Una recomanació.
2: A veure, aquest...
3: Tingui, vaja, ja, ja.
4: I és gratis.
2: Doncs som-hi.
3: Gràcies.
5: Aprenem a sumar, aprenem a restar, aprenem a llegir, aprenem a escriure i a descriure, aprenem a pintar, aprenem a guanyar i aprenem a perdre, aprenem a escoltar, aprenem gramàtica, química i física, aprenem a compartir i a repartir, aprenem a imaginar, a conviure, aprenem a investigar i a navegar, aprenem a comptar i aprenem a esforçar-nos. No és hora d'aprendre a valorar el lloc que ocupen els mestres? Generalitat de Catalunya.

0: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
1: Oh, és meva.
2: No, no, és meva.
1: Meva.
2: No, és meva.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
1: Però on és això?

0: Contestador fàcilment.
1: Truca.
2: Repetiràs. Som aquí.
3: Ràdio Vila Sacra.
2: Obrint esperances. Som aquí. Buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí. I ets tu qui ens hi ha portat. El teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Moltes gràcies.
4: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Gràcies.
5: Gràcies.
7: Moltes gràcies. Gràcies.
5: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
7: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Moltes gràcies.
2: Ràdio Vila Sacra, senzillament.

0: I parlant d'emocions.
1: 58. Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.

0: Vies que el parc eòlic més gran del món es troba situat al mar d'Irlanda. Cobreix en total 145 quilòmetres quadrats de superfície marina i s'arriba a més de 650 megawatts, amb els que es pot subministrar electricitat a unes 590 llars.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Quan fa que no fas una mariscada? És una festa de sabors de mar. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, escamarlans o unes garoines vora el mar ben fresques. El millor moment és ara.
1: Restaurant Els Pescadors de Cadaqués. Reserva al 972 25 88 59.
2: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
3: Posa't de moda a l'Espai Gironès.
4: Vine a l'Espai Gironès i gaudeix del millor shopping de Girona.
3: I amb la targeta regal de l'Espai podràs comprar totes les nostres botigues, restaurants i cinemes.
4: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
5: Què necessites avui?
6: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
7: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència. Confia.

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: I 17 joves catalans extutelats per la Generalitat de Catalunya participen en el campus d'ocupabilitat impulsat per la Fundació Jordi Comas i la Fundació Futbol Club Barcelona. Tots ells passaran una setmana a la comarca per iniciar-se en diferents feines del sector de l'hostaleria. Un 60% dels gironins utilitzen el català sol o combinat amb el castellà com a llengua habitual en les relacions socials, però només un de cada quatre, un 24,7%, el manté en les converses quan el responen en castellà. Aquest és un dels resultats de la primera enquesta d'usos lingüístics a la ciutat que l'Ajuntament de Girona va encarregar a la Universitat de Girona. Els alumnes de secundària dels Germans Vila-Riera han realitzat un llibre sobre els comerços emblemàtics de Camprodon. La iniciativa neix de Memoria Libris, un projecte que vol conservar la memòria dels comerços a través de la creació d'un llibre col·lectiu. El projecte ha comptat amb la col·laboració activa de l'Ajuntament de Camprodon i la previsió és que el llibre surti a la llum en les properes setmanes. La creativitat ha pres protagonisme aquest divendres a Cala Nita amb la inauguració de l'exposició El paper de la creativitat, una proposta que converteix el centre cultural en un recorregut per tres universos artístics molt diferents, units per un mateix llenguatge, el paper. En el marc del programa d'activitats prèvies a la caminada pels drets de les persones grans, del pròxim 12 de juny, a la sala polivalent del Casal del Jubilat s'ha celebrat el taller Cos, Cura i Moviment. Un acte que ha unit la psicologia i la dansa per acompanyar emocionalment a la gent gran i fomentar la seva autocura.
2: Tanca els ulls.

Busquem, observem, seleccionem, experimentem i col·leccionem del que ens sembla realment original, el més sensacional. Perquè ens hem d'enganyar a aquestes alçades de la vida, on ja està tot inventat. Donem les gràcies a tots els mitjans de comunicació que han existit i que segueixen funcionant, perquè només ells, i tots els músics, compositors, creatius, humoristes, pensadors i fantasmes, són sempre exclusiva font d'inspiració i contingut. Sense tot això, la comunicació general i l'experimental no existiria. Això és Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.

0: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
1: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
2: Entra a formar part del club més privat que mai s'ha creat.

0: Ui.
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
4: És Ràdio Vila-sacra.

0: informació, música, entreteniment.
1: La nit.
2: Enfrontar-se a la violència no és fàcil. Parlar-ne és el primer pas per posar-hi fi. Entra a totokay.cat. T'escoltem, t'ajudem i et protegim.

0: sabies que tenies, amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció en què descobrim drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, quin dret descobrirem avui?
2: Avui parlarem dels permisos laborals, això que ens permet no anar a la feina per raons justificades. Sabem que n'hi ha molts, doncs en quines situacions ho podem fer servir, en quines no, ho veurem.
1: Doncs som-hi, avui capítol de drets laborals.
2: Avui capítol de drets laborals, hem d'anar combinant. Perquè, és clar, a vegades m'hi trobo, no? I segur que també els qui ens escolten o tu mateixa t'hi has trobat, de dir, és dilluns, I estàs a la reunió, a la feina, i resulta que reps una trucada de l'escola del teu fill, el teu fill s'ha trencat el braç al pati, jugant. O pitjor, ens posem en un escenari una mica més greu, et truquen de l'hospital perquè han ingressat el pare o la mare per una urgència, no?, per una operació. I en aquell moment, clar, tu comences a donar-li toms i dius, escolta, jo què puc fer? Puc marxar? Em puc absentar? Després això com ho hauré de justificar? I aquestes preguntes doncs troben resposta, no? Troben resposta en la llei i les hem de resoldre, perquè hi ha vegades que, clar, tenim la sensació que si demanem a l'empresa que ens permetin doncs faltar unes hores o uns dies, sembla que ens estiguin fent una mena de favor, no? I en aquest cas, doncs, evidentment, no es tracta de cap favor, sinó doncs que aquests drets doncs a cuidar d'altres del nostre entorn més proper són drets, Efectivament, no són un luxe, no són un caprici de ningú, i per tant, doncs, això, tot això està regulat. I justament perquè ningú hagi de patir per la seva nòmina, doncs avui posarem una mica de llum a la foscor.
1: Clar, això està bé saber, que no hem de retornar aquestes hores, que és un permís que nosaltres tenim.
2: Depèn, hem d'anar a veure, i ara ho veurem, perquè en tenim de diverses categories. Evidentment no hi ha una estandardització absolutament de tots els permisos, sinó que cadascun té la seva caracterització. No?
1: Doncs som-hi, comencem. Tot això on està regulat?
2: L'Estatut dels Treballadors, norma marc del dret laboral, s'ha de tenir en compte, per qui ens estigui escoltant, si hi ha professors, Mossos d'Esquadra, funcionaris de la Generalitat o d'Ajuntaments, que això evidentment aplica a les persones que regulen, que regeixen per l'Estatut dels Treballadors, generalment treballadors en empreses, i també a tot allò que tingui a veure amb els drets de funcionaris públics, de treballadors públics, això està en una altra normativa, que és l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, de la que avui en principi no en parlarem, ens centrarem en els treballadors d'empreses privades. Per tant, com deia, l'Estatut dels Treballadors és la normativa que hem de tenir en compte i que, a més, ha tingut actualitzacions recentment, els darrers anys, i també hem tingut diverses sentències que han parlat sobre alguna tipologia de permisos, com per exemple el permís doncs per malaltia o hospitalització, que és el primer del qual parlarem. Per tant, comencem amb aquest permís, que deia, per malaltia o hospitalització, que és un permís de 5 dies, diguem que és el permís estrella, i en aquest cas tens dret a 5 dies per accident, per malaltia greu, per hospitalització i intervenció quirúrgica que requereixi doncs un repòs domiciliari, no? On s'inclou? S'inclou el cònjuge, el marit o la dona, la parella de fet, també s'inclouen els familiars fins a segon grau, que són pares, són fills, són avis, són germans, són sogres, fins i tot, i també qualsevol persona que convisqui amb tu. Si tu pots demostrar que convius amb algú que no forma part d'aquesta categoria, però que aquesta persona, doncs, està al mateix domicili i té una necessitat de cura, doncs també estaria inclòs en aquest permís. I una pregunta, que segurament és la que ens faria tothom, no? Això és remunerat? Això se'ns paga? Doncs efectivament, això és remunerat, i aquí l'empresa doncs ha de pagar el sou com si com de qualsevol altra situació es tractés.
1: Per tant, aquests 5 dies, per malaltia o hospitalització d'algú que convisqui amb tu, de la parella de fet, o els familiars aquests que dèiem de segon grau.
2: Correcte. I que a més, dins d'aquest, això és important, ho veurem després en un exemple que posaré, que jo crec que serà útil, però són 5 dies que són laborables. Això ho hem de tenir en compte, no és el mateix dies naturals, que comencen a comptar des de l'endemà del que correspongui, que dies laborables, no?, que van de P2, depèn de la jornada que tingui cadascú.
1: Però això vol dir que si no treballem en cap de setmana i ens passa amb el cap de setmana pel mig, no compta.
2: Començaria a comptar el dilluns. Començaria a comptar
1: el
2: dilluns. Després en tenim un altre, que és una mica més trist, però és, la realitat ens hi porta, que és el permís per la mort, per la mort d'un familiar proper, no? En aquest cas, si mor el cònjuge, la parella, de fet, o un familiar també fins a segon grau, com dèiem, no? Tenim permís fins a 2 dies. En el supòsit que es trobi fora de la província i s'hagi de fer un desplaçament, tindríem permís de fins a 4 dies, no? N'ampliaríem 2. Recentment, si els nostres oients han estat atents a les notícies, potser els hi sonarà que aquest permís per mort es vol ampliar a 10 dies, de manera generalitzada, no? De moment això no està en vigor, eh? És una proposta que es va fer des del Ministeri de Treball i, per tant, bueno, estem a l'expectativa de veure si es concreta o no es concreta. Són molts dies, 10 dies, eh? Són molts dies.
1: Home, però 2 també són pocs, eh? Perquè depèn de qui s'hagi mort, si has de fer tots els tràmits, porta temps.
2: Sí, sí, jo crec que això és una situació complexa, no? De determinar quina és la necessitat pràctica dels dies. Altra cosa també és, doncs, la sensació, no? El sentiment amb el que cadascú porti el dol. I per això jo també crec que ara mateix es troba en debat i no hi ha una proposta en ferm, doncs, per aplicar-ho, i cal veure com tirarà endavant.
1: Bueno, seguirem pendents de com evoluciona aquesta nova aplicació.
2: Efectivament. Tenim un tercer permís, no, que també volia mencionar, que és aquest permís per una situació d'imprevisió, no, d'una situació de força major o d'urgències familiars, no? Imagina't que, doncs, el fill té febre i no el pots dur a l'escola, no tens ningú amb qui deixar-lo i de manera, doncs, puntual, o se't rebenta una canonada a casa, que això pot passar. En aquest cas tens també un seguit d'hores, que acaben equivalent en conjunt a 4 dies l'any per aquesta imprevisió, per aquesta urgència, i que també són hores pagades. Aquests serien els 3 primers que comentàvem, i ara n'hi hauria un quart, que també és molt interessant i que en els darrers mesos i anys ha patit canvis perquè s'ha ampliat, que és el permís, doncs, per maternitat i paternitat. Aquest permís, aquí s'ha buscat, no, en els darrers temps, l'equiparació fins a 19 setmanes entre homes i dones, no? Fins al moment, o anys enrere, aquest permís no estava equiparat, tenien més hores les dones que els homes, i de fet es podien fins i tot intercanviar. Recordo molts anys enrere que els pares podien, diguem-ne, cedir una part dels que els corresponien a la dona i no tenien per què gaudir-los, no? Com que la voluntat és la de trobar una efectivitat real també, no?, en aquesta criança de les criatures comunes, doncs s'ha buscat que són permisos, que la seva durada és individual i, per tant, s'ha de gaudir de manera individual. No podem traspassar ni d'un cantó a l'altre, per tant, ni del pare a la mare ni de la mare al pare, aquest permís, no?
1: Per tant, si un progenitor no les gaudeix, es perden.
2: Efectivament es perden. Com deia, tenen una durada de 19 setmanes per cadascun dels progenitors. En el supòsit de la monoparentalitat, per tant, quan només hi ha un dels dos progenitors, s'amplia a 32 setmanes, per tant, no és el doble, però són 32 setmanes per un de sol. I una pregunta molt recurrent que a vegades també he trobat és de dir, escolta'm, doncs primer les fa un i després les fa l'altre. Sí i no.
1: A veure com funciona això.
2: Funciona de la següent manera. Les 6 primeres setmanes són obligatòries. Per tant, les has de gaudir. Per tant, d'aquestes 19, n'hi ha 6 que directament, des del naixement de la criatura, les has de gaudir a jornada completa. A jornada completa. Per què dic a jornada completa? Perquè després sí que és cert que hi ha certa flexibilitat en què pots fer una reducció de jornada i, per tant, és una manera com de fer-ho per hores, per anar-ho gaudint per hores. No?
1: I llavors ho pots allargar, entenc.
2: Ho podries allargar una mica més, Ara bé, d'aquesta resta, doncs, de setmanes es poden flexibilitzar sempre fins als 12 mesos, per tant, fins l'any de la criatura. No? Tenim aquest marge, és a dir, no és in eternum, no podem reduir-nos la jornada per aquesta raó, doncs, d'una manera permanent, sinó que hi ha d'haver aquest límit de 12 mesos. Val?
1: Tot això és molt teòric. Anem una mica... Com ho apliquem, això, a la vida pràctica?
2: Com ho apliquem, això? Doncs mira, si ens anem a la vida real, posarem un cas inicial, no? Un cas inicial del permís que dèiem per malaltia o hospitalització, no? Uh-huh. En aquest cas, imagina't que no, la vostra mare doncs, s'opera del genoll, té una operació de genoll, està 2 dies a l'hospital i el tercer dia li donen l'alta hospitalària. Important, el matís. L'alta hospitalària, però el metge doncs, certifica que ha estat 3 setmanes al llit fent repòs i que, per tant, doncs, no es pot moure. I aquí l'empresa doncs, et diu, escolti, com que la seva mare ja no és a l'hospital, per tant, no està hospitalitzada, doncs vostè ja pot tornar a la feina. Bé, què els hi diria jo? Això no funciona així. Això no funciona així perquè què ens diu el Tribunal Suprem que deia, no? Sentència recent en un cas d'aquest estil. Doncs es diu que el permís de 5 dies, que dèiem era de 5 dies, no s'acaba amb l'alta hospitalària si el familiar queda acreditat que necessita un repòs. I, per tant, no té l'alta mèdica. Diferència entre alta hospitalària i alta mèdica. Alta hospitalària, surto de l'hospital. Alta mèdica, el metge diu que ja estic com un roure. Bé, en aquest cas, mentre necessiti aquestes cures, si ha estat 2 dies a l'hospital, els 3 que queden jo els puc gastar a casa.
1: I està bé saber-ho, no?, perquè no et vingui l'empresa allò que dèiem i et digui, no, com que ja està a casa, tu ja pots tornar.
2: Correcte.
1: No, sapiguem que podem gaudir de tots els dies encara.
2: D'aquests 5 dies, sempre i quan no s'hagi donat l'alta mèdica. Si resulta que era una hospitalització ambulatòria perquè era una operació doncs molt senzilla, de qualsevol qüestió, i reps l'alta hospitalària i l'alta mèdica paral·lelament, doncs per tant aquí sí que s'ha acabat, diguem-ne, no? No, perquè no hi ha un repòs posterior que necessiti d'una cura, que és al final la raó per la qual existeix aquest permís. Hem de tenir en compte, dins d'aquest mateix cas, no? Com computem aquests dies? Perquè, clar, si això passa un dissabte, no treballo, com computem aquests dies? En aquest cas, el pare, o la mare, que estàvem parlant, no, amb aquesta operació, ingressa un dissabte, i tu el dissabte és un dia que no el treballes. A la teva feina, el dissabte, no el treballes. Per tant, has de començar aquest permís, aquests 5 dies, el dissabte comença a computar? La resposta és que no. El dissabte no comença a computar. I si el diumenge és el dia festiu, doncs també per excel·lència, però no de tothom, però ho tingui en compte, si també és el dia festiu, fins dilluns no començarà a computar. Per tant, això, diguem, està bé. Per què? Perquè aquest permís és per absentar-te de la feina. És a dir, no és un permís per anar a cuidar el pare. L'empresa no et dona permís per anar a cuidar el pare en un dia de festa, no? Per tant, això s'ha de tenir també molt en compte perquè, clar, és important perquè, imagina't, no?, els dies que pot haver-hi de desajust en el cas de que es comencés a computar un dia que tu tens festa. Per tant, no, els permisos sempre comencen a comptar des de dia laborable. I, per tant, si l'accident és en un festiu, el teu permís començarà el dilluns, pel que deia, no? Els permisos són per justificar aquesta manca doncs, d'assistència a la feina. Per tant, si no treballes, no has de sol·licitar cap permís. Això és 2 + 2 = 4.
1: Perfecte. Algun altre cas pràctic?
2: Bé, sí que abans parlàvem, no?, del tema del permís també de naixement, per cura de naixement, i dins d'aquest, que no seria ben bé el mateix, sí que hi ha una és una anècdota, però sí que s'ha de tenir en compte, que seria la qüestió de la lactància, no? Perquè molta gent, i és un permís, un altre tipus de permís, un altre tipus de permís, que és el permís per lactància. Clar, quan, amb aquest títol, el que ens ve en ment és dir, escolta, és per la mare, per donar el pit. No, és a dir, la mare, evidentment, el pot sol·licitar per aquesta lògica. Però la lògica general no és només per donar el pit, sinó que és un permís que és per tenir cura del lactant. El lactant és el nen. Per tant, com que volem tenir cura del lactant, és per tots dos progenitors. Pot ser gaudit per tots dos progenitors. Aleshores, aquí, no, pel nom pot generar aquesta confusió, i tu tens una hora al dia fins que aquest nadó tingui 9 mesos. Per tant, aquesta hora al dia tu pots triar entre o reduir-te la jornada aquesta hora, no? O agafes l'hora sencera i tu acumules aquella hora sencera doncs, en jornades completes, i aleshores això que et permetria doncs, tenir fins a uns 15 dies més en la finalització del permís per paternitat o maternitat que dèiem abans.
1: Per tant, permet allargar una mica, no?, aquesta baixa de maternitat.
2: I una novetat, no?, una novetat també que prou recent, i és el que s'anomena un permís parental per cura de menors de fins a 8 anys. Hi ha un permís de fins a 8 setmanes per cuidar fills si ho necessitessis, que tinguin fins a 8 anys. Ara bé, aquí hem d'anar en compte la pregunta que fèiem abans. Què és remunerat? No.
1: Aquest no, eh? Tots els que hem vist fins ara sí que ho són, però aquest no.
2: Correcte. És a dir, aquest el que ens permet és justificar aquesta absència si considerem doncs, que tenim la necessitat de, pel que sigui, tenir cura durant un temps d'aquest fill menor de 8 anys. Ara bé, corre doncs, a càrrec de que hi hauria doncs, una... No, diguem, es posaria en stand-by el cobrament i, per tant, no guardaríem.
1: Doncs, Jan, després d'aquest repàs de tots els casos pràctics que hem fet, anem una mica a tancar.
2: Tres idees per tancar. La primera, que és recurrent en els drets de butxaca, tinguem les coses per escrit i hem justificant. En aquest cas, com ho apliquem, no? Escolta'm, encara que tu et portis molt bé amb el teu cap, que tinguis una relació doncs, de confiança, com a mínim que hi hagi un correu electrònic, com a mínim que hi hagi un WhatsApp, en el qual tu informes del fet, ja sigui per l'hospitalització, ja sigui per la mort, etc., és freqüent que se'n sol·licita que acreditem allò, no? Per tant, en el cas d'una mort pot ser una mica complexa, però certificat de defunció, en el cas d'hospitalització, doncs anem al taulell en finalitzar i sol·licitem doncs, que se'ns digui, escolta'm, aquesta persona amb DNI i tal, ha hagut d'acompanyar el seu pare, la seva mare, el seu fill, per aquesta qüestió i necessitarà un repòs de tantes setmanes, això els hospitals ho haurien de fer i per tant que tots aquests certificats doncs que s'acreditin, doncs això. En segon lloc, clar, aquest neguit, aquesta por que podem tenir vegades, no?, de si podem fer això o no, si podem faltar, no, escolta'm, el Tribunal Suprem ens ho ha dit, ens ha dit que aquests dies són per facilitar la vida a les famílies, aquesta cura, evidentment, amb responsabilitat. Sapiguem que això, que no estem fent vacances, que estem fent una, tenim una necessitat, i per tant, la normativa, el Tribunal Suprem, ens avala.
1: Doncs, Jan, moltes gràcies per portar-nos aquests permisos, que a vegades és això que dèiem, no?, que no ens atrevim a demanar-los, però hem de ser conscients que els tenim i que podem gaudir-los per tenir cura dels nostres, no?, que
2: correcte,
1: al final la feina no ho és tot, i també és important, no?, poder cuidar les persones que tenim al nostre entorn.
2: Efectivament, i fer-ho amb responsabilitat, això sempre.
1: Doncs ja no ens retrobem un altre dia a Drets de Butxaca.
2: Moltes gràcies, fins la propera. Però que maca, que maca, Ràdio Vila Sacra, la més guapa, tant pel dia com la nit.

0: En un moment com aquest, quan cal protegir el medi ambient, conversem amb Humberto Arnés, president de Sigre. Humberto, què podem fer per ajudar a protegir-lo?
1: Hi ha petites actuacions de les persones que tenen un gran impacte sobre la nostra salut i la del planeta. I una és utilitzar els punts Sigre de la farmàcia per reciclar les restes dels medicaments i els seus envasos.
0: És a dir, que no podem desfer-nos dels medicaments mesclant-los amb altres residus.
1: Efectivament. Després de finalitzar el tractament que el nostre metge ens hagi receptat, o després de revisar la nostra farmaciola, hem de separar i portar els medicaments que ja no necessitem o que han caducat al punt Sigre. Sempre amb la seva caixa i el seu prospecte, i també els envasos buits.
0: I qui hi ha al darrere del reciclatge dels medicaments?
1: Ja fa més de 22 anys que la indústria farmacèutica, en col·laboració amb les farmàcies i la distribució, va decidir crear Sigre, que és una iniciativa que s'ha convertit en l'aliança més gran del sector farmacèutic per avançar cap a una economia circular.
0: Moltes gràcies.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.
5: Ole.

0: reprohibeix als estudiants portar aparells electrònics com aquests durant els exàmens, fins i tot encara que no els facin servir. Si els enxampen, els suspendran directament. Girona, Núria Peraire.
1: Així consta en la modificació de la normativa que regula els processos d'avaluació i que ja està en vigor. S'ha fet més concreta i amplia els supòsits de frau o plagi quan es facin proves d'avaluació, treballs de final de grau o treballs de final de màster. Es descriu com a conducta fraudulenta la utilització o la tinença de qualsevol sistema, dispositiu o tecnologia que permeti als estudiants posar-se en contacte amb agents externs o rebre ajuda no autoritzada. Si es detecta l'ús d'aparells electrònics, les proves o treballs se suspendran directament amb un zero. Segons el rector de la Universitat de Girona, Josep Calbó, ho fan per preservar la integritat acadèmica.
2: S'ha d'evitar el que jo anomeno cultura de la trampa. Hem d'aconseguir que tothom, els estudiants en particular, entenguin que ser honestos, ser íntegres, que l'avaluació els pugui certificar els seus coneixements, les seves capacitats, és molt important.
1: A més, es podrà obrir un procediment disciplinari que pot comportar suspendre l'assignatura o una expulsió temporal. L'UDG informa que ja ha obert diversos expedients.
2: Per exemple, un es va detectar perquè va resoldre un exercici que no es podia resoldre sense una dada si no li vindrés de fora aquesta dada. O sigui, l'exercici no donava la dada i la va posar com si la volguessin. Per tant, algú li va donar aquesta dada des de fora.
1: Argumenten que amb la norma es protegeix la credibilitat del sistema d'avaluació.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
4: Frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Una recomanació.
2: A veure, aquest...
3: Vinga.

0: Vaja.
1: I és gratis.
2: Doncs som-hi.
0: Gràcies.
3: Gràcies als petits gestos de tothom, hem fet que moure's en transport públic sigui encara més fàcil. La revolució dels petits gestos ha començat. Generalitat de Catalunya.
4: La gent de Ràdio Vila-sacra no volem competir. Volem gaudir, senzillament. A què és fàcil d'entendre?
5: Molt.

0: Bé, no?
1: Màgica, plena de música i cultura.
2: Tornar als orígens, redescobrir l'essència rural, gaudir dels petits plaers de tenir temps. Can Gat Vell, tot l'Empordà, al vostre abast. 6 cases rurals amb una capacitat de fins a 35 persones per gaudir en família, amb amics, fer retirs, celebracions, reunions d'empreses, a 15 minuts de les platges de la Costa Brava. Amb piscina, jardí, barbacoes, sala de lectura, de jocs, futbol, bàsquet i una granja amb gallines i conills. Més info a ruralgatvell.com.

El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No! Els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid.

0: Queda't amb el millor.
1: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
2: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a fòrumgirona.cat.
3: Tanca els ulls.
4: Allò que és de prop ens porta més lluny. Per això, a Bonpreu i Esclat treballem colze a colze amb pagesos, ramaders, pescadors i productors per fer possible els millors frescos de proximitat. Perquè la qualitat de cada aliment depèn del seu origen i de com els nostres fruiters, carnissers, peixaters i xarcuters el preparen. Bonpreu i Esclat.
5: Escolta. Els que som d'aquí sabem on fan els millors esmorzars de Forquilla. I que si busques casa, és millor fer-ho amb Habitaclia. Descarrega't l'app i troba-hi una gran oferta d'habitatges a Catalunya. Catalunya és casa. Cases Habitaclia.
6: A la vida no es tracta d'arribar lluny, ni de tenir-ho tot. Es tracta de ser feliç i amb la millor companyia.

0: Loops.
1: Loops, dude.
2: I parlant d'emocions.
3: 28. Si busques una emissora clàssica, busca el dial. Tens Futimé per triar. Si busques un arxiu audiovisual de sensacions, aquí estàs al teu lloc.

0: Defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
2: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació. I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
2: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

0: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. En Jaume Escala.
1: La rondalla del drac. Fa molts i molts anys, en el reialme de Montbert, hi havia un castell on vivia la princesa Elna. Li agradava molt sortir a córrer i jugar pels boscos. Fins que un dia va anar tan i tan lluny que es va perdre. I llavors el rei, molt preocupat, en veure que es feia fosc i la seva filla encara no havia tornat, va ordenar a dos soldats que l'anessin a cercar. Els soldats, després de molta estona, la van trobar. El rei, clar, estava molt preocupat en veure que no tornaven. «Què us ha passat?», va preguntar-li un d'ells. «He vist una papallona de molts colors com mai n'havia vist cap», va dir la princesa. «Ha entrat dins d'una gran cova i l'he seguida. I a dins hi he trobat aquest ou. M'ajudeu a carregar-lo?» «Però, princesa, no sabem de qui és». «Jo ho sé, però la cova és molt freda i l'ou necessita escalfor». «D'acord, farem el que maneu». En arribar al castell, el rei es va posar molt content de veure-la i li va dir que no tornés a marxar sola. La princesa li va explicar què havia trobat. «Un ou? Que has trobat un ou? I on l'has trobat?» «Dins d'una cova molt gran on feia molt fred. El duré a la meva cambra per escalfar-lo. Ni parlar-ne, filla. Sisplau, para». La princesa va insistir tant que el rei al final li va dir que sí i va deixar l'ou al costat de la llar de foc de la seva cambra. Dues setmanes després, de l'ou en va sortir un petit drac. La princesa no sabia com explicar-li al seu pare. Al final li va haver de dir. «Què? Un drac?», va dir el rei. «Oi que és maco? Dormirà amb mi a l'habitació». «Però què dius? L'hem de portar on el vas trobar. Els dracs són perillosos. Demà al matí els soldats el tornaran a la cova. Després de la mort de la teva mare, només faltaria que et passés alguna cosa a tu. Però allà fa molt de fred i no tindrà menjar. Aquí estarà calentó i el podrem alimentar. Jo el cuidaré i serà la meva mascota. Sempre n'he volgut tenir una. L'ensinistraré com els cavalls que tenim. Un drac no és un cavall, filla». De cop i volta, el drac va començar a cridar. «Deu tenir gana», va dir la princesa. «Li aniré a buscar menjar». El rei va veure tan il·lusionada la seva filla que va deixar que el drac es quedés. Des que una malaltia molt greu havia posat fi a la vida de la reina, la princesa havia estat molt trista i aquell drac li havia fet recuperar el somriure. A partir d'aquell dia, la princesa va cuidar el drac, a qui va anomenar Draghi, i jugava i sortia a passejar amb ell. Al cap d'uns mesos, però, el Draghi ja no passava per les portes del castell, així que va haver de marxar, tot i que es va quedar ben a prop per poder jugar amb l'Elna i els seus amics. Al cap d'un temps, estant de cacera, el rei va sentir uns crits. Es va acostar al lloc d'on provenien i va veure una dama que havia caigut del cavall i que es queixava de mal al peu. El rei la va portar al castell per curar-la i, de tan bella i simpàtica que era, de seguida se'n va enamorar. El rei, que no volia separar-se'n, li va demanar que es quedés al castell fins que estigués del tot recuperada. De fet, estava tan enamorat que li volia demanar per casar-s'hi, però els seus consellers, que eren molt savis, li van dir que no es podia pas casar amb una desconeguda. Aquell mateix dia, ella li va dir al rei que l'estimava i que s'hi volia casar. Ell, però, fent cas dels consells que li havien donat, li va dir que no podia. Llavors la dama es va enfadar molt i tot d'una es va transformar en el que era en realitat una bruixa dolenta. «Us congelaré a tots!», va cridar mentre agafava la llança d'un soldat i la convertia en una escombra màgica. Es va enlairar, va sortir per una finestra i va fer un encanteri que va deixar congelats a tots els que eren dins del castell. El rei, la princesa, els soldats, els cuiners. Un pardal que volava a prop del castell va veure el que havia passat i ho va anar a explicar en Draghi. El drac es va posar molt trist i va començar a plorar. Casualment passava per allà un cavaller anomenat Jordi, que venia de molt lluny per conèixer la princesa Elna i regalar-li un llibre pel seu aniversari. «Què fa un drac com tu plorant?», va preguntar el cavaller. El drac li va assenyalar el castell congelat. «Oh, no! Hem de fer alguna cosa aviat! Si no, moriran tots!» «Junts podem salvar el reialme», va dir en Draghi. «Però el teu foc no té prou força per fondre el gel. Al poblat on visc, conec un ancià que et pot preparar una poció màgica per ajudar-nos. Vinga, som-hi!» El cavaller va pujar damunt del drac i van anar volant a trobar aquell ancià. De seguida que van tenir la poció, van tornar al reialme i el drac se la va veure i va deixar anar un foc mai vist que va fondre tot el gel. La bruixa, que encara rondava per allà, va veure com el gel es fonia i, enfadada, va tocar el dos a sobre de la seva escombra voladora per no tornar mai més. El rei, agraït, va nomenar el drac i el cavaller guardians principals del regne. Uns anys després, el cavaller i la princesa van casar-se i van ser molt feliços fins que un dia els seus cors es van aturar. Allà on els van enterrar hi van plantar un roser que durant tot l'any fa dues roses vermelles que les tallen els vilatans de Montverd. L'endemà ja en surten dues més. Els savis diuen que l'amor del cavaller i la princesa era tan fort que encara es viu i és el que dona vida a aquest roser.
0: Rondalles a peu d'escala.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida. Estàs en un fitxer d'amorosos o creus que puguis estar-ho? T'ho confirmem. I si la inclusió és indeguda, gestionem la retirada de les teves dades i reclamem indemnització si et correspon. De mitjana són 6.000 euros. No et quedis amb el dubte. Truca'ns al 900 264 350. Fem-ho fàcil.

0: los jefes de la cumbia. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Europa activa alertes a França, al Regne Unit, Portugal i altres països pels efectes que les altes temperatures d'aquests dies tenen per la salut de la gent i pel risc d'incendis. Aquí la calorada ja ens ha portat nits tropicals i, si es compleixen les previsions, encetarem el juny amb temperatures per sobre de la mitjana perquè els termòmetres continuaran pujant. Ho repassem amb la Montse Poblet.
2: Amb els termòmetres per sobre dels 30 graus des del cap de setmana i amb la previsió que avui es batin rècords pel mes de maig, els anglesos descriuen el que s'està vivint en ciutats com Londres com un petit infern.
3: El temps aquí és com una versió en miniatura de l'infern. Fa una calor insuportable. De veritat, fa molta calor.
2: A França hi ha 18 departaments, inclòs París, en alerta taronja per unes temperatures que en alguns indrets poden superar els 35 graus i a Portugal el risc d'incendis és molt elevat pel mateix motiu. Aquí les altes temperatures ja ens han dut les primeres nits tropicals amb els termòmetres per sobre dels 20 graus a Barcelona i a Sitges. A la presentació del Pla Social pel Clima, la ministra Sarah Agensen no ha dubtat atribuir aquest avançament de l'estiu al canvi climàtic.
4: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal, prácticamente en toda España.
2: La calorada que estem tenint s'explica per una invasió d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica, la qual se sumen moltes hores d'insolació i la falta de fenòmens com la pluja, que podrien refredar l'ambient. Esther Batalla, de l'equip de pronòstic i vigilància al Meteocat, no veu cap senyal de millora a curt termini.
5: La setmana vinent que comença a juny, estem comptant també amb la mitjana doncs, de tot el mes i la primera setmana ja està per sobre. Marquen els models valors d'entorn de 38 graus o més acostant-se als 40.
2: Aquesta pujada de temperatures que ens situa abans d'hora a ple estiu afecta pràcticament tota la península.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Davant un futur tan canviant com incert.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Comissió de Salut Pública ha aprovat ampliar els cribatges de càncer de mama a les dones d'entre 45 i 74 anys, una mesura que s'aplicarà de manera progressiva i les comunitats autònomes tindran fins a 6 anys per desplegar-la completament, segons ha anunciat el Ministeri de Sanitat. Fins ara el Sistema Nacional de Salut oferia una mamografia cada 2 anys a les dones d'entre 50 i 69 anys. A Catalunya l'ampliació fins als 74 anys està previst que entri en funcionament l'últim trimestre d'aquest any. En canvi, encara no hi ha calendari definit per incorporar la franja d'edat entre 45 i 49 anys.
2: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
3: Serveis informatius.

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra.
1: És maco, això, eh?
2: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
3: Sí, sí, sí, sí. Seguim.
4: En el 107 de la FM...
5: L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida. Per això, ha de ser saludable per mantenir un bon estat de salut. S'ha de procurar menjar variat, amb moderació i de manera equilibrada, perquè cap aliment conté tots els nutrients. La piràmide de l'alimentació saludable aconsella sobre les proporcions dels diferents aliments que cal incloure a diari. És convenient que n'hi hagi de tots els grups, cereals i fècules, com el pa, l'arròs, la pasta o la patata, fruites i verdures, llet i derivats, carn, ous, peixos, llegums, oli i fruita seca, i aigua per beure. Les carns grasses, les begudes ensucrades, els dolços i les llaminadures s'han de consumir amb moderació i de manera ocasional. També és important com i quan es mengen aquests aliments. Cal evitar els excessos, fer tres àpats principals al dia i menjar quelcom lleuger a mig matí i a mitja tarda. Cal menjar a poc, acompanyar els àpats amb aigua i mantenir una certa regularitat en els horaris, així com no saltar-se'n cap. És important fer un bon esmorzar per començar el dia amb energia. I aquest àpat és aconsellable que inclogui làctics, cereals i fruita. Utilitzeu oli d'oliva per cuinar i sistemes de cocció més senzills, com la planxa, el vapor, el bullit o la papillota. A part de l'alimentació equilibrada, és molt important l'activitat física. Cadascú ha de realitzar aquesta activitat física que més s'adapti a les seves necessitats. Per a algunes persones, serà realitzant algun esport, i d'altres sumant diverses activitats de la vida diària. Recordeu adaptar la vostra alimentació a la qualitat d'exercici que realitzeu. I sobretot recordeu que el sedentarisme augmenta el risc de patir diverses malalties. Per millorar la nostra salut, doncs, és bàsic menjar saludable i moure'ns.
6: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.

quins tipus de defectes poden ser tan greus que allò que va començar siguent un enamorament acabi siguent un martiri? Pensem, sisplau, pensem. Per exemple, que la persona que finalment coneixes de debò sigui molt mentidera, molt, molt. Que sigui lladre, molt, molt. Que sigui potser molt agressiva,

0: I parlant d'emocions,
1: 68.
0: Parlem de música.
2: Parlant de música amb Margarida Arbàs.
3: Expressions musicals amb animals.
4: En un conte dels germans Grimm, un ase, un gos, un gat i un gall s'enfronten a uns lladres. Fan tant de soroll entre tots quatre que els lladres fugen de casa espantats i els animals s'hi queden a viure. El conte es diu Els músics de Bremen, perquè els quatre animals pensaven anar a Bremen a guanyar-se la vida fent de músics, però ni arriben a la ciutat ni fan de músics, o sigui, que ni músics ni de Bremen. Vaja, que el títol no quadra amb la història, però la tria dels animals sí que quadra amb la tradició. Les bèsties domèstiques apareixen en rondalles i cançons populars. La vinculació que tenen amb les persones també fa que protagonitzin moltes expressions. I en català en tenim unes quantes en què es relaciona animals i música. Així, d'una situació d'enrenou i confusió, diem que és un orgue de gats. Si som molt matiners, ens llevem el gall cantant o el cant del gall. En canvi, si anem tard, ens llevem quan canta el porc. Si no ha quedat ni rastre d'una cosa, diem que no s'encanta ni gall ni gallina. Si cantem bé i amb una línia melòdica ornamentada, refilem com els ocells. Si desafinem, fem galls. I d'una activitat tan humana com és parlar, en diem piular, com els pollets. Precisament de la idea de piular ve el nom de la xarxa social més garladora, Twitter. I tant podem dir que fem un tuit com que piulem. Això sí, com més piulem, més possibilitats tenim de deixar anar bestieses o animalades i que no ens facin cas. Ja ho diu la nostra última dita animal. Brams d'ase no pugen al cel.
5: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
6: Sí.
7: Bé. És l'hora del pati.
8: Pareu bé l'orella.
9: Calla aquí.
10: Sí.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Temps per la cultura.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió fer el préssec. El préssec és el fruit del presseguer. Hi ha una dita sobre el préssec que diu: quan el préssec floreix i madura, el dia i la nit van mesura per mesura. Sabeu, però, d'on ve aquesta paraula, préssec? Del llatí persicum, amb el mateix significat, un abreujament de persicum malum, que vol dir fruita de Pèrsia. Sabeu, però, què vol dir l'expressió fer el préssec? Fer el préssec vol dir deixar-se enredar, fer el ridícul. Els vaig explicar la història amb tots els detalls i en acabat em van dir que ja ho sabien. Ben bé vaig fer el préssec. I d'on ve aquesta expressió? Tot i que l'origen de l'expressió és incert, diuen que hi ha préssecs que tenen taques vermelles a la pell, com si tinguéssim les galtes vermelles de vergonya després d'haver quedat en evidència. Aquesta informació l'hem extreta del web Rodamots i del web Tocat del Bo.

0: estàs?
1: Doncs aquí, rascant, sopant, bussejant, muntant en camell. Aquí, vaja, gaudint. Molt bé.
2: A principis del segle XX, Josep Ancesa tenia ganes de crear coses, així que d'uns terrenys que no tenien nom, va crear S'Agaró. I d'un xalet humil en va fer un dels establiments més luxosos d'Espanya, l'Hostal de la Gavina. Segons la Viquipèdia, un hostal és un establiment de menor categoria que un hotel. Doncs l'Hostal La Gavina és l'excepció. I no cal que es digui Hotel 5 Estrelles, perquè és que ja se sap que ho és. Si no, personatges com Josep Pla, Robert De Niro, Lady Gaga no hi haurien anat mai. L'Hostal de la Gavina, on el luxe i el glamour són cosa fina.
3: Telèfon de reserves 972 32 11 00. Rosaleda sense número, S'Agaró.

0: bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: Som com som, amb Purificació Barcelona.
1: Investigadors del Departament de Física de la Universitat de Barcelona treballen en una nova tècnica basada en ferro fluid a mida nanomètrica. Aquest element pot tenir aplicacions en salut per actuar contra els tumors d'una manera més selectiva i amb menys efectes secundaris. El ferro fluid es pot fer arribar fins al tumor i després cremar-lo aplicant externament un potent camp magnètic. Jordi Díaz, investigador en nanotecnologia de la Universitat de Barcelona.
2: El ferro fluid es funcionalitza, és a dir, es fa un tractament biològic perquè vagi a la zona del cos afectada, per exemple, per un tumor. Un cop arriba allà, externament, amb un camp magnètic, augmentant la intensitat del camp magnètic, el que fem és crear una temperatura alta i això es diu hipertèrmia. Són capaços de cremar la zona on està unida la nanopartícula de ferro, que és la zona tumoral. Per tant, és un tractament molt menys invasiu que els tractaments clàssics i, a més, molt local, fent que els efectes secundaris siguin molt menors. Imaginar que a poc serem capaços d'eliminar els efectes secundaris és una cosa magnífica, que pràcticament a la carta podem ser capaços de tractar un càncer és increïble.
1: Aquestes tècniques d'hipertèrmia contra el càncer ja s'estan començant a aplicar per al tractament de malalts oncològics en alguns tumors, com ara els cutanis.

0: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
1: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
2: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
3: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
4: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
5: Ara, uns poemes de la Lola Casas. Cuereta blanca, mous la cua amb tanta gràcia i ets tan delicada i fina que l'italià amb encerta anomenada ballerina Lola Casas.
6: El drac, els contes i les llegendes em deixen molt malament, dient que menjo princeses i tota mena de gent.
7: Jo sóc una bona bèstia, m'agrada moltíssim llegir, passejar per la muntanya i quan arriba la nit dormir tranquil i feliç, acotxadet al meu llit.
8: Si trobeu el bon Sant Jordi, feu-me un favor, si us plau.
9: Digueu-li que sóc pacífic, que no tinc res de babau i m'agrada veure relaxat i molta pau. Lola Casas.
10: Sargantana. Allà, al costat de l'hort, en un forat qualsevol, teixeria Sargantana, treu el cap quan surt el sol. Cua verda, cos jauré, con el rostre se't dibuixa un somriure juganer. Lola Casas.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Bombers i agents rurals han explicat que es preparen per afrontar una campanya d'incendis marcada per la forta calor i per l'acumulació de vegetació per les pluges de l'hivern i també de la primavera. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: Que malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil. Durant tot el mes de març-abril hem tingut ventades importants i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina fràgil s'assequi ràpidament i que sigui doncs material combustible.
3: La buena gente sabe que tiene el límite de no llegar nunca a la maldad. La mala gente no tiene

0: Atenció, Catalunya.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: La doctora Edelmira Domènech i el doctor Josep Tomàs, des de fa més de 50 anys, foren uns autèntics impulsors de l'atenció psicològica i psiquiàtrica d'infants i adolescents al nostre país. Si ella manifestava que la psiquiatria infantil té implicacions socials més enllà del camp de la medicina, ell dedicà la vida a l'estudi del comportament infantil i adolescent, tots fugint dels paràmetres que arrossega la psiquiatria en l'atenció d'adults. Doncs bé, és clar que, tot seguint aquells principis, el treball col·laboratiu entre professionals d'infància i adolescència cada vegada és una realitat més evident i necessària per tal de donar resposta apropiada a conductes i trastorns psicològics que presenten els més petits. I en aquest sentit, a la nostra comarca solen haver-hi espais específics per anar fent camí, des de sanitaris a educadors socials, des de professorat de centres a psicòlegs de diversos serveis, des de l'atenció precoç a Mossos d'Atenció Comunitària i fins a molts altres implicats, propiciaren una profitosa posada en comú final. I cal dir que s'hi fa ben palesa aquella idea que els dos eminents doctors tenien ja clara fa molt temps, que per molts, molts més anys, al nostre Empordà i molt més enllà, seguim avançant en aquesta línia transversal i col·laborativa. Que tingueu un molt bon dia.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
0: Repetiràs. Volem saber com et lleves.
4: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
5: Aquesta és la diferència.
6: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
4: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
5: Aquesta és la diferència.
3: Oh!
7: Ole!
3: Oh!
7: Ole!
3: Oh!

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
2: 012, la millor resposta.
3: Què fas?
4: D'aquí un any se'ns acaba el contracte del pis. He començat a mirar com està el mercat.
3: I?
4: Doncs sembla que els preus han baixat.
2: El Parlament de Catalunya ha aprovat una llei per contenir els preus del lloguer a les zones amb falta d'habitatge assequible. En els nous contractes, l'índex de l'Agència d'Habitatge de Catalunya serà la referència per fixar el cost del lloguer. I si durant els últims 5 anys l'immoble ha estat arrendat per sota d'aquest preu, el propietari no podrà pujar-lo. Informa-te'n a economia.gencat.cat.
3: He sentit que canvien de pis, oi?
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: La pregunta.
6: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
7: Quan jo n'era petitet, petitet, jovenet, tendre, jo sóc en punt de l'amor. I amb una hermosa donzella, s'entreu la trempat que té. Jo sóc en punt de l'amor, i amb una hermosa donzella, i a l'edat dels 14 anys, casar-m'hi volia amb ella. I a l'edat dels 14 anys, casar-m'hi volia amb ella, seus pares no han volgut, perquè jo vaig massa tendre, si els pares no han volgut.

perquè jo vull massa tendre i puig que Déu ho vulgués, que el rei no cridés en guerres. Fins quan Déu ho ha volgut, el rei no ha cridat les guerres, jo també me'n sóc anat. I a servir 7 anys la guerra, jo també me'n sóc anat. I a servir 7 anys de guerra, jo 16 anys era tinent, el 17 tinent de guerra, 18 era capità, i el 19 ja anirà el Pérez, el 20 com a coronel. Però el meu cor mai s'hi alegre, i el 20 com a coronel. Però el meu cor mai s'hi alegre, i puig que Déu el volgués, que el rei no plegués les guerres. I puig que Déu el volgués, que el rei no plegués les guerres, si és com Déu ho ha volgut, el rei no ha plegat la guerra. Cada un se'n tornarà, cada un les seves terres, els casats amb les mullers, els fadrins amb les donzelles. I els casats amb les mullers, i els fadrins amb les donzelles, jo també me'n som tornat, me'n som tornat amb la meva. Jo també me'n som tornat, me'n som tornat amb la meva. Ja me'n baixo carrer avall, dret a casa seva anava. Ja me'n baixo carrer avall, dret a casa seva anava. Quan som a mig carrer, senti que en toquen a missa. Quan som a mig carrer, sento que en toquen a missa, jo també me'n sóc anat per oir la santa missa. Jo també me'n sóc anat per oir la santa missa, quan tu la dolça mort, i a la porta de l'església. Quan tu la dolça mort, i a la porta de l'església, amb els rosaris a les mans, i amb els ulls baixos en terra. Amb els rosaris a les mans, i amb els ulls baixos en terra, amb una estrella que ens al front, i amb allò em vaig conèixer. Una estrella que ens al front, amb allò em vaig conèixer, li dic Déu la guard l'amor, casada, viuda, doncella. Índic Déu la guard l'amor, casada, viuda, doncella, casadeta no en som no, però és del cert que en som promesa. Casadeta no en som no, però és del cert que en som promesa, som promesa amb un galant, que és molt lluny d'aquestes terres. Som promès amb un galant, que ell per mi me'n passa pena, jo també em passo per ell. Som fetes moltes promeses, jo també em passo per ell. Som fetes moltes promeses, som promès de portador, un any o 14 mesos. Som promès de portador.

niñas se engafen per la mà. Anem a complir aquestes promeses i després ens casarem. Que nostres pares...

0: Propostes en xarxa.
1: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judith Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
2: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Oi que quan tens confiança en algú li expliques tot? Doncs això és el que fem a Bonària. A partir d'ara, els productes Bonària trobaràs un codi QR que et permetrà saber-ne l'origen, la traçabilitat i l'elaboració. Per nosaltres és una qüestió de transparència. Per tu, de tranquil·litat i qualitat. Bonària, directe del camp.
1: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

0: Una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya.
1: Senyors passatgers, l'autocar amb destinació Llançà sortirà immediatament des de l'andana número 2.

0: ens arribarem a Llançà, un municipi de l'Alt Empordà de gairebé 5.000 habitants. Amb una vila a prop del mar, però pràcticament amagada, el municipi es va erigir completament protegit dels atacs dels pirates sarraïns. Més endavant, durant la Guerra Civil, a causa de la proximitat amb la frontera francesa, la vila va tenir un paper rellevant en la resistència i l'evacuació de les darreres unitats militars republicanes. Emmarcat pels parcs naturals del Cap de Creus i el de l'Albera, Llançà és conegut per les seves cales menudes i tranquil·les, així com per la riquesa de patrimoni cultural. Els llançanencs us donen la benvinguda.
1: Trepitgem Terres de Llançà, la millor companyia, amb en Francesc Guiset. Molt bon dia, gràcies per rebre'ns.
2: Hola, molt bon dia, sigueu molt benvinguts.
1: He llegit que el primer que he d'anar a veure per conèixer bé el municipi és la torre de la plaça Major. Per què?
2: Bé, la torre de la plaça Major, juntament també amb l'arbre, doncs són els testimonis de generacions, rere generacions de la història de Llançà, on realment doncs, han viscut doncs, els moments històrics de Llançà i on han sigut doncs, testimonis muts del que ha acabat sent la idiosincràsia genuïna del nostre poble.
1: Uh-huh. Es pot visitar?
2: Sí, sí, hem fet una certa interpretació de la història de Llançà i també de tota la cultura, tots els elements arquitectònics i patrimonials del nostre poble, i doncs, a través doncs, de la torre doncs, es pot interpretar doncs, com era el recinte emmurallat de Llançà, com la seva connexió amb Sant Pere de Rodes, el seu veïnatge doncs, al comtat d'Empúries, després també doncs, tot el que era la problemàtica dels corsaris, dels pirates a Llançà, forma part també de la nostra història, bé, com s'ha anat construint la identificació del que és el port, del que és la vila, la connexió del poble amb el romànic, la connexió del poble amb el port, amb el litoral, la connexió amb la natura, bé, doncs també com es castigava, com si partia justícia en l'edat de mitjana, i bé, jo crec que és un recorregut molt interessant doncs, per conèixer doncs, el poble i també la seva història.
1: Clar, doncs bé. Vostè m'ha dit, diu, en aquesta plaça hi ha la torre, però també hi ha l'arbre. Em sembla que fa referència sí. A l'arbre de la Llibertat, que m'han dit, és el veí més ancià del municipi.
2: Sí, sí, l'arbre de la Llibertat realment és les aspiracions sempre de llibertat del nostre poble, i també doncs, el compromís que tenim nosaltres amb totes les llibertats del país, no? Doncs l'arbre doncs, va ser plantat doncs, arran doncs, de la il·lustració francesa.
1: Què diu?
2: Vull dir, estem parlant d'un arbre centenari que es va plantar fa més, com diu ja, no? van fer l'efemèride, però sí, les seves arrels, mai millor dit, ve de la il·lustració francesa, de les ganes de modernitat, del progrés, i va ser, ara no recordo l'any exacte, però va ser durant l'any, el segle XIX, doncs, que es va plantar aquest arbre, i bé, doncs ha sigut testimoni doncs, de tots els períodes de la República, i que del país i dels avatars, diguéssim, de la història del nostre poble, vull dir que estem parlant d'un testimoni que ha viscut moltes generacions de llançanencs i que nosaltres doncs amb molt d'orgull la preservem.
1: I no l'han volgut tallar mai? No hi ha hagut mai perill de castellers en tots aquests segles?
2: Sí, però els veïns del poble doncs, sempre s'han aferrat a aquestes arrels, no? I aquesta identificació que tenim i sempre l'han defensat doncs, perquè l'arbre mai doncs, li passés res, no? I la prova d'això és que actualment, doncs, malgrat la seva edat, doncs, segueix sent jove doncs, per bueno, com a testimoni de les anteriors presents i futures generacions de llançanencs.
1: I tant. Clar, ara estàvem parlant del patrimoni històric que és molt ric aquí Llançà, però també hi ha un gran patrimoni natural. Què ens destacaria? Quines excursions podem fer per gaudir d'aquest patrimoni únic natural?
2: Moltíssim, moltíssim. Nosaltres, els visitants que ens venen sempre ens diuen doncs, el potencial que té no només el nostre litoral, sinó també els nostres paratges. Vull dir, l'expressió que utilitzen quasi bé tots és que dic, això és un paradís. Dic, no val la pena estar a prop de les grans ciutats catalanes i també del país. Vull dir que que a vegades doncs, la gent doncs, vol visitar llocs genuïns o llocs originals, més enllà de les fronteres, i realment tenim paratges fenomenals de Catalunya,
1: i tant,
2: a l'Empordà,
1: i
2: també aquí a la Costa Brava, no? Doncs està a cavall, està enmig de dos paratges naturals, el paratge del Cap de Creus i el paratge d'Albera. Doncs evidentment amb aquesta targeta de presentació ja es podeu imaginar doncs, la quantitat de fauna, vegetació, tots evidentment amb l'empremta de la nostra tramuntana, doncs que el fa característic no només la natura, sinó també els propis ciutadans de Llançà, no? I evidentment, què t'haig de dir del nostre litoral, emblemàtic, preciós, simbòlic, té totes les característiques pròpies i fins i tot aquell aire de misticisme i de màgia, doncs que realment doncs, un fa doncs, que faci una activitat introspectiva, de reflexió, meditació, i que realment les sortides de sol i les postes de sol doncs, són precioses al nostre municipi.
1: I tant, per carregar energies. Vostè ara em comentava a la tramuntana, però si no vaig errada, vostès pateixen sobretot de les llevantades, no? Del vent de llevant, que aquí afecta molt.
2: Sí, sí, el llevant és una característica més. Nosaltres som terra de vent i, o sigui, que d'alguna manera crec que tenim tots els vents de l'arròs al vent a la nostra zona, i això és una característica diguéssim molt pròpia, una empremta molt pròpia de la nostra gent, i realment doncs, les llevantades doncs, tenen aquell punt de misticisme, de màgia, el que dic, no? De feréstega pròpia del nostre entorn, però també doncs, ens suposa doncs, que també molt mal de caps, doncs, que és una espiral, és perillosa també en determinats episodis, doncs, que d'alguna manera s'endinsa dintre el que és la nostra, bueno, el nostre port, i a vegades doncs, hem hagut de viure els embats en el platge de la Bola, bueno, que ens malmet molt aquesta zona de la costa, i també van patint el seu dia fins que no es va construir aquest dic, també molt característic nostre. Que
1: això li anava a dir, perquè n'han tret profit vostès del llevant, en certa manera, han aconseguit fer art d'un mural.
2: Exacte, d'una obra d'enginyeria civil doncs, que ve a protegir el que deia, no?, la nostra llotja de pescadors, també és un símbol molt emblemàtic, els pescadors i la llotja, doncs aquest dic, doncs d'alguna manera el que fa és protegir-nos, i que alhora doncs, ens recorda també doncs, de quin és el nostre origen, que és l'origen de la pesca, la importància de la pesca sempre de llançar, i evidentment l'hem volgut també simbolitzar amb aquest art d'en Carles Bros, que és un dels nostres artistes locals, actualment el dels més significatius, i que d'alguna manera fa això, no? D'alguna manera combina aquesta obra d'enginyeria civil amb el nostre entorn, amb el nostre litoral, amb els nostres orígens.
1: Clar, i ara parlava de la importància, no, que té la pesca i que podem veure en aquest mural, que a més és el mural més gran del món. Clar, on podem anar a menjar aquest peix tan bo?
2: Jo, evidentment, us recomanaria tots els bars i restaurants que tenim al nostre municipi, perquè realment la nostra gastronomia llançà és excel·lent, eh? Tenim magnífics xefs que han guanyat estrelles Michelin, també altres que estan guardonats amb els distintius gourmet de la cuina del vent, i evidentment altres, molts altres que potser no tenen aquest reconeixement, que és important doncs, que en un lloc, en un indret tan petit com Llançà, hi hagi tant reconeixement internacional, però també hi ha altres indrets que també hi menjareu moltíssim, altres llocs, altres restaurants, que també s'hi menja molt bé i a bon preu, i un preu molt raonable, i evidentment, doncs, d'alguna manera, siguent molt orgulls, que això també moltes vegades ho diu el nostre patró major, de la Confraria de Pescadors, que hem de dir molt d'orgull que nosaltres gaudim de quilòmetre zero, és a dir, que el nostre producte local és fantàstic, i també gràcies a l'activitat dels pescadors que cada dia ens suporten a llotja i per servir els nostres bars i restaurants.
1: I tant, doncs Francesc Guiset, ha estat un plaer que ens hagi fet de guia en aquesta visita tan particular. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, i aquí us espero.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Hola a tots i totes.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Donen dècades d'èxit.
3: 100, 100, 100, 100, 100, 100.
2: La millor cronologia d'èxit a tot el dial.
4: La màxima referència a la nostra estació.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. Són dades del 2025 que avança la policia a aquesta emissora. Parlem de 6.200 conductors sancionats per anar massa enganxats al vehicle que circula. Són infraccions que van pujant amb els anys o es mantenen estables?
2: Doncs mira, bastant estables, eh? Tot i això, l'any passat se'n van imposar 700 més que l'any 2024, però el que sí que s'observa amb les gràfiques que ens facilita el Servei Català de Trànsit, després de l'increment del que va suposar de mobilitat a l'AP7 l'any 2029, aquí sí que hi va haver un esclat d'incidència i molts encalçaments, el que popularment coneixem com encalçaments. Després, la xifra d'accidentalitat s'ha anat mantenint entre el 25 i el 30%. Afortunadament, a més, aquest, tot i que és un accident molt comú a les carreteres i que acostuma a implicar diversos vehicles, provoca poques víctimes greus i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
3: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i per tant no són encalços, només representen un 8,3%.
1: 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. És una xifra important. Sota quines condicions hi ha aquests accidents?
2: Doncs bé, aquí hem de deixar una mica de banda aquesta minoria de conductors que haurem vist, sobretot autopistes i autovies, incívics que s'amorren i assetgen els vehicles que van al davant. Doncs bé, l'alta accidentalitat a la carretera s'explica, a banda d'això, segons Llatge, per no saber calcular bé la distància de seguretat que hem de tenir.
3: La infravalora, és a dir, nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és. D'acord? Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acaba en que el que va darrere no pot reaccionar i és així de clar, és pura física.
2: I és que aquí ens hem anat a mirar a la redacció de Societat el codi de circulació i francament no detalla de forma precisa quins són els metres que hem de tenir com a distància òptima de seguretat.
1: Però els panells de seguretat a les autovies sí que el calcula.
2: Sí, i per exemple també tenim altres senyals que ens marquen, per exemple els túnels,
1: sí.
2: També hi ha els llums, hi ha uns llums blaus que no són per fer un contrast vistós, sinó que ens marquen la distància que hem de tenir entre cotxe i cotxe. Però sí que és veritat que el codi de circulació no ens diu quants metres perquè això dependrà de la velocitat. Com a orientació es recomana localitzar un punt a la carretera, llavors un arbre, un senyal, no? Llavors calcular, doncs, 3 segons des de que hi passa el vehicle del davant. En Òscar Llatge ens ho explica.
3: Ha tardat 3 segons a passar la marca, que sigui una estaca o un arbre o qualsevol cosa, i així pots controlar. Clar, això no pensant això conduint també és una mica complicat. Però afortunadament això està canviant amb el parc, juntament amb el parc de vehicles. Hi ha tots els vehicles que a partir d'un cert any tots porten encara que sigui un LiDAR miserable o qualsevol cosa que permet saber la distància i que t'avisa de que estàs vulnerant la distància de seguretat de davant i fins i tot pot fer que el cotxe pari, no? Per tant, jo diria què espera aquí una mica en pram t'hem d'anar, no? D'aquí fins al final, que s'arriba el cotxe autònom, doncs mentrestant hi ha totes aquestes ajudes de la conducció.
2: Doncs serà d'esperar, Carme, que aquestes multes vagin decaient a mesura que generalitzi també aquests assistents de conducció, que bé, els hi hem de fer cas, els conductors, els assistents de conducció, i després amb l'arribada del cotxe autònom. Hi ha una curiositat que em va explicar l'Òscar Llatge, el responsable de mobilitat del Servei Català de Trànsit, que és que, clar, aquesta distància de seguretat poques vegades es compleix en moments d'alta densitat a autopistes i autovies, i és perquè d'alguna manera inconscientment els conductors el que pensem és que, bé, podem córrer una mica el risc i ja podrem frenar i això ens agilitzarà, i de fet és així, ho reconeix el Servei Català de Trànsit. Si es mantingués la distància de seguretat al trànsit, el trànsit aniria més lent. Per tant, els conductors d'alguna manera juguem amb aquesta amb aquesta percepció, però el que passa és que ens falla sovint, perquè el 30% dels accidents produïts a la carretera és per aquesta causa.
1: Quina és la sanció per aquesta infracció, Miquel?
2: Doncs mira, 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts. Doncs després no aquí cosa. Pot haver més coses, poden implicar-se. I també una cosa que m'agradaria explicar-te és que això no es fa a través, la sanció no es fa a través de càmeres de seguretat o càmeres amb intel·ligència artificial que ara se n'estan implantant, o de radar, sinó que és un agent que veu la infracció i l'envia, no? I fa la denúncia. A més, quan hi ha una topada i s'ha de fer un atestat, aquí també emergeixen moltes sancions d'aquest tipus, que no s'ha respectat la distància de seguretat perquè els agents mesuren la distància entre els cotxes quan s'ha produït la topada.
1: Perfecte, Miquel Jarque, gràcies.
2: A tu, Carme, bon dia.
4: Si ets un conductor xuleta, comprat una avioneta...

0: sacra de l'Alt Empordà al món.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
2: I parlant d'emocions.
3: 10.
4: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
5: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
4: El sol de la ràdio.
6: Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.
7: Plejant. A Ràdio Vila-sacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.
2: I parlant d'emocions.
3: 19.
8: Obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: 107 de la FM. Frases fetes, amb Maribel Gutiérrez.
9: Hola a tothom. Si sou dels que us agrada deixar les coses ben clares, fer les observacions adients en algun afer, fer-hi puntualitzacions, sou dels que poseu en pràctica la frase feta següent: posar els punts sobre les is. Aquesta expressió l'hem de situar al segle XVI. Segons recull Joan Amades, el seu origen té a veure amb l'adaptació de l'escriptura de caràcter gòtic. Resulta que quan coincidien dues is de costat, era molt difícil identificar-les com a tals. Semblaven una U, de fet. Aleshores, es va decidir posar-hi com un accent damunt de les is per distingir-les, precisament, de les us. Amb el temps, i quan s'escrivia ràpid, va evolucionar cap al punt damunt de totes les is. Al principi va costar una mica, però al final va quedar fixat. Cal dir que hi havia copistes que no hi tenien cap inconvenient a aquest criteri, però n'hi havia que consideraven que els dels punts sobre les is eren gent primmirada, superdetallista o massa perfeccionista. A vegades no cal ser ni primmirat, ni superdetallista, ni massa perfeccionista amb les coses, però en segons quines circumstàncies, posar els punts sobre les is ens estalvia molts problemes. Perquè, recorrent a un refrany, tots sabem que les coses clares i la xocolata espessa.
10: Això és la caixa de sorpresa.

0: Marca aquest número, t'estem esperant.
1: 972-51-1268.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola. Jo volia que em diguéssiu, per exemple, en aquest país què val insultar un jutge? Que es pot, de veritat, que tenim una justícia que és de pandereta. Apa, vale? Adéu.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca.
5: Repetiràs.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Que ens agrada la poesia, ja ho sabem, però us agrada també el suc de taronja?
4: Hola, me'n dic Joel Parrera Jarabó. El poema que he llegit se diu Suc de taronja i l'escriptor se diu Lola Cases i me

0: lleva tot l'esperit, però pli de vitamines i el cos encara dormit.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Aquest poema ens fa recordar el sabor de les taronges ben exprimides. Mmm, que bones! Fins al proper embaladits. Adeu!
0: Adeu, embaladits!

Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: Sí, sí, de Ral d'Avinyó.
1: Carns i embotits de raça rústica, Ral d'Avinyó.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Institut per a la de l'Alt Empordà atura l'ús d'eines d'intel·ligència artificial en activitats a classe per elaborar-ne un manual d'ús. L'objectiu no és prohibir-la, sinó

0: utilitzar-la legalment i amb transparència i també amb esperit crític. Ho han fet amb l'ajuda de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. Per a l'Ada, Núria Peraire.
1: Es van adonar que la IA havia entrat al centre de manera generalitzada i desordenada, pràcticament sense adonar-se'n. Alguns dels professors la feien servir, altres no, i no hi havia criteris. Ho explica el director Rafa González.
2: Però va haver-hi un dia que un docent entra i diu, uah, els alumnes de primer d'ESO, que tenen 12 anys, s'ho estan passant pipa amb una activitat que els hi preparat i estan utilitzant el xat GPT. Ja et pots imaginar, jo com a director, la cara que se'm va posar, dic, 12 anys, si fins als 14 no poden fer-ho, a més necessitem el permís dels pares, i va ser quan vam dir, ostres, ens hem d'aturar clarament i posar-nos d'acord, no?
1: A més, entre els professors hi ha inquietud sobre l'ús que en fan els alumnes, ho explica la docent Esther Piris, que forma part del grup DIA del centre.
3: Doncs deixem de fer servir els ordinadors, doncs deixem d'encarregar feina, és que no ho estan fent ells, és que només ho copien, ho posen allà, el xat o el que sigui, i només ho copien, no estan aprenent res, i ens va generar una mica psicosis col·lectiva, que potser hi ha companys que estan així en aquest moment, de dir, no estan aprenent res, i va ser com dir, vale, parem, anem a mirar tot lo bo i com ho encarem per ensenyar-los i a fer-ho servir.
1: Amb els cursos de formació de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya han vist que els alumnes i professors han d'explicar quan la fan servir perquè els és útil, però també quan no és bo perquè limita les capacitats dels alumnes. A més, consideren que s'ha d'ensenyar com funciona per fer-la servir amb esperit crític. Per tot plegat, estan elaborant un manual d'ús. La jurista especialitzada en IA de l'Observatori, l'Arlet Brufau i Centelles, considera que no s'ha d'arribar al punt que s'ha arribat amb les pantalles que s'han hagut de prohibir.
4: Necessitem que els usuaris finals de la IA tinguin una mirada crítica, que entenguin quan la resposta està generada per intel·ligència artificial, què implica una resposta d'aquesta generada per una IA, quina qualitat i quins riscos pot tenir. I llavors això els hi permet interpretar millor la resposta i el resultat i sortir d'aquesta veracitat absoluta de la tecnologia.
1: Els alumnes també han participat en la formació, com la Maria Rodríguez, de quart d'ESO.
5: És cert que si parles amb algú de la meva edat i li preguntes sobre algú i t'ho diu i li diu d'on t'ho has tret, sempre surt el ChatGPT o ChatGPT no falla o sempre sortirà algo així, perquè és una cosa que tenen present i en comptes de preguntar-li a Google, en comptes de preguntar-li als seus pares, van a ChatGPT.
1: Entre els reptes més grans que afronten els professors hi ha el de buscar noves maneres d'avaluar els estudiants.
6: Ràdio Vilasacra.
7: Davant un futur tan canviant com incert.
8: Hola, Sílvia.
9: Què passa aquest cap de setmana?
8: Jo, Ràdio Vilasacra i que em deixin tranquil.
10: Ràdio Vilasacra.
11: On les cançons lliguen amb la història.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Complejant. A Ràdio Vila Sacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.
2: Dediquem a alimentar coses que no ens aporten res. Alimentem el consumisme, l'enveja, l'odi. Però és hora d'alimentar les coses veritablement importants. Amb el gran recapte, alimenta el que importa. Fundació Banc dels Aliments.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Hola, iniciem el repàs al temps. Marcada per un ambient serè, malgrat el creixement d'aquests núvols d'evolució diurna i nuvolades a punt sobretot del Pirineu, Prepirineu i Prelitoral. I la temperatura continua sent la notícia dominant. Sobretot els dies àlgids de calor seran entre dijous i divendres. A partir de dissabte ja comença a moderar-se una mica amb la retirada d'aquesta massa d'aire molt càlid que es mantindrà a ratlla just davant la frontera amb Catalunya. Malgrat tot, divendres al matí, i encara parlarem d'una temperatura molt elevada, pujarà una mica més, la mínima amb nit tropical fins i tot a punts de la costa central, i de cara a la tarda parlarem fins i tot de temperatura màxima que podrien fregar els 38 o 39 graus centígrads de cara a divendres, amb aquesta temperatura que podria arribar als 23 graus centígrads al barcelonès, i també de cara a dissabte, tot i que tendeix a baixar en el conjunt del país. Temperatura molt elevada a Ponent, on puja 38-39 graus centígrads, de cara a dissabte ja recula una mica, i tot i que farà calor, no seran aquests valors tan extrems. Sobretot parlarem a partir del cap de setmana de l'augment de la inestabilitat amb ruixats i xàfecs, i fins i tot de cara a dimarts, tot i que hi ha molta incertesa, podria creuar un sistema frontal Catalunya. De moment anem a veure el cap de setmana i dilluns, marcats per aquests ruixats i xàfecs, que sobretot seran una mica més extensos de cara a dissabte, quan podrien arribar també a punts del nord de la depressió central i que mantindran a ratlla la temperatura. De moment això és tot.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
2: Mira, mira, mira.

0: recordar el que va ser Ràdio Alt Empordà. Va ser la primera emissora municipal a les comarques gironines. En aquella època no hi havia només que la cadena COPE, que era Ràdio Popular, i Cadena SER. Vam néixer al Nadal del 81 amb moltes ganes per arribar a ser una emissora comarcal, i no va prosperar perquè altres ajuntaments no van veure amb bons ulls que Castelló capitalitzés aquest nou moviment de la ràdio de proximitat local, i ens vam trobar sols. Però tot i així vam fer un llarg camí. Ràdio L'Empordà va donar molt de prestigi a la informació esportiva, política, social, cultural, recreativa, de tota mena, no? I aquella època va ser, jo la recordo, amb molta il·lusió, amb moltes ganes i amb molta felicitat. Vaig fer tot el que vaig voler i més. I estic molt orgullós del que vam fer, com aquell que diu, amb no res, perquè vam néixer com els bolets, igual, no?
1: Pitu Anaia, sobre Ràdio Alt Empordà, la primera emissora municipal de les comarques gironines.
0: Sense que ningú sigui culpable, entre tots, saps? Vam deixar que anés perdent la identitat i va anar morint, i ara ja els temps estan canviant, la informació també arriba de moltes maneres, i va durar el que va durar, però va ser una gran etapa que molta gent encara la recorda, i això queda en el record de tots.

0: informació, música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions.
0: 11.
2: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: I parlant d'emocions...
3: 50.
4: Exacte.
3: Canviem de qüestió.

0: tele he sentit massa presentadors dir: fem una pausa, però no marxeu, tornem en un minut. Si tornes en un minut, vol dir que fas un trajecte de tornada que dura un minut. Si durant un minut estaràs tornant, pots dir que tornes en un minut. Però si vols dir que tornes després de la publicitat, que fas un salt en el temps i tornes, no tornes en un minut. Tornes d'aquí a un minut o d'aquí un minut. Quan fas una cosa en una quantitat de temps, vol dir que fas aquella cosa durant aquella quantitat de temps. Pots esmorzar en 5 minuts, dutxar-te en un quart d'hora o entrenar en una hora i mitja. En canvi, si el que vols dir és que una cosa passarà al cap d'una quantitat de temps, has de dir d'aquí a o d'aquí. Ens veiem d'aquí una setmana, tornem d'aquí un minut, el casament és d'aquí 2 mesos. Resulta que l'estructura en un minut, en lloc de d'aquí un minut, és un calc de l'anglès. En anglès, in an hour vol dir d'aquí una hora.
1: 100% Empordà.
2: Grans clàssics, però tens raó. No fan res.
3: Ja me vuelo la tostada.
2: I el teu cunyat sap on fan les millors paelles. A vegades és millor no discutir el que és indiscutible.
4: Mola o no mola?

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
2: Mira, mira, mira.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'actual tensió internacional evidencia com els discursos de confrontació i odi es poden acabar normalitzant també en el dia a dia. En aquest context, la taula del tercer sector social ha estrenat la campanya És odi per alertar de l'augment dels discursos discriminatoris. Toni Conde.
2: Terroristes. Tot això és odi. Aturem-lo.
3: Així sona la falca que denuncia els discursos d'odi. La campanya És odi de la taula del tercer sector social alerta sobre l'augment d'aquests discursos. Mitjançant testimonis reals, la iniciativa busca ajudar a detectar i combatre l'odi. La campanya s'ha presentat aquesta setmana, quan tot just falta un any per a les eleccions municipals, per advertir dels riscos dels missatges polaritzants en campanya. Xavier Trabado, president de la taula del tercer sector social.
4: Hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi i que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les, i a les persones en situació de pobresa, i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari.
3: La campanya pretén reforçar la capacitat crítica de la societat per saber identificar i contrarrestar els discursos d'odi.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.
7: 107 de la FM.
8: Xarxa audiovisual local.
9: A l'Alt Empordà.

0: sabries dir-me què és l'amor?
1: Sí.
0: Estàs enamorada ara mateix?
1: Sí.
0: Quantes vegades t'has enamorat a la teva vida?
1: Sí.
0: Demana un desig de futur per tu i la teva parella. Pensa el que tu desitgis i es complirà.
1: Sí.
0: Diria bé respondre'm aquestes preguntes?
2: No, millor no.
0: Millor no?
2: No, millor no. No, millor no. No, millor no.
0: Vale. Hola, home, pots respondre les preguntes?
3: Sí, i tant. Sí, i tant. Sí, i tant.
0: ¿Sabrías decirme qué es el amor?
4: Hoy en día, el amor es sexo, nada más. No hay nada más.
5: Caram, Robotech, com ho veus tot això?
6: No, mira, Robopruf, jo ho veig.
5: Ho veus?
6: Sí, Robopruf, ho veig.
5: I què és el que veus?
6: Una cosita tilin, tilin, tilita.
7: L'amor no només són paraules que es diuen a l'afat, per un moment i sense pensar. Són altres coses que se senten sense parlar.

amor. Per què crec que ets tan important a la vida de les persones? Potser hi ha algú que pugui viure sense amor? Quina és la importància que té realment l'amor en tot plegat? Com definiríem l'amor? Com el defineixes tu? Si agafo el diccionari de la llengua catalana i busco la paraula amor, em diu textualment: inclinació o afició profunda que se sent per una persona. Amor fraternal. Amor filial. Amor passional. També afegeix inclinació viva i desinteressada cap a una cosa, cap a una doctrina, cap a unes idees. Oh, l'amor. Déu-n'hi-do, l'amor. Sigui el que sigui l'amor, que sigui per bé. Sigui el que sigui l'amor, jo no podria viure sense amor. Tu podries viure sense amor? Com l'entens tu realment, l'amor? A mi m'agrada l'amor. L'amor en tots els aspectes, en totes les seves vertents, en totes les seves diferències. Ja només la paraula amor m'agrada. Potser per això avui vull començar dient a tots plegats: hola, amorcito corazón.

0: Noro.
1: Al Chow de la Chandi Chow.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Sabies que sovint passes per davant de jardins, fàbriques i palaus que amaguen històries fascinants? Entra a patrimoni.amb.cat i viu els fets més rellevants de les nostres ciutats. Xarxa Metropolitana de Patrimoni, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
1: Si lo teu és la tele a totes hores, doncs, la tele.
2: I tant.
3: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
2: I tant.
4: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
2: I tant.
3: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
2: I tant.
5: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
2: I tant.
6: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
2: I tant.
7: Si lo teu és el silenci.
8: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.

0: Quin temps fa a casa teva? Explica'ns-ho amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: L'evolució continua.

0: immobiliari. El millor moment no és blanc, és gelo. Per temps limitat. Més informació a mimma.net.
1: Avinguda de Roses, 73. Polígon Vilatenim, Figueres.
2: Vila sacra sense punxero. Efa-ema.
3: Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gespa artificial i llums LED a la terrassa.
4: La primavera, casa teva altera. Leroy Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
5: Em posarà una canya, si us plau, amb aquella petita inclinació, perquè caigui reposada. I just cap al final, tornem a la verticalitat, perquè l'últim tram tanqui amb una pinzellada d'escuma blanca rematant de forma magistral aquesta obra mestra. Una canya ben tirada no és el mateix que una canya qualsevol. Dinàmic Cerveseria. El plaer d'una canya ben tirada.
6: Carrer Monturiol 2, Figueres.
7: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
8: Et volem escoltar.
9: Bon dia. A veure, primer de tot, escolta, saludar, que segur que Déu està escoltant, en Joaquim Tudela, que està ingressat, el marit de la Teresa Gés. I després, demà és el cumpleanys del marit de la Caterina. I a ells els hi agrada molt la cançó Mirando al mar. Els hi pots posar, que estaran molt contents i el ballaran. Si vols apuntar-ho, tu apuntes.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, déu-n'hi-do. Ahir la temperatura desbocada que vam tenir a gran part de les comarques de Girona, i és que de fet hi va haver rècords per un mes de maig, per exemple a la ciutat de Girona, a la de Figueres, també a molts indrets en general de l'Empordà, de la Baixa Garrotxa, de la Selva, aquests valors que ahir passaven dels 36 graus. I déu-n'hi-do com està despertant ja aquest divendres, sobretot al voltant del Cap de Creus i a cotes al voltant dels 1.000 metres d'altitud, a les muntanyes de la Serralada Transversal, per exemple. Hi ha valors a hores d'ara de 22 a 25 graus, com dèiem, al igual que el Cap de Creus. Podem dir que aquesta tarda de cop i volta la temperatura baixarà, i és que anirà entrant el vent de llevant, per tant, ambient càlid, però ja no tant com ahir, per exemple, i sobretot serà a prop de la Costa Brava on se sentirà aquesta baixada. També aquesta tarda amb algun ruixadet al voltant de la Cerdanya i el Ripollès. Ruixadets de tarda que seran més importants en vista demà i sobretot diumenge a la tarda. Acabaran sent més intensos en aquestes zones més interiors. N'estem pendents a la xarxa?
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.
7: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a la octava potència d'un divendres?
8: Sí.
9: Bé.
8: Coneixes aquesta cançó?
10: Pira-para, pira-para, pira-para, pira-para, pira-para, rainy day.
11: Evoluciona ja.
8: I aquesta altra?

0: No, no, clar.
1: Evoluciona ja.
0: Són temes exclusius que només escoltaràs a Ràdio Vila-sacra. Sí, sí, així és de senzill. Així és de clar. Entens?
1: Evoluciona ja.

0: Doncs això s'entén aquí a Vila-sacra, però també s'entén a tot a l'Alt Empordà.
1: A l'Alt Empordà.
0: I tant.
2: A l'Alt Empordà, Castelló d'Empúries.
3: Albanyà, Avinyonet, Puigventós, Bàscara, Biure, Boadella, Les Caules, Borbou,

0: Ei, Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Pneumàtics Pou, reparació de pneumàtics i equilibrats. Polígon industrial Vilamalla. Carrer Tramuntana número 3334, amb el telèfon 972 52 50 54 i 972 52 60 54. Reparació de tot tipus de pneumàtics. Servei 24 hores. Telèfon mòbil 627 56 78 93 i 627 56 78 91. Centre a la Jonquera. Polígon industrial Mas Morató. Parcel·la 5, Avinguda Euskadi. Telèfons 972 55 41 22 i 972 55 40 51. Servei 24 hores. Telèfon 627 56 78 93.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música i la música que ha sonat sempre a les zones. I per això tenim un especialista en aquesta casa, que és Josep Pons.
5: Home, un petit especialista. Eh?
4: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
5: Sí.
6: Tots els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Vila-sacra.
5: Si voleu sentir alguna melodia d'aquelles que fa temps que no se senten, que estan en el pou de l'oblit, doncs poseu-vos en contacte amb l'emissora i feu la petició, que jo ja procuraré complaure totes les peticions que m'arribin.
7: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
8: I parlant d'emocions,

0: De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente.
1: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
2: 17 joves catalans extutelats per la Generalitat de Catalunya participen en el campus d'ocupabilitat impulsat per la Fundació Jordi Comas i la Fundació Futbol Club Barcelona. Tots ells passaran una setmana a la comarca per iniciar-se en diferents feines del sector de l'hostaleria. Un 60% dels gironins utilitzen el català sol o combinat amb el castellà com a llengua habitual en les relacions socials, però només un de cada quatre, un 24,7%, el manté en les converses quan el responen en castellà. Aquest és un dels resultats de la primera enquesta d'usos lingüístics a la ciutat que l'Ajuntament de Girona va encarregar a la Universitat de Girona. Els alumnes de secundària dels Germans Vila Riera han realitzat un llibre sobre els comerços emblemàtics de Camprodon. La iniciativa neix de Memoria Libris, un projecte que vol conservar la memòria dels comerços a través de la creació d'un llibre col·lectiu. El projecte ha comptat amb la col·laboració activa de l'Ajuntament de Camprodon i la previsió és que el llibre surti a la llum en les properes setmanes. La creativitat ha pres protagonisme aquest divendres a Cala Anita amb la inauguració de l'exposició El paper de la creativitat, una proposta que converteix el centre cultural en un recorregut per tres universos artístics molt diferents, units per un mateix llenguatge, el paper. En el marc del programa d'activitats prèvies a la Caminada pels Drets de les Persones Grans, del pròxim 12 de juny, a la sala polivalent del Casal del Jubilat s'ha celebrat el taller Cos, Cura i Moviment, un acte que ha unit la psicologia i la dansa per acompanyar emocionalment a la gent gran i fomentar la seva autocura.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: I am Freddie Mercury, and I am proud that there are stations that are dedicated to music with capital letters. Radio Vila-sacra La Mejor, the best.
4: Sabíem que arribàvem lluny, però al cel no ho imaginàvem, tot i el que imaginem cada dia.
5: Busques una escapada diferent? Descobreix Nulles, un racó amb ànima pròpia al cor de l'Alt Camp.
6: Passeix en carro entre vinyes, endinsa't en el passat al jaciment ibèric i deixa't sorprendre per la majestuositat de la catedral del vi, joia del modernisme agrari.
5: Visita els cellers, tasta els vins i connecta amb la tradició i l'entorn en cada copa.
6: Nulles t'espera. Autèntic, proper, inoblidable.
7: Si observem amb atenció al món i tenim present la quantitat de gent que sap tant de tot arreu, en tertúlies televisives i de ràdio, dins de grups i associacions de tota mena, si tenim present que en els segles que portem de món intel·ligent anem com anem i, a més, veiem que de solucions efectives de moment les justes, entendrem, o potser no, que a la 20 i a la 20 a la bim bombant.

Alabín i Alabant, Alabín Bombant, i que cadascú funciona segons les seves capacitats. Potser per tot això, el tonto de l'amor me llaman.

0: escolteu La història secreta.
1: Doncs imagina't.
2: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
3: Hola, te'n recordes de mi, Javier? Ja fa temps. Bueno, escolta'm, Javier, jo volia fer una crida a persones com a mi, que poden ser més grans o més joves, que tinguin alguna minusvalia física. Perquè no tenim un lloc per veure'ns, per trobar-nos, m'entens? A mi m'agradaria, doncs, poder, no sé, poder-nos arribar un dia 4 o 5, que siguem com jo. Jo no sé si hi ha algun lloc d'aquests. Algun posto hi ha d'haver-hi, perquè per disminuïts psíquics n'hi ha molts, però físics no n'hi ha tants. Ai, volia donar les gràcies. Jo tinc una família fabulosa, Javier, que no puc només que donar les gràcies. En fi, que me'n recordo molt de vosaltres, vale? Moltes gràcies, Javier. Ràdio Vila-sacra.

0: Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
1: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El president Salvador Illa s'ha pronunciat per primera vegada després que la Guàrdia Civil entrés a la seu del PSOE. Illa ha evitat referir-se a les sospites del jutge sobre la suposada trama per torpedinar investigacions, però ha insinuat una operació judicial contra Pedro Sánchez.
2: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs. Sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: Informar. Explicar. Entendre.
5: A Ràdio Vila-sacra.

0: Alguna cosa està canviant.
1: Hola.
0: Viu l'experiència de la ràdio del futur.
1: Ara.
0: Una manera nova de sentir la teva ràdio dins teu.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: De mitjans de comunicació hi ha molts, de tots tipus, tots els estils, per tots els públics. De Ràdio Vila-sacra, només

0: Doncs així, en principi, diria que m'agrada més. Perquè així la meva pau mental pateix menys.
1: La família Sans Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil. I l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al Cens de Persones Desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol.
2: Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: no?
1: Això és la caixa de sorpreses.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
2: El temps.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia, déu-n'hi-do. Ahir la temperatura desbocada que vam tenir a gran part de les comarques de Girona, i és que de fet hi va haver rècords per un mes de maig, per exemple a la ciutat de Girona, a la de Figueres, també a molts indrets en general de l'Empordà, de la Baixa Garrotxa, de la Selva, aquests valors que ahir passaven dels 36 graus. I déu-n'hi-do com està despertant ja aquest divendres, sobretot al voltant del Cap de Creus i a cotes al voltant dels 1.000 metres d'altitud, a les muntanyes de la Serralada Transversal, per exemple. Hi ha valors a hores d'ara de 22 a 25 graus, com dèiem, al igual que el Cap de Creus. Podem dir que aquesta tarda de cop i volta la temperatura baixarà, i és que anirà entrant el vent de llevant, per tant, ambient càlid, però ja no tant com ahir, per exemple, i sobretot serà a prop de la Costa Brava on se sentirà aquesta baixada. També aquesta tarda amb algun ruixadet al voltant de la Cerdanya i el Ripollès. Ruixadets de tarda que seran més importants en vista demà i sobretot diumenge a la tarda. Acabaran sent més intensos en aquestes zones més interiors. N'estem pendents a la xarxa?
2: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
6: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
7: Bon preu i esclat.
8: I parlant d'emocions,
9: 24.
10: Vale.
11: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
12: Paraules de nen.
13: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
14: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
15: Heu sentit a parlar mai d'un pop artista? Sembla ser que al fons marí hi ha un pop que sap cantar i tocar instruments musicals. El sentim?
16: Hola, sóc el Luca Tudor Palimari. El poema que he escollit es diu El Pop. I ho ha escrit Enric Laureula. I he escollit aquest poema perquè és de música i d'animals i tot m'agrada molt. El pop. Era un pop tan sardanista que organitzava ballades sota les aigües calmades, amb una gràcia d'artista i de formes encisiadora. Amb les potes, ell tot sol feia sonar la tenora, tamborí i flabiol, i amb les potes aixecades, si es tractava de saltar o les vuit ben abaixades. Quan tornava a començar, ingressava les sardines, els jubarrós, els taurons, les anguiles, els seitons, les estrelles i petxines, les ballades marines que organitzaven el fons i tots aquells animals que vivien a la vora, paraven i feien salts. Al seu crit, dos, tres, fora, i dansaven i suaven, fins que quedaven ben xops, feliços perquè saltaven al compàs del tont som pops.
15: Quin poema tan divertit, Luca. Gràcies per recitar-lo. I com diu una de les seves rimes, tots som pops. Fins al proper embaladits. Adeu.
16: Adeu.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.
2: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba.

0: festes del nostre territori. Sí.
1: La fem entre tots.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
3: Hola, bon dia.
4: Què dius, Judit? Tu, tu, sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor. Però no marqueu molt fort els números de telèfon, no us farà mal.
5: És un consell de la municipal. Sona infernal.
6: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: I parlant d'emocions.
1: 5.
3: Sí.
4: Hola.
3: Sí. Buenas tardes.
4: Hola.
3: Sí.
4: Es que se oye fatal esto.
3: Sí, un poquito.
4: A ver, la señora Mariona, ¿sobre qué es?
3: Pues, espera que le paso, ¿vale?
4: Gracias.
3: ¿De parte de quién, perdone?
4: De Javier.
3: De acuerdo, un segundito. ¿Sí?
4: Hola, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
4: Estoy intentando a ver si sería posible que alguien de Sofres...
3: ¿Sí?
4: ...me explicara de qué forma se hacen las audiencias hoy en día, que, de qué manera se controlan.
3: Em pot parlar en català, si vol, eh?
4: Ah, perfecte.
3: Sí.
4: Doncs bé, però... és que em pensava, al ser, com que em van donar un 91,
3: sí.
4: Em pensava que era... Que era...
3: Sí, sí, és a Madrid, eh?
4: Ah, és a Madrid, però vostè parla el català.
3: Sí, sí.
4: Ah,
3: sí,
4: mira
3: sí,
4: que
3: sí.
4: Bé.
3: Sí, sí, sí.
4: Clar, nosaltres tenim un programa als matins,
3: sí.
4: I dins d'aquest programa doncs, vam parlar de que aniríem a intentar averiguar de quina manera es pot controlar una audiència d'un, o bé d'un canal de televisió, o d'un programa, o d'un
3: sí.
4: mitjà de comunicació escrit, etc, etc.
3: Sí, sí, sí. És que nosaltres normalment, ja et sembla estrany, però normalment no fem intervencions amb els mitjans de comunicació.
4: Sí.
3: No només nosaltres, sinó en general a tots els països que fem audimetria. A veure, sí. Maneres de medir l'audiència de televisió, diguem-ne que hi ha l'audimetria, que és el que fa Sofres, i després hi ha altres formes, que és el que fa l'estudi general de Medios,
4: sí.
3: L'EGM,
4: sí.
3: El famós EGM.
4: Però com es pot controlar, per exemple, si un determinat programa l'escolten 1.000 o 300.000 persones? Com es pot controlar això?
3: Això, si vols, us ho puc explicar una mica.
4: Sí.
3: El que passa que, ja dic, nosaltres normalment no participem en cap programa informatiu ni per un tema que quan t'expliqui el per què, doncs ho entendràs. Nosaltres tenim tot l'estat espanyol, moltes llars, a les quals se'ls instal·la un audímetre, que és un aparell que el que fa és enregistrar tot el que s'està veient en aquesta llar, tant si tenen un televisor com si en tenen quatre, dels quatre televisors. Aleshores, aquest aparell, aquest audímetre, sap, és un aparell automàtic, que sap quina cadena està veient cada llar, no?
4: Sí.
3: I aleshores, el tenir establert aquest tipus de... Això es diu panel. Un panel és una mostra constant. És a dir, és una mostra de gent sempre els mateixos i sempre responent a les mateixes preguntes, diguem-ne, no?
4: Sí.
3: Amb investigació, és un terme, un panel, no? Un panel és sempre els mateixos contestant les mateixes preguntes per tal de poder fer una evolució històrica al llarg del temps, no?
4: Sí.
3: Aleshores, nosaltres amb investigació d'aquest tipus de panels el que es procura és que aquestes llars no se sentin, diguem-ne, massa presents en els mitjans de comunicació, perquè, bueno, pues, convé que sense ser res secret ni molt menys, perquè no hi ha secrets, però que no estiguin massa exposats als mitjans de comunicació. La raó és aquesta, però això és aquí i a tot arreu. Per tant, nosaltres no solem fer aquest tipus d'intervenció.
4: O sigui, vostè em comenta que hi ha una sèrie de domicilis...
3: Sí, mira, a veure, jo li explico... li explico. Nosaltres el que medim nosaltres,
4: sí.
3: És l'audiència de televisió a les llars espanyoles. A les llars, Això per començar és ho deixem ben clar, perquè hi ha qui diu, no fan els hotels. No, és que nosaltres no hem dit mai que féssim els hotels. El nostre objectiu és saber el que les llars de l'estat espanyol veuen.
4: Sí.
3: I les persones que viuen a aquestes llars.
4: Sí.
3: Aleshores, per això nosaltres ens basem una miqueta amb les diferents fonts estadístiques, el CENS, l'Institut Nacional d'Estadística, etc, etc, i sabem una mica com és aquesta població, no?
4: Sí.
3: I el nostre panel de llars té que ser una maqueta d'aquest univers que volem estudiar, no?
4: Sí.
3: Una representació. Aleshores, bueno, doncs, si ens diuen, per exemple, que la població espanyola hi ha un 48% d'homes i un 52% de dones, doncs la nostra mostra té que ser representativa. Diguem-ne que a vegades amb el número, amb les mostres, amb tot tipus d'investigació, el que és més important no és la quantitat de persones que es pregunta, sinó que la mostra sigui ben feta, que sigui realment una maqueta. Aleshores, nosaltres el que intentem és buscar unes llars que siguin representació fidedigna de com és aquesta població que volem estudiar, per classe social, per sexe, les autonomies, doncs, per coneixement de la llengua autonòmica, possessió de diferents aparells de la llar, etcètera, etcètera. Aleshores, hem d'aplicar això estrictament, i això ho apliquem. Aleshores, en aquestes llars, es busquen aquestes llars de forma una mica aleatòria, se'ls pregunta si volen participar en aquest estudi, si diuen que sí, doncs es continua endavant i se li instal·la en els seus televisors un petit aparell, diguem-ne, un dispositiu que el que fa és saber tot el que s'està veient en aquesta llar, tant en la televisió principal com en les altres televisions. Aleshores, cada dia a la nit, a partir de les 3 de la matinada, el que hi ha és una trucada del nostre centre de càlcul a totes aquestes llars, i es recull la informació. És una trucada que no molesta, diguem-ne, no se fa soroll ni res,
4: sí, sí.
3: Es recull tota la informació. Només amb això nosaltres el que ja tenim és amb el que en aquestes llars es veu, que ja és molta informació. Però anem una mica més lluny perquè volem saber una mica per diferents grups sociodemogràfics el que veuen, no? Volem saber què veuen els nens, què veuen les mestresses de casa de Catalunya, o què veuen la gent jove de Galícia, per posar exemples, no?
4: Sí, però això ho controlen depenent de l'hora, no?
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
4: Depenent de l'hora, sí. Vostès imaginen que són els nens els que estan mirant la tele.
3: No. Perquè això és el que li explicaré ara. A més d'aquest audímetre, d'aquest aparell,
4: sí.
3: El que els donem en aquestes llars és un comandament a distància,
4: sí.
3: En el que hi ha diferents botons. És a dir, imaginem que tenim un audímetre en una casa que és una família de 5 membres, posem que hi ha una àvia,
4: sí.
3: Que hi ha un pare i una mare, que hi ha dos criatures, un menor de 6 anys i un jove de 18. Tot això nosaltres ho sabem.
4: Sí. Doncs
3: en aquests botons, cada membre, cada persona d'aquesta casa té un botó. I la col·laboració que els hi demanem és que cada vegada que comencen o deixen de veure televisió, apretin el seu botó.
4: Vale.
3: Aquesta és la col·laboració que se'ls demana.
4: Vale. Així, fent una estadística una mica general, quants aparells creu que deuen tenir vostès posats a tot Espanya d'aquests?
3: No, nosaltres no parlem d'aparells, parlem de llars. Perquè,
4: bueno, doncs a quantes llars creu vostè que deuen...
3: Hi ha 3.500 llars. 3.500 llars que representen a 10.000 persones.
2: 10.000 persones que fan saber a tota l'audiència... quin és el programa que més es veu,
3: sí.
2: A través de la tele d'un país de més de 47 milions de persones.
3: Sí.
4: Vale, i a nivell premsa això ja no ho controlen vostè, sinó ho controla l'Estudi General de Medios.
3: Sí, això ho fa la IMC, que és l'Associació per a la Investigació de Medios de Comunicació.
4: Bueno.
3: I ells el que fan és per enquesta personal, és a dir, pregunten,
4: sí.
3: 4-3 vegades a l'any em penso que són,
4: sí.
3: Fan unes enquestes molt llargues i pregunten també a les llars,
4: sí.
3: Què és el que veuen, què és, vale. El que llegeixen i què és el que escolten a la ràdio.
4: A través d'enquestes ja domiciliàries més que res, no?
3: Exactament. I és per pregunta, vull dir que no, així com nosaltres diguem-ne que d'alguna manera difícilment ens poden enganyar, bueno, enganyar, no, ningú pretén enganyar ningú perquè si no vols contestar una enquesta no la contestes, no?
4: Mm.
3: Però, per exemple, a vegades el que passa és que quan es pregunta cara a cara a la gent quins programes de televisió veuen, la gent a vegades li fa una mica de vergonya dir que veu certs programes,
4: yeah.
3: No? Certs programes que estan, com es diu, a televisió basú, basura, no sé com es diu, escombraries, en català,
4: sí,
3: seria,
4: sí,
3: no?
4: Sí.
3: Fa una mica de vergonya dir això, no? Aleshores procuren no dir-ho I llavors quan es fan enquestes sempre, quasi sempre surten molt valorats els programes informatius o les tertúlies, aquest tipus de programa, no? I en canvi a vegades la realitat demostra que
4: no és així.
3: Que no és així, que no sempre és així. Vaja, no, dic que no tinguin audiència, perquè tenen molta, però no és a vegades la realitat, no? Però, per exemple, la GEM és un estudi que està bastant bé, que està molt ben fet, perquè a més és un estudi multimèdia, amb el qual és molt útil, no? Perquè també t'indica una mica el pes que té la ràdio, la televisió, la premsa dins d'un domicili, com que és un estudi també que fa molts anys que es fa, doncs es poden veure molt bé les evolucions. És a dir, que és un estudi que està molt, que està bé, la GEM, no ho tindria que dir jo, perquè això ho tenen que dir ells, no? Però que és un estudi que està ben fet i que és molt útil a la gent que es dedica a l'investigació de mitjans,
4: Doncs bé, senyora Mariona Sobreques, moltes gràcies per parlar amb mi i ja més o menys ja m'ha donat la informació que jo necessitava.
3: De tota manera, si vostè vol alguna cosa més, nosaltres tenim una pàgina web on expliquem una miqueta.
4: Sí, a veure si me la diu.
3: És les tres dobles uves.
4: Sí.
3: Sofresam.
4: Sofresam. Sam, tal com sona.
3: Sí, és com Sofres AM.
4: Sí.
3: Acabat amb M.
4: Sí.
3: .com.
4: Ah, vale. Pues moltes gràcies, Adéu, bon dia.
2: A veure si ens aclarim. Un aparell que instal·len a 3.500 llars, que diu representen a 10.000 persones, que aquestes 10.000 persones han d'apretar un botó depenent de si és l'avi, si és el nen, si és la nena o si és la mare. Han d'apretar un botó amb un mando que els hi donen i a través d'aquest botó, que han d'apretar cadascú el seu botó, no poden variar, se sap quin és el programa que mira cadascú. A través d'això, poden dir, el dia següent, quin és el programa que més s'ha vist, tenint present que són 10.000 persones, segons ens diuen des de Sofres, les que representen a més de 47 milions. Per altra banda, ens trobem que gent que enquesta personalment a través d'enquestes domiciliàries, que a mi mai m'han vingut a fer una enquesta domiciliària a casa a preguntar-me sobre això, mai, però bé, sembla ser que ho fan, són les que decideixen quin és el programa de ràdio líder d'audiència o quin és el mitjà de premsa més llegit. A veure, raonem una mica, tot plegat.

0: les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
2: Ràdio Vilasacra.
0: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
2: Ràdio Vilasacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
2: Ràdio Vilasacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

estàs bé, no només et cuides tu. Quan fas exercici o et relaxes, també cuides els altres. Perquè quan treballes el teu benestar físic i emocional, estàs cuidant les persones que més t'estimes i els professionals que tenen cura de tu. Cuida't. Comparteix salut. Generalitat de Catalunya.

0: Papa, m'expliques un conte?
1: És aquí el curs de viatgers del temps? Va ser demà. Doncs d'acord, tornaré ahir.

0: Associació Reemplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.

Una curiositat molt interessant és que els imants poden perdre la seva magnetització si s'escalfen prou. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte de la física anomenada temperatura de Curie. Els imants funcionen perquè dins del material hi ha petites regions anomenades dominis magnètics on els àtoms estan alineats en la mateixa direcció. Aquesta alineació és el que crea el camp magnètic que podem observar. Quan un imant s'escalfe, l'energia tèrmica fa que els àtoms comencen a vibrar més intensament. Si la temperatura puja prou, arriba un punt en què aquesta agitació és tan gran que trenca l'alineació dels dominis magnètics. En aquest moment, l'imant perd les seves propietats magnètiques. Cada material té la seva pròpia temperatura de Curie. Per exemple, el ferro la té al voltant dels 770 graus. Si es refreda de nou, pot recuperar part de la seva magnetització, però no sempre al complet. Aquest principi s'utilitza en tecnologia i enginyeria, i també ajuda a entendre com funcionen els materials magnètics.

0: informació, música, entreteniment.
1: Rialles per la meva mare.
2: No, no, ja, ja.
1: Pel meu germà. Oh, oh. Pel petit de la família.
2: I d'allò.
1: Pel meu xicot.
3: Tela marinera.
1: I per les meves amigues.
4: Una aventura en família.
5: Ara t'explicaré una història.
6: De Ràdio Vila-sacra. Només Ràdio Vila-sacra.
7: La diferència. Com...

0: Pagesos en origen i en essència. Ametller Origen.
1: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
0: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?
2: Si ets dels que agafa la bici, ets Daddy Bikes. Bicicletes de tota classe. De muntanya, carretera, elèctriques, urbanes, infantils...

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Cada dia tots els nens ens hem de rentar les dents.
3: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vila-sacra.

0: si vols qualsevol cosa. Qualsevol cosa tries.
1: Ui?
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: Convide a tancar els ulls i a deixar-se portar per sons i sensacions.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Departament de Salut ha iniciat al Gironès un pla pilot per incorporar el diagnòstic de l'ull gandul en les revisions de les criatures de menys d'un any i mig. Les primeres proves les fan a l'Àrea Bàsica de Salut de Salt. Fèlix Martín.
2: L'Àrea Bàsica de Salut de Salt fa de laboratori de proves durant un mes i han citat les famílies dels 120 nens i nenes de fins a 18 mesos que en depenen per fer la revisió de ben petits. Ho ha explicat Belén Pérez, l'adjunta a la direcció de l'àrea bàsica.
3: Fem aquests 120 nens d'aquesta mostra per després saber realment tenir dades i la idea és que més endavant ho incorporarem a la revisió de Creixem en Salut dels 15 mesos, que aquesta prova la farà la infermera pediàtrica. I si això funciona, entenem que altres centres s'acolliran a aquest projecte.
2: Després de la prova, alguns pares han destacat la iniciativa. En sentim dos, la Xan, pare d'una nena de 15 mesos, i la Fara, mare d'una altra nena que té un any i mig, que diu que no ha estat gens complicat.
4: No, estava molt fàcil. Hi ha l'atenció amb els llums de verd i vermell. Pots mirar els resultats i directament, i és ràpid.
5: És important per als pares, sobretot. Normalment no ho fan moltes proves d'aquestes. I sí, quan ens ha dit això, hem vingut.
2: Si se'n fa el tractament a temps, l'ull gandul es pot revertir. Afecta entre un 2 i un 5% de la mainada.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra. Apuja, apuja la ràdio.

Per a tu, esportista, Nutrisport ha ampliat la seva gamma de barretes i batuts de proteïna, ara amb més sabors que mai. Les barretes i els batuts de Nutrisport són l'snack proteic perfecte per prendre on vulguis i quan vulguis. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, a la teva farmàcia, botigues especialitzades i al web nutrisport.es.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Girona té el nombre més alt de parlants que mantenen el català en les converses. Ho fan el 25% dels ciutadans, per sobre de mitjana catalana. És una de les dades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat de Girona. Fèlix Martín.
5: A la ciutat de Girona, les persones que fan servir el català únicament o combinat amb el castellà arriben al 60%, una xifra per sobre de la mitjana catalana, però per sota de la resta de la demarcació. Pel que fa als que mantenen l'idioma, són gairebé un 25%, molt per sobre del 13% de Catalunya. I sobre el coneixement de la llengua, els que entenen el català són el 94%, els que el poden parlar el 82% i els que l'escriuen el 74%. Això ho valora la regidora de Llengua Catalana, Núria Riquelme.
6: És allò típic que et diuen des de fora de la ciutat de Girona, no? A Girona Rai, perquè realment tenim molta presència del català, evidentment, però nosaltres no en tenim prou. Esperàvem que hi hagués una situació que és la que és, delicada.
5: És la primera enquesta que fa un ajuntament sobre els usos sociolingüístics a la seva ciutat amb els estàndards acadèmics. L'ha elaborat la Universitat de Girona.
7: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
8: Ràdio Vila-sacra! Ole tu que mata!

0: les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
3: Hola, la puc ajudar?
4: Sí, mira, m'agradaria que el meu veí de dalt escoltés jazz en lloc de reggaeton.
3: No sé, és un canvi molt dràstic.
4: Amb les ofertes de Leroy Merlin pots canviar tot el que vulguis a casa teva. Bé, gairebé tot. Aprofita els nostres descomptes de fins al 25% i fes un bon canvi a casa teva, Leroy Merlin. Consulta les condicions a la botiga i al web.
5: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
6: Sentiràs la diferència.
7: Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
8: Pareu bé l'orella.
9: Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, J.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
3: Un moment, mireu a càmera.
4: Lluís!
3: Uau, mireu això! Passa-t'hi, mama! Oh, quina passada!
4: Lluís!

0: Truqueo.
1: Agafa el telèfon i truca.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Después de molts anys que ja aquells que parlen sempre que ho saben tot, que la ràdio havia de desaparèixer quan va sortir la televisió i no sé què, després han quedat, la ràdio continua viva i cada dia més, i és més creïble, no?, per part de tota la gent. Jo m'estimo molt la ràdio.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
6: Repetiràs.
7: Si escoltes Ràdio Vila-sacra habitualment, notaràs millores a la

la teva empresa pot fer camí tota sola. Però si aquest trajecte el fa acompanyada de la televisió de referència, avança encara més de pressa i arriba molt més lluny. La teva empresa i Empordà TV, junts som més forts.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La comissió d'investigació de la Dana a les Corts Valencianes es tanca amb les conclusions que han pactat el PP i Vox. El dictamen esquiva assenyala la Generalitat Valenciana i insisteix en la falta d'informació. L'oposició considera que el text és una farsa i un insult a les víctimes. València, Alba Barbosa.
2: La majoria del PP i Vox ha aprovat les conclusions de la comissió, un text que han defensat com a objectiu i rigorós, amb molt poca crítica cap al paper del govern valencià. La comissió es tanca poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els dos investigats en la causa, que el dia de la Dana eren els responsables de l'emergència. L'oposició considera que la comissió ha estat un insult cap a les víctimes. José Muñoz, de Socialistes, y Isaura Navarro, de Compromís.
3: Y desde nuestro punto de vista, este dictamen es ilegal e inmoral.
4: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar al Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
2: Les associacions de víctimes estudien una resposta al dictamen, consideren que la comissió ha estat una farsa i que ha servit al PP per apuntalar el seu relat polític. Confien, han dit, en la investigació del jutjat de Catarroja.
5: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido una indemnización en diferido, pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo, una indemnización.

0: aquesta llegenda. El Parc Agrari del Baix Llobregat és un parc amb una peculiaritat que el fa diferent als altres. Es caracteritza per la biodiversitat associada a l'activitat agrària. I com no pot ser d'una altra manera, la llegenda de la Pedra del Pas de la Barca, ambientada en aquestes terres, té com a protagonistes dos pagesos. Hi havia dos pagesos que tenien un hort prop de la desembocadura del riu Llobregat. Cada matí, abans que sortís el sol, anaven a collir carxofes, pastanagues i tomàquets, entre altres productes, per vendre'ls a Barcelona, a l'altre costat del riu. El Joan Ribas és un pagès de la zona del Prat i prové d'una família que ha viscut i treballat aquestes terres des de fa molts anys. Així que d'anècdotes i de llegendes en sap unes quantes. Benvingut, Joan.
1: Hola.
0: A veure, explica'ns, realment això és una llegenda? Perquè fa més la sensació que és una història real.
1: I tant, no? Totalment real de totes, totes. Perquè llavors era el Baix Llobregat era la horta de Barcelona. I llavors tant Prat com Sant Boi, que eren el més proper, bueno, i Hospitalet també, perquè no era que, el que era la zona franca, que també era dintre el Llobregat, però també estava ple de cases de pagès que collien tot tipus de verdures i, per exemple, el tros de Sant Boi, allà hi havia moltes, moltes arbres. Hi havia perseguers i pomeres, sobretot molts arbres. I llavors, clar, anaven carro o de cavalls i era una corrua de carros que anaven a, amb els cavalls i les mules, anaven al Born a portar el gènere cada dia a la tarda. Al migdia collien el de matí, de bon de matí, i a la tarda ja es portava, perquè llavors de matinada es venia... El Born es començava a la matinada, a les 6 del matí començaven a vendre, llavors.
0: Joan, això que expliques ara mateix, a dia d'avui, sembla molt llunyà. De quina època estem parlant?
1: Doncs estic parlant de, no sé, els anys 50. Jo tinc un germà més gran que jo, tenia 12 anys més gran, i com va tindre carnet van comprar un tractor, i llavors al Born hi anàvem amb el tractor i el remolc. I llavors cada dia després de dinar i anava cap al Born. Tant així, i jo llavors de nen doncs anava a ajudar-lo a descarregar, perquè els melons es portaven a granel, es feien una pila al passeig del Born. O sigui, clar, tot el que es portava, les carxofes es portaven amb unes canastres, que eren com uns grans recipients fet de canya i de bímac, que pesaven 500 quilos d'escarxofes. Es portaven amb el carro i després es portaven amb el tractor, també. I les carxofes es venien a peces.
0: O sigui,
1: venien els compradors amb sàrries d'espart i deien, jo vull 100 escarxofes. I llavors es comptava les 100 escarxofes.
0: Un pont de fusta els permetia travessar el riu i arribar a temps a Barcelona per poder muntar parada al mercat. Però un dia, un aiguat va fer créixer el riu i es va endur el pont. Després de molt rumiar, van decidir que la millor solució era...

0: suposo, en la preservació d'aquest espai, per molt que s'hi canviat molt, eh? D'això que ens explicaves a com és avui. Quina vinculació hi heu tingut?
1: Molta, molta. Ja tenint en compte, el que passa que els ajuntaments fins a poc no estaven molt per la feina. Nosaltres érem, inclús amb l'adveniment de la democràcia, el pes demogràfic dels pagesos, res, o sigui, en vots també som molt poca gent. Però clar, tenim de, ajudem a esponjar el territori. Clar. I això és una cosa que costa, que es gastin quartos en una cosa que no produeix vots directament, saps? Sí. És així.
0: I com definiries tu a les persones que treballeu les terres? O sigui, direu que sou persones semblants a les d'aquesta llegenda que ara escoltàvem?
1: Sí, sí, són estoicos, amb el sentit de que si plou, plou, si fa fred, fa fred, no pots fer res, no depèn de tu, depèn de moltes coses, el preu tampoc s'ha prefixat mai, o sigui, realment és una cosa que vas aguantant, i més a més, de mica en mica, com abans érem només érem a prop de Barcelona, i si hi havia una mala anyada avui, l'endemà, un altre any, doncs n'hi havia, tu guanyaves més quartos i una cosa per l'altra, no? Però ara, que tu et plogui o et pedregui i et faci malbé la cosa, no vol dir que a 5 quilòmetres no, i bé de bo faci falta, no? I amb la globalització encara és pitjor, perquè cert. Abans nosaltres al Prat feien molts balons i eren boníssims, i a Gas feien síndries boníssimes, a les sorres, dolces, però clar, com bé els balons del Prat venien per Sant Jaume, ara la gent a Sant Jaume està cansada de melons d'on faci falta.
0: Tornant a la llegenda, Joan, quina vinculació té amb el Parc Agrari del Baix Llobregat?
1: Bueno, això és la llegenda, és ni més ni menys que el Parc Agrari i el que és l'entorn del Baix Llobregat té un lligam amb Barcelona de sempre i pot ser de tot tipus. En el seu moment va ser com Horta de Barcelona, l'Horta de Barcelona, el graner de Barcelona, i ara pot ser pues, l'arbre d'aire d'esbarjo que es pugui utilitzar pues, per passejar i per tindre, no amb el Barcelona, sinó el gran Barcelona, no? L'Hospitalet, Cornellà. Ara ja passa de Cornellà, la gent passa no, de Cornellà i de Sant Boi, al Baix Llobregat ja baixen pel costat del riu fins a baix, que a les zones humides, que és el parc natural. O sigui que hi ha un lligam, no s'ha perdut, aquest lligam s'ha variat, però encara continua, això està clar.
0: I diries que aquest conte ha ajudat a que la gent conegui una mica més la història del parc agrari que tu ara ens descrivies, no? Perquè tu ho vas viure en primera persona. Però perquè la gent que no ho va viure conegui les característiques que el fan únic?
1: A mi em sembla que sí, que tot això, posar en valor tot el que és els camps que envolten, que queden, que cada cop són menys, perquè infraestructures, autopistes, s'han anat retallant el desviament del Llobregat, tot se'n va retallant de mica en mica, no? I serà difícil conviure. I com a pagesos també és difícil viure perquè cada cop l'escala és més petita i llavors és molt difícil competir amb les grans explotacions del sud d'Espanya mateix. Però si donem per valor la proximitat i no és res nou. Per exemple, a Califòrnia els pagesos van a vendre els mercats i és biològic. I la gent ho compra, encara que no sigui massa bàcula, perquè saben que té un valor afegit. Per això és el que s'ha de dir a la gent, que tot el que ve d'aquí ajuda a conservar també l'espai.
0: Tot el que ve d'aquí, com, Joan, com carxofes...
1: De proximitat.
0: Tot el producte de proximitat, Joan, que ens arriba aquí d'un parc que tenim ben a la vora, productes com carxofes, com tomàquets, enciams, espàrrecs, calçots... Jo crec que se'ns fa tots la boca aigua només de pensar en tot això. En resum, Joan, l'activitat agrària és, sens dubte, la singularitat d'aquest parc de llegenda, el Parc Agrari del Baix Llobregat.
2: Has escoltat el podcast Parcs de Llegenda.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Ràdio Vila-sacra 107 FM.

0: Atenció.
1: Atenció.
2: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí, estar al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
2: I amb la millor companyia.
4: Empúria Brava, quan passis per davant...
5: Mira!
4: Para!
5: Para!
4: Sí, atura't! Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
6: Cartes, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana o un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
4: Uau! Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, Empúria Brava. Atura't-hi a l'hora que vulguis.

0: Abonar-se a Saba és un win-win.
1: Un què?
0: Un win.
1: Un o dos?
0: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
1: Apa, quin win!
0: Doble win, doble d'avantatges.
2: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.
3: Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
4: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben

Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja?
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: El dol és un procés delicat, una etapa complicada, sobretot a determinades edats. Com explicar la mort als més petits perquè entenguin el significat i sigui menys dolorós? Maria Gómez.
1: Que tinguin informació és clau. Segons l'experta en pedagogia del dol, Ricard Díaz Mallofré, cal adaptar-la a l'edat de la criatura i ha de ser curta, concreta i de veritat.
2: La informació és el primer antídot important per la por. I què vol dir la informació? La que ell pugui sostenir. A vegades hi ha nens que pregunten i hi ha nens que no.
1: La Núria Parera, després de la mort del seu pare, va haver de respondre preguntes perquè la seva canalla volia saber on estava l'avi. Periodista, sempre vinculada a l'escriptura, en aquell moment estava embarcada en un projecte editorial i va acabar publicant l'àlbum il·lustrat El meu avi i jo, una eina per trencar barreres.
3: Una amiga meva estava preocupada perquè la seva filla, d'uns 10 anys, havia perdut a l'avi, més un avi molt present a la família, i no en parlava, no plorava, no havia expressat absolutament res de la mort d'aquell avi. I llavors un dia se la va trobar que havia posat tots els seus ninos a dins de l'habitació com si fossin una classe, bueno, i a través de la història d'aquesta nena que perd l'avi, explicat a uns peluixos, ella estava intentant pair o gestionar tot això.
1: La Isabel Palà, arran de la mort del seu avi Rafel, va escriure el conte On s'amaga l'avi, un procés terapèutic.
4: I perquè aquesta curiositat fa doncs que acabin preguntant coses que com a adults potser fins i tot, jo ho he dit moltes vegades, no?, que a mi el fet d'escriure el llibre també em va ser com una eina molt terapèutica, perquè em va permetre una conversa amb el meu fill que d'una altra manera, que amb un adult potser no hagués tingut. Els adults no tenim massa cultura de la mort.
1: La canalla sempre amb la necessitat de preguntar i, segons la Núria, de saber.
3: A vegades els expliquem com un conte de nou, doncs ara potser és una estrella que està al cel, no sé què, però com que està al cel? Però si l'acabem d'enterrar aquí baix, però com que no sé què, vull dir, que a vegades t'aterren molt de dir, vale, no els vulguis vendre no sé quina moto.
1: La lectura en general i els contes en particular, una manera perquè grans i petits parlin de la mort.

0: Viu les vacances en família a la Costa Brava.
1: Al Càmping Mas Sant Josep gaudiràs de 5 piscines i un ampli parc aquàtic, a més d'activitats esportives i animació per a totes les edats.
0: Allotjaments prèmium en un entorn natural privilegiat. Aquesta primavera regala't temps de qualitat amb la teva família.
1: Fes la teva reserva a campingmassantjosep.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern ha aprovat una ampliació de la plantilla a les escoles, prevista en l'acord, en aquest cas, amb Comissions Obreres i UGT, Clara Untañón.
2: Es preveuen 1.068 docents habituals més, 400 per l'escola inclusiva i 700 places més per personal d'atenció educativa i administratius, amb una inversió de 93 milions d'euros. Sílvia Paneque és portaveu del govern.
3: És una ampliació per al curs ja 26-27, per tant pel curs que començarà enguany, aquest setembre del 2026, i es divideix, els diré que hi ha les professorat dotacions de docents habituals, són 1.068 de les 1.787 i la resta són dotacions de PAS i d'atenció educativa.
2: El govern també ha aprovat el contracte programa per reforçar l'Agència Tributària Catalana perquè pugui recaptar l'IRPF cara al 2029, que recordem necessita el sí del Congrés dels Diputats, i aquesta setmana els consellers explicaran als grups les partides pressupostàries de cada conselleria, uns comptes que Junts i la CUP ja han avançat que es manaran, però que continuaran el seu tràmit parlamentari.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
0: Per la màgia del moment.

0: tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona? Menye, menye, menye, menye.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, tiene 15 nuevos mensajes.
5: Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿me oyes? Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿me oyes?
4: Enviado el 21 de agosto a las 17 horas 8 minutos. Para devolver la llamada al precio de una llamada normal, pulse la tecla almohadilla. Para volver a escuchar el mensaje, pulse 1. Para guardarlo, pulse 2. Para borrarlo, pulse 3.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
0: Repetiràs.
7: On et ve de gust que anem a dinar avui?
8: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
7: I això?
8: Cal saber triar en temps estranys.

Fins ara ja hi havia hagut estudis previs que havien demostrat la viabilitat de trasplantaments de ronyons, cors i fetges de porc modificats genèticament. Aquest cop, però, el repte ha estat encara més majúscul i això ha fet que encara hi hagi camp per recórrer. Ho explica en una entrevista el director d'organització

0: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
1: El bròcoli. Una de les verdures més populars, sobretot arreu del Mediterrani d'on és originari, és sens dubte el bròcoli. Molt relacionat amb l'alimentació saludable, tant per aportar molts beneficis a l'organisme, com pel seu sabor suau i agradable, com per la seva versatilitat a la cuina. El bròcoli, Brassica oleracea, varietat itàlica, és una crucífera, igual que la resta de la família, com les cols o les coliflors, és dels mesos de més fred, tot i que es pot allargar ben bé fins finals de primavera o principis d'estiu. És una de les verdures més preuades pel seu alt contingut nutricional, tant de vitamines i minerals com d'altres components, que el fan d'allò més interessant. Aporta poques calories, hidrats de carboni i, en canvi, és font de fibra i proteïnes. Conté antioxidants, com els betacarotens i la vitamina C, entre d'altres, que, a més de combatre els radicals lliures, també ajudaran l'absorció del ferro i assegurar un bon funcionament del sistema immunitari, de la pell, de la vista i de les mucoses. També és ric en àcid fòlic i vitamines del grup B, importants en l'embaràs i pel sistema nerviós, i en potassi, calci i ferro, que ajudaran a mantenir un bon estat musculoesquelètic, a regular la tensió arterial i a prevenir l'anèmia ferropènica. Finalment, cal destacar els compostos rics en sofre que caracteritzen el seu gust i l'aroma, milloren el funcionament del fetge i ajuden a prevenir certes patologies. En canvi, en cas de patir hipotiroidisme, pel seu efecte en el funcionament de la glàndula tiroidea estaria contraindicat. Si en voleu aprofitar tots els seus beneficis, és interessant que no el cuineu massa, un màxim de 10-15 minuts, al vapor i amanit amb oli d'oliva verge extra, suc de llimona o espècies. O bé al forn, amb sèsam o formatge ratllat per sobre. Si us provoca moltes flatulències, podeu provar d'afegir alguna herba aromàtica carminativa, com el comí o el fonoll. No menyspreu el tronc, peleu-lo, talleu-lo i cuineu-lo, que també conté molts minerals. Combina perfecte amb qualsevol cereal i llegum, amb d'altres verdures com la pastanaga, la ceba o la carbassa, o bé com a ingredient principal d'un plat o guarnició de proteïnes animals. De fet, també queda d'allò més bé en sopes i cremes o fins i tot en batuts verds. Gaudeix d'aquesta verdura de color verd en forma d'arbrets, que fa goig tant al plat com al paladar.
2: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: I parlant d'emocions.
1: 21.
2: Des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
3: Una porta al món.
4: En el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vilasacra, feina. I anònimament. Gràcies.
5: Avui, cal més feina i menys ximpleria.
6: Sigues intel·ligent.
7: Fer volar la imaginació.
8: Sí. Eternament.
9: Ai. L'opció dels que en saben.

0: de la teva ciutat, sempre al teu costat. Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel. Que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
1: Els calçots, sempre de Vila-sacra.
2: Vull pintar el pis per acabar les reformes.
3: Bona decisió.
2: I ara, l'altra bona decisió.
3: Quina?
2: Triar Mercadal Pintors, amb anys d'experiència. També treballen el microciment, estucs, paper pintat, façanes. Demana pressupost. Són molt professionals, fins i tot per empreses.
4: Mercadal Pintors, Girona i Comarques. 645 913 173 i a Instagram. Transformem llars.
5: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.

0: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
1: Què vols dir?
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Això sí.
4: És així i ja està.
5: Ui, quina joia que ve ara.
1: Tan, que Déu-n'hi-do.
6: Sí. 3, 2, 1 i acció.

0: Vols deixar-nos un missatge?
1: Hola! Que us he escoltat aquests dies, però aquests dies he anat una mica liada. Ja vull dir, saps què? Vaig a trucar ja. I era això només. Vull dir que dic, vaig a saludar tothom, eh? Molt guai, tot això.
0: A nosaltres ens interessa molt el que penses.

0: Aprendre de publicitaris experts.
1: Una selecció feta amb mesura i cada cosa a la seva hora.
0: Les millors empreses i agències. Si tens clar el que vols aconseguir, només has de triar la millor opció.
1: Ràdio Vila-sacra, és la dels que sabem el que volem.

0: De tota una vida de ràdio. Núria Pericas, pediatra i membre de la Societat Catalana de Pediatria.
1: La mortalitat infantil en els menors de 5 anys, 300.000 morts a l'any anualment, estan associades a contaminació ambiental. És prioritari allunyar els vehicles de les escoles.
0: Canviar d'hàbits de mobilitat és tan necessari com l'aire que respirem.

0: Els robatoris de dades que acaben en mans de ciberdelinqüents s'han més que duplicat en l'últim any. A més, els lladres informàtics fan servir cada vegada més la intel·ligència artificial. 4 de cada 5 correus falsos per robar-nos dades ja estan generats amb intel·ligència artificial, segons un informe de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Laura Caballero, directora de l'agència, explica que en l'últim any s'ha incrementat de forma exponencial el robatori de dades a tot tipus de plataformes, empreses i entitats.
1: Estem identificant clarament un augment, no, en el robatori de credencials, tant de les persones a títol individual com a nivell d'organitzacions. De fet, l'increment de robatori de credencials ha augmentat fins al 160%.
0: La intel·ligència artificial està ajudant els ciberdelinqüents a fer atacs massius i que siguin molt més creïbles. Per exemple, els que es fan a través de correus electrònics que repliquen a la perfecció logotips i textos totalment creïbles.
1: Les ciberestafes es tornen molt més sofisticades. Amb l'arribada de la IA generativa fa que puguin produir text, vídeos, veu, d'una forma que és superdifícil de distingir del que és legítim i del que no ho és. El 82,6% de correus ja estan generats, els falsos, ja estan generats per la IA, no? La intel·ligència artificial.
0: La recomanació de l'agència ja està alerta quan sospitem que les nostres dades han quedat compromeses. La intel·ligència artificial pot arribar a suplantar la identitat del nostre gestor i cal desconfiar fins i tot de les trucades. La recomanació de l'agència ja està alerta quan sospitem que les nostres dades han quedat compromeses. La

0: Intel·ligència artificial pot arribar a suplantar la identitat del nostre gestor i cal desconfiar fins i tot de les trucades. Cal desconfiar fins i tot de les trucades.
1: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.

0: Apunta bé.
1: La música de la teva vida.
2: La gent de Ràdio Vila-sacra no volem competir. Volem gaudir, senzillament. A què és fàcil d'entendre?
3: Molt.
4: I parlant d'emocions...
5: 85.
6: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Organització Mundial de la Salut demana més finançament per part de la comunitat internacional per aturar l'epidèmia de l'Ebola. El seu cap, Tedros Adhanom, diu que només han rebut un terç dels diners demanats i recorda que sense el material adequat, el personal sanitari no hi pot fer front. Són declaracions d'Adhanom a la seva arribada a la República Democràtica del Congo, on ha anat per transmetre aquest missatge.
2: He vingut aquí per demostrar les comunitats d'Ituri, Kivu del Nord i Kivu del Sud que no estan soles i que som aquí per donar-los suport i entenem el seu dolor, però també entenem que tenen l'energia i tot el que cal per aturar això.
1: Segons el recompte d'aquest organisme, en aquest país se sospita que hi ha hagut 223 morts pel virus i més de 900 infectats. El cap de l'OMS també ha criticat les mesures de protecció que estan adoptant alguns països respecte a d'altres on també han sorgit casos, perquè segons ell això n'incentiva l'ocultació. En aquest sentit, el Tribunal Superior de Kènia ha bloquejat la instal·lació d'un centre de quarantena per a nord-americans exposats a l'Ebola.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
4: Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només trien si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.

0: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 1026 a les 12 hores i 38 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.
2: És el nostre secret de mix.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: En la varietat i el gust.
4: I en la qualitat, la nostra diferència.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: On les cançons lliguen amb la història.
7: Braç a braç, així sortim al carrer. Anem a totes. Ens aixequem amb força. Mà a mà. Ens superem una vegada i una altra. Riem, ens emocionem, perquè amb tu no estem mai sols. Després de 85 anys treballant per una societat millor per a tothom, al grup social 11 tenim clar que la igualtat d'oportunitats es fa des del respecte. Braç a braç.

0: Ja torno a ser aquí!
1: Benvinguts un altre dia, una altra setmana a aquest, al nostre canal. Per què tornem a ser aquí? Per cuinar qualsevol cosa que engreixi, que és el que ens agrada en aquest canal. Dolça terra, dolça. La paraula dolça ja ho diu tot.
2: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
3: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda una setmana més a Menja't la vida, el teu espai on parlem de nutrició i parlem de la vida. Però avui també parlarem del sol. Benvinguda.
4: Gràcies, Quiri, un plaer estar aquí, com sempre.
3: O de la manca de sol, no sé.
4: O de la manca de sol.
3: Perquè parlem de la vitamina D. Què és això de la vitamina D?
4: Pues la vitamina D és una vitamina, no?, com el seu nom indica, i és un nutrient essencial per al nostre cos. Què vol dir essencial? Doncs que l'hem de tenir, no?, per poder sobreviure o per poder fer, doncs, perquè el nostre cos estigui sa, no? El que passa és que aquesta vitamina és una miqueta especial, perquè no només la podem obtenir dels aliments, sinó que el nostre propi cos la pot fabricar quan ens toca una miqueta el sol. Ara en parlarem una mica més d'això, però perquè sapigueu per a què serveix aquesta vitamina D, per a què és essencial aquesta vitamina D, doncs ens ajuda a absorbir el calci. Segur ja comencem a pensar per a què pot estar o amb què pot influenciar no només el calci, sinó també el fòsfor, que són minerals que ens ajuden a tenir els ossos i les dents fortes, no? Però a més contribueix al bon funcionament del sistema immunitari i també dels nostres músculs. Per tant, doncs és important incloure aquesta vitamina D no només en la nostra alimentació, com deia, sinó que el podem obtenir, doncs, a través de l'exposició solar. La nostra pell fabrica vitamina D quan rep llum solar.
3: Però anem molt fluixos de vitamina D en general, no? I especialment a Catalunya, no? Que hi ha dades que diu que el 75% de les persones estem per sota de la vitamina D que hauríem de tenir al nostre cos. És així?
4: Doncs sí, tenim, tenim poca vitamina D, doncs, precisament perquè no tenim prou exposició solar, i m'explico. No es tracta de posar-se, ara que hem passat l'estiu, no? No es tracta de posar-se a les 12 del migdia, 3 hores a prendre el sol. Només amb 10-20 minuts diaris prenent aquest sol en un moment de no màxima exposició, és a dir, doncs, durant l'estiu seria a primera hora del matí, i durant l'hivern, doncs, sí que podria ser durant la resta de dia. El que passa que quan parlem d'aquests dèficits de vitamina D no parlem d'uns dèficits que siguin, o unes dades que siguin d'ara, del setembre, que venim de l'estiu. Són dades que probablement ens trobem passat l'hivern, no? Perquè durant l'estiu sí que és veritat, doncs, que tenim aquesta exposició solar, però també és veritat que la gran majoria de població ens protegim molt, o sigui, ens posem cremes protectores del sol, que està molt bé si ens posem a prendre el sol en aquestes hores de màxima exposició, però que en un moment donat del dia, quan no hi ha aquesta màxima exposició, hauríem de prendre el sol sense protecció, perquè si no, aquesta protecció no ens deixa que passin doncs aquests rajos ultraviolats, no?, que el que fan és ajudar-nos a produir aquesta vitamina D. Què passa a l'hivern? Doncs que d'entrada, si parlem de Lleida, no?, tenim la nostra estimada boira, que no ens deixa, doncs, que ens arribi aquesta exposició solar, però a més, una de les raons és perquè treballem davall del fluorescent, no davall del sol. Per tant, el nostre fluorescent que tenim a la nostra oficina, al nostre centre de treball, no ens ajuda a que puguem fabricar aquesta vitamina D. I després, quan sortim al carrer, doncs ho fem sense moure'ns massa, no? El sedentarisme contribueix a que no ens movem, o si ens movem ho fem amb cotxe, no? I per tant, el que fem és tapar-nos molt quan sortim al carrer, és a dir, la ideal seria que aquest sol ens toqués a la cara i als braços. Si nosaltres ens desplacéssim caminant, doncs, Pili, què passa si encara que estiguem al gener, a ple hivern, i fa fred, si tu et mous caminant, arriba un moment que et traus el mocador, no?
3: Bé, depèn. Però sí, va, posa que camines molt ràpid.
4: El dia de la boira no, perquè tampoc és necessari, perquè els rajos no arriben, no? Però el dia que fa solet, a veure, aquí a Lleida quan fa sol estem tots a prenent el mínim solet que fa, no? Per tant, aquí, quan nosaltres caminem, ens trauríem les bufandes, no? Almenys la bufanda, ja no dic l'abric, però almenys la bufanda. Això faria que ens toqués una miqueta més el sol, no?, que tinguéssim una mica més d'aquesta exposició solar. Per tant, doncs, el tipus de feines que tenim actualment i el sedentarisme no ens ajuda que hi hagi aquesta exposició solar que doncs fa que puguem fabricar aquesta vitamina D. Que sí que és cert que amb l'alimentació doncs també podem incorporar aquesta vitamina D. Per exemple, si consumim peixos blaus, com el salmó, la tonyina, les sardines, o el rovell d'ou també conté vitamina D, o si comprem productes enriquits, doncs una beguda vegetal enriquida amb vitamina D, o els bolets, però els silvestres, sí? Que també contenen vitamina D. Però tot i així, la quantitat que necessitem diària doncs no és suficient només amb l'alimentació. Llavors, el que podem fer si tenim dèficit de vitamina D, i com sabem si tenim un dèficit?
3: Sí, com ho sabem?
4: Un dèficit. Doncs ens hem de fer un anàlisi de sang.
3: Ah, val.
4: No podem suplementar-nos perquè sí. No, és que jo crec que a mi no em toca gaire el sol, saps què? Vaig a prendre'm un suplement. No, perquè, de fet, hi ha persones que acaben intoxicant-se amb vitamina D. És una vitamina que el cos pot o l'emmagatzeme, no? I pot haver aquesta toxicitat. Per tant, només ens hem de suplementar si el nostre equip mèdic ho creu oportú, perquè clar, si tenim un dèficit de vitamina D al maig, doncs, i que anem de cara a l'estiu, doncs ja suposem, no?, que hi haurà més exposició solar i per tant aquest suplement potser no és necessari. Però si ens trobem en aquestes dates, no?, setembre, octubre, novembre, que venim de l'estiu i ja tenim un dèficit, doncs podem pressuposar, no?, que la resta del que quede d'hivern doncs no ho passarem massa bé, no?, pel que fa a la producció de vitamina D o a la quantitat als nivells de vitamina D. Per tant, potser en aquest cas estaria justificat prendre aquest suplement. Però, de totes formes, sigui quin sigui, la decisió que es prengui ho ha de prendre l'equip mèdic i, per tant, hi ha d'haver una supervisió mèdica a l'hora de prendre aquesta vitamina D.
3: Perfecte. I has apuntat coses molt interessants. No, no serveix, per exemple, prendre el sol darrere d'una finestra. No, perquè no es filtrarien, no?, els raigs, diguéssim, que necessitem. No ens arribarien a la
4: pell. Exacte, o sigui, hem d'obrir la finestra i que ens toqui el sol directe, però com us dic, entre 10 i 20 minuts diaris és suficient, no ens hem d'estar 3 hores, perquè després això seria contraproduent per la nostra pell.
3: D'acord, oi, sempre hem de buscar l'equilibri i és molt difícil. No?
4: Sí.
3: No trobes?
4: Sí,
3: que ens ho feu difícil. No parlo tu, parlo en general. Perquè
4: vaig a parlar, vaig a dir una opinió.
3: Sí.
4: Vaig a dir una opinió, totalment. Vull dir, això no té cap evidència, però vaig a dir una opinió. Crec que la població en general estem molt polaritzats. O és blanc o negre, no? O prenc el sol i me cremo, o no el prenc i tinc dèficit de vitamina D, no? O sigui, hi ha termes mitjos i hem d'aprendre, i hem de ser crítics, i hem de buscar aquests termes mitjos. No podem només llegir, perquè els titulars que llegim doncs van d'un pol a l'altre, no?, del blanc al negre. Però entre el blanc i el negre hi ha una paleta de colors, o almenys una escala de grisos, en la que ens podem moure per adaptar totes aquestes informacions de forma individualitzada a cadascú de nosaltres.
3: Ets la nostra...
4: Aquí deixo la meva opinió.
3: És el nostre equilibri, el nostre xerpa, la nostra nutricionista zen, Naila. Gràcies, de veritat, per ser, i et necessitem. I et seguim a my-nutricionista a Instagram i cada setmana aquí, al Menja't la Vida. T'envio un petó molt gran. Gràcies, Naila.
4: Igualment.

Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.

Hola, jo sóc en Jan Núñez i us vinc a recomanar una lectura que es diu Maricel. Maricel és una obra teatral adaptada a la lectura. El seu autor va ser Àngel Guimerà i va ser escrita l'any 1888. Es va portar al teatre l'any 1987, convertint-se així en una de les obres teatrals més conegudes del món. Aquest llibre tracta d'una comèdia romàntica dels nostres protagonistes, que són en Said, capità d'un vaixell de pirates algerians, i la seva tripulació. La comèdia tracta d'un amor impossible entre en Said i Blanca, filla del virrei valencià. Aquest llibre és una meravella d'obra la que ens va deixar Àngel Guimerà. Un cop s'entén de què va aquesta obra, la gaudiràs molt. Espero que us la llegiu.

0: bona salut bucal es reflecteix a la salut general.
1: L'acumulació de la placa bacteriana és la causa principal de problemes de genives com la gingivitis. Vitis t'ajuda a tractar-la amb l'ús del raspall, pasta i col·lutori de Vitis Encías, que ha demostrat eficàcia en la reducció de la placa en tan sols 4 dies.
0: Vitis, més que una boca, és salut. De venda a farmàcies i parafarmàcies.

0: El futur no és projectar pel·lícules sobre la superfície de la Lluna mentre seus al sofà de casa. El futur
1: es diu Viure i Ràdio Vila-sacra.
0: El futur ja és present.
1: Senzillament, escolta.
2: A Ràdio Vila-sacra,
3: calma,
2: ara ens toca.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Antonio i José entre els homes i Maria i Montserrat entre les dones són els noms més comuns entre els 8 milions llargs de resident a Catalunya. Ho revela l'últim estudi de l'IDESCAT que analitza els noms més freqüents entre la població. L'edat mitjana dels que porten el nom d'Antonio a Catalunya és de 62 anys. L'edat mitjana de les dones que es diuen Maria és de 54. L'estadística, però, demostra que ha recuperat posicions aquest segle després d'un fort descens a final del segle passat. Els cognoms més freqüents a Catalunya, segons l'estudi d'IDESCAT, són García, Martínez, López, Rodríguez i Sánchez. García és el cognom majoritari en 38 comarques catalanes.
2: Contestador de Ràdio Vila-sacra, 972-51-1268.
3: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra, 656-19-70-62.

0: En Jaume Sisa, per Cellers Maset.
1: A Cellers Maset creiem en el vi de casa, perquè el vi de casa és molt més que un vi. És una manera de fer, de ser aquí. El vi de casa és un vi que parla de tradicions, de moments compartits, de celebracions. El vi de casa és el vi de casa de l'Albert, de casa de la Marta, de casa meva. I és el vi de casa teva, si és que hi ha cases d'algú.
0: Maset, el vi de casa.
2: Desperta la teva olor.

0: converteixo en una explosió de sabors. L'essència de la nostra terra, d'allò que s'apodera de tots els racons del meu paladar. I allò que em fa sentir, el que representes, el que inspires, el que t'identifica. I un silenci, per notar-te tal com ets i saber d'on vens. Per olorar-te, sentir-te, tastar-te, tocar-te, mirar-te i fer-ho en cada moment.
1: Vila-sacra, la capital del món.
0: Perquè quan estic amb tu, em despertes els cinc sentits.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

Estimem la ràdio. Ixe mitjà càlid i proper que connecta les persones. Una ferramenta aliada de les causes justes. Vivim la festa de la ràdio amb els qui la fan i tenen cura d'ella. Música, ràdio i periodisme.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
2: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
3: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. Avui la primera d'elles serà amb la cantautora Montse Castellà, que acaba de publicar un triple disc titulat Groenlàndia i on celebra els seus primers 30 anys als escenaris. La segona entrevista amb l'Arnau Tordera d'Obeses, que, com sabeu, també tenen nou disc al mercat, el sisè, que porta per títol L'Ai al cor. Comencem, i avui ho fem amb la Ivette Nadal, que acaba de publicar una nova cançó, una cançó que porta per títol Mai les ales. És el primer senzill d'un disc arriscat en el pla musical, un buidatge de poesia a la recerca de més narrativa i imatgeria, utilitzant, això sí, la simplicitat i el detall quotidià com a principal força d'expressió.

0: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
1: Les efemèrides, ara aquí a Actualicat, de la propera setmana, de nou, de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel. Un dia més fem el nostre repàs a les efemèrides. Avui, les que comprenen de l'1 al 7 de juny. I és que l'1 de juny de 2016 s'inaugura l'exposició 16x16, 16 jutgesses per al 2016 a l'ESMUC. L'objectiu era impulsar el coneixement i fer un reconeixement al ric i divers talent femení en el món de la música popular. El 2 de juny de 1965 s'estrena la pel·lícula Los Felices 60 de Jaime Camino amb cançons d'en Raimon. I 50 anys després, el 2 de juny de 2015, s'inaugura l'exposició Serrat 50 anys de cançó a l'Arts Santa Mònica de Barcelona. Més efemèrides. Tres naixements en un 3 de juny. El 3 de juny de 1943 neix el cantautor Xavier Ribalta. El 3 de juny, però de 1951, neix el cantant ebrenc Miquel del Roig. I per últim, un 3 de juny de 1988, neix la cantautora Anaïs Vila. El 3 de juny de 2010 s'inaugura l'exposició La nova cançó, La veu d'un poble, al Museu d'Història de Catalunya amb motiu dels 50 anys de la nova cançó. El 4 de juny de 1978 neix el cantautor valencià Andreu Baló i el 4 de juny, però de 2021, surt el primer disc de música urbana per a infants, Animalari Urbà, de Detallets. El 5 de juny de 1969 neix un dels fundadors de l'Ats en Busto, el guitarrista Pemi Rovirosa. A les 6 de juny de 1961 neix Josep Maria Coromines, el coro guitarrista de Sang Traït. 35 anys després, el 6 de juny de 1996, va morir el cantautor nord-català Joan Pau Giner. I el 6 de juny, però de 2015, es du a terme la primera edició del Festivalot de Girona amb els Catarres, Joan Dausà i els Amics de les Arts.

0: acabam el nostre repàs amb les efemèrides del 7 de juny. I és que el 7 de juny de 1949 neix el guitarrista i cantautor Toti Soler. El 7 de juny, però de 1966, Raimon actua a l'Olímpia de París. El 7 de juny de 1996 publica el seu primer disc amb Pickup, Quina nit. I per acabar, el 7 de juny, però de 2022, es publica el disc Segona Florada, de Pau Riba i l'orquestra Fireluche.
1: Gràcies, Pamela, i serà ja fins d'aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Avui ens visita una de les veus més compromeses, autèntiques i cuidades de la nostra cançó, la cantautora Montse Castellà. Hola, Montse, i benvinguda de nou aquí a Actualicat.
1: Gràcies, gràcies a vosaltres.
0: Montse, amb aquest disc celebres també 30 anys als escenaris. La nostra felicitació més que cordial. 30 anys és molt, molt d'esforç. Per cert, quin resum faries tu d'aquests primers 30 anys?
1: D'entrada em fa molta gràcia que digues primers 30 anys. Vol dir que n'hi haurà uns segons 30 anys, no?
0: Com a mínim, clar que sí.
1: Com a mínim. Mira, d'entrada estic feliç i agraïda perquè al final estic aconseguint convertir l'afició en professió i d'alguna manera faig allò que em dia ma iaia Mercedes quan era menuda, que em dia: tu, fill meu, busca't una faena que t'agrada i deixaràs de treballar. Aleshores això faig, dedicar-me a un ofici que és molt bonic, que te retorna més creix el que tu li dones, però això sí, li has de donar molt, i crec que he trobat un ofici que m'ompli, que em permet ser jo mateixa i que em permet cantar-li a la vida i a les causes que considero justes.
0: La Montse ens ve a presentar també el que és el seu darrer disc, Groenlàndia. Atenció, perquè sota el gel es pot sempre amagar moltíssima escalfor. En aquest treball fas un paral·lelisme preciós i colpidor entre el poble inuit i el català. Com neix aquesta idea, Montse?
1: Doncs mira, encara que no vos ho creguésseu, neix molt abans de que al senyor Donald Trump se li ocorrís la magnífica idea d'intentar invair o comprar aquella meravellosa illa. És una idea que m'anava pel cap de feia temps, perquè com més llegia sobre Groenlàndia, més m'adonava de les similituds que tenim amb Catalunya, no? I per tant, això és un agermanament, en este disc dels 30 anys als escenaris, esdevé un agermanament simbòlic entre Catalunya i Groenlàndia, entre els països catalans i el poble inuit, i vol ser una connexió entre la sostenibilitat i el permanent pensament crític, no? Que natura i cultura no arriben per casualitat, i vull vincular dos conceptes: lo del gel, no? Que és físicament l'escalfament del planeta, i la descultura, que és com un concepte que m'invento, que vinculo a la ignorància. Per mi té igual de pes i de rellevància trista, rellevància, lo fet de que el planeta pugui desfer-se, i també el fet de que el pensament crític i la cultura puguen diluir-se.
0: El poble inuit és el que malament hem dit tota la vida, el poble esquimal, no?
1: Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, sí. De fet, documentant-me per fer este disc i per trobar esta informació curosa al respecte del concepte, que sempre miro d'aportar, l'expert antropòleg francès Bailon precisament comenta això que tu ara dius, no? Que una mica despectivament se'ls ha anomenat esquimal, quan en realitat inuit per si mateix vol dir ésser humà, i per tant és la manera com ells volen ser anomenats.
0: El poble inuit i el poble català compartim una mena de resistència sovint silenciosa, no?
1: Sí, efectivament. Mira, som dues cultures mil·lenàries que hem estat colonitzades, és així, pels imperis danès i espanyol, respectivament, i que històricament hem batallat per la nostra independència, sobretot durant els darrers 300 anys. I que, a més, tenim un altre trist paral·lelisme, que és que veiem com les nostres respectives llengües, el català i el kalalisut, que és el groenlandès, estan en retrocés, i per tant hi havia tota una sèrie de comparances que ens ajuda a fer esta lluita conjunta.
0: Un parell de llengües que van cap a la desaparició davant, a més, d'altres cultures que són molt potents, no?
1: De fet, este disc, a més de fer este paral·lelisme, he volgut fer un homenatge a la llengua catalana, a la nostra llengua catalana, fent que d'entre la vintena de duets que hi ha, perquè són 30 anys, 30 cançons, i per tant hi ha una vintena de col·laboracions, he volgut homenatjar esta llengua catalana nostra amenaçada, fent participar com a mínim una persona de cada una de les zones de parla catalana, de tots els nostres dialectes, per dignificar-nos, de manera que hi ha persones de Catalunya, òbviament, del País Valencià, de les Balears, de la Franja de Ponent, de la Vall d'Aran, d'Andorra, que sovint se'ns oblida, però és un estat que té el català com a idioma propi, de la Catalunya Nord i també de l'Alguer. Per tant, diguéssim que és una resistència, però també amable, no només una lluita, sinó una demostració d'esta riquesa dels nostres accents.
0: Com tu deies, més 30 cançons, no són?
1: Sí, sí, n'hi ha 27 de anteriors discos. És evident que quan una fa repàs a la carrera són 30 anys d'escenaris, 20 anys del primer disc, per tant, havien d'haver-ne un número llarg de cançons d'anteriors projectes. Això sí, que la gent no s'imagina que ha sigut un copia i enganxa, sinó que les hem tornat a gravar totes amb noves sonoritats, amb mescles o màsters o duets, per tant, són diferents, les hem volgut adaptar una mica als temps actuals. N'hi ha 27 d'estes posades amb el retrovisor, que les hem canviat fent duets fent arranjaments nous, i n'hi ha tres de noves. Una d'elles amb música de Lluís Llach, la cançó es diu Lliure, ell me va voler fer el regal, som amics i companys de lluita, i va dir, ostres, 30 anys als escenaris i a més 50 de vida, no? També ara d'aquí poc, diu, te vaig a fer un regal, i em va regalar generosament una melodia seva a la qual jo vaig posar lletra. Per tant, sí, sí, és un disc al que li tinc molt d'afecte i que espero que la gent lo revigui amb la mateixa força i intenció amb què s'ha fet.
0: Montse, ja has començat a presentar aquest disc també en directe. Quines són les properes actuacions?
1: Mira, un dels trets característics d'este disc, a part de tots aquests duets que es comentava i dels accents de la parla, és la presència de la banda de música de la Sénia. A les Terres de l'Ebre tenim una cultura bandística importantíssima, de les 43 bandes del país, de Catalunya, més de 30 estan aquí baix, i per tant volia que també fos un homenatge a aquesta cultura popular. Per tant, als concerts també m'hi acompanya, no sempre, però quan poguéssim, vam estrenar el disc, la gira recentment, a Amposta, a l'Auditori de la Fila, i va ser el concert de cloenda del Festival Barnasants, que sempre aixopluga esta mena de projectes amb tant de carisma i tanta importància. I això va ser amb la banda de la Sénia. Este mateix format, amb la banda de la Sénia, se podrà veure el proper dia 30, és el dissabte, a la Sénia, precisament, al poble d'on pertany la banda, i serà fantàstic perquè són uns arranjaments meravellosos fets pel seu director, el mestre Pep Vila, i després també seguirem girant-lo en un format també de duet amb el pianista Josep Lanau Mitxum. I en paral·lel, si m'ho permets, clar, tinc un disc preciós que és de l'any passat, que és aquell homenatge tan bonic a Joan Baez, que és una cosa intemporal, que se'n surt de les actualitats i de les presses, i que per tant anem girant tots dos projectes alhora. O sigui que el dia 30 fem Groenlàndia a la Sénia, amb la banda, i el dia 1 de juny i el dia 6 de juny el projecte de Joan Baez al Picat, a Lleida, i a Forès, al Festival de Poesia i Música.
0: Doncs bé, ja ho sabeu, la Montse Castellà continua girant arreu del territori, i que sapigueu també que podeu trobar aquesta, la seva darrera producció, Groenlàndia, a les diferents plataformes digitals musicals. Montse, gràcies de nou per compartir minuts i una gran abraçada.
1: Gràcies a vosaltres per defensar sempre la cultura. Un beset.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest proper cap de setmana. Comencem per divendres a les 8 del vespre, Land of Coconuts a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. També a les 8 del vespre, Judith Nederman i Gio Sinfonia al Teatre Principal de Sabadell, i també a les 8 del vespre, Sandra Montfort i Maria Fort, entre d'altres, al Camp de Mart de Tarragona. Mitja hora més tard, a 8:45, al Casino de Vic, actuació de Guillemino. A les 9 del vespre, La Pegatina i Abril, al Poble Espanyol de Barcelona, i Renaldo i Clara a la plaça del Castell de Palol de Revardit. A 9:45, al Petit de Caleri, Svetlana i Venus, entre d'altres, al Pla de Belllloc de Santa Coloma de Queralt. A les 10 del vespre, divendres, Masoni a la plaça Garbina de Ullestret. A 10:45, també divendres, Sopa de Cabra a l'Amfiteatre Parc Catalunya de Sabadell. I passem ara a dissabte. A les 12 del migdia, Els Pets, Ginestà, Pèl de Gall i Embauca, entre d'altres, al Parc Municipal de Sa Torre de Felanics. A les 7 de la tarda, Búhos, Els Catarres, Naina, La Cosina i Partiperes, entre d'altres, a l'Espai Firal 1 d'octubre d'Amposta. A les 8 del vespre, al Cafè del Teatre de Lleida, Minibús Intergalàctic. També a les 8 del vespre, Selva Nua, Gavina .mp3, la Lubit Band i la publicitat, entre d'altres, al Pla de Belllloc de Santa Coloma de Queralt. A 8:45 del vespre, dissabte, Xavi Vidal a la sala Elio Gabal de Barcelona. També a 8:45, Noelia Llorenç, Titana, al Gran Teatre de Xàtiva. A les 9 del vespre, Fetus al Casal Cultural La Violeta d'Altafulla, i Max Navarro a la Vila Romana de Vilaúba de Camós. Per últim, una darrera recomanació pel diumenge. A partir de la 1 del migdia, Sexeni al Passeig del Terrall de les Borges Blanques.
0: Notícies a Actualicat.
1: Maria del Mar Bonet va exhibir la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest passat dissabte, dia 23 al vespre, al Palau de la Música Catalana de Barcelona, on va presentar el disc L'aigua no cansa. En el marc del Festival Guitar Barcelona, la cantautora balear va fer un viatge per èxits que han marcat la seva carrera per enfilar tot seguit cadascuna de les 9 cançons que formen l'àlbum publicat fa escassament un parell de setmanes. Un equilibri entre textos propis, poemes d'altres autors i la tradició popular relliguen una proposta que Bonet va plantejar com a un retorn a les arrels des d'una mirada actual. El miler d'espectadors que van assistir a la vetllada van quedar captivats per l'expertesa de la veu de la cantautora, un intimista quintet de músics i un hipnòtic joc de llums. Maria del Mar Bonet ens destaca la impressió que li provoca el Palau de la Música a l'inici de la presentació del seu nou disc.
2: Tantes vegades que he vengut i cada vegada m'impressiona més, m'agrada més. És un palau de llum i de flors. Gràcies per haver vengut. Nosaltres estem aquí per disfrutar també amb vosaltres d'una estoneta d'aquestes cançons.
1: Després de la presentació d'aquest passat dissabte, dia 23, al Palau de la Música, de cara al juliol i l'agost, Bonet durà el nou disc a Agramunt, Cardona i l'Escala. L'agenda de presentacions la compaginarà amb altres concerts programats amb Borja Penalba al llarg de l'estiu a Fontcoberta i Vilanova i la Geltrú. El punt àlgid d'enguany, però, arribarà l'11 d'octubre a l'Olímpia de París, on tornarà a pujar més de 50 anys després del mític concert que va fer a les acaballes de la dictadura espanyola.

que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi, satisfeu la meva voluntat.

0: tenir l'ai al cor és una expressió que ens parla de neguit, d'espera, de por, però també d'una emoció interna, d'aquella electricitat que sents abans que passi alguna cosa gran. I precisament això, una descàrrega elèctrica i genialitat musical, és el que ens proposen Obeses amb el seu darrer treball discogràfic. Avui tenim el plaer de xerrar amb el seu cervell creador, compositor i lletra ferit. Benvingut de nou a Actualicat, Arnau.
1: Home, moltes gràcies, un plaer tornar a seguir amb vosaltres.
0: Arnau Tordera, que ens ve a presentar el que és el sisè disc d'Obeses, l'ai al cor. El disc ha estat dividit en dues parts, sístola i diàstola, en dues entregues. Que podem trobar diferències musicals entre amb dues parts, Arnau?
1: Sí, sens dubte. De fet, són dues parts que jo crec que justament es contraposen i ofereixen una experiència musical ben diversa, però justament com a part cadascuna d'elles de l'ai al cor, en aquesta globalitat final del disc amb els dos volums, doncs queda jo crec que penso que totalment equilibrat amb les dues parts. Hi ha molts contrastos en aquesta segona part. Probablement hem estat més atrevits, fins i tot diríem, amb la quantitat d'estils i amb el tipus d'estils que hem abordat, però penso que sí que hi ha una riquesa notable en aquest sentit i que hem gaudit molt fent-ho, i ara doncs evidentment doncs esperant doncs oferir-ho al nostre públic.
0: Musicalment, Obeses mai s'ha quedat en una zona de confort. En aquest disc trobem des d'arranjaments simfònics fins a metall, rock progressiu o melodies pop. Com s'aconsegueix un ventall tan ampli i que aquest soni cohesionat sota un mateix concepte?
1: Bé, és una bona dada. Sí, aquí, clar, s'hi exploren estils molt diversos que ens obliguen doncs a descobrir maneres de fer música, maneres d'expressar-nos doncs també molt diverses i molt riques. Al final és un repte creatiu també aventurar-nos justament a acariciar tots aquests contrastos, però al mateix temps és molt estimulant per nosaltres, i diria que el que ho conjuga tot plegat doncs és en primer lloc doncs l'experiència. Naturalment hem de tenir en consideració que és un projecte que ja fa 16 anys que vàrem arrencar i evidentment doncs cadascun de nosaltres portava uns quants anys previs en altres formacions, i per tant doncs aglutinem doncs una experiència en l'ofici musical, en l'ofici creatiu, compositiu, i en definitiva aquesta línia creativa és el que unifica tota aquesta diversitat, encara que pugui semblar paradoxal. L'Obeses en les seves peces són clarament identificables, malgrat que, en efecte, com bé deies, doncs cadascuna d'elles és un món a part i una estètica concreta i una idea musical que poc té a veure en termes estètics amb la resta.
0: Els discos estan molt bé, però Obeses, on realment, segons nosaltres, on realment s'entenen, és a dalt d'un escenari.
1: Sí, indiscutiblement l'escenari és l'hàbitat natural d'aquesta banda. Nosaltres, evidentment, sempre ho hem dit, aboquem tots els esforços, evidentment, en la creació discogràfica de les obres, de l'enregistrament, amb totes les eines que ens aporta la contemporaneïtat, que són moltíssimes a l'hora de produir els nostres discos, però allà on es pot gaudir profundament i amb més profunditat, valgui la redundància, d'aquest projecte, justament és en els directes, allà on ens expressem en la nostra essència de gaudi col·lectiu, i també on el nostre públic es manifesta, un públic increïble, extraordinari, amb una connexió absoluta amb el projecte musical d'Obeses. I la veritat és que convido a tothom qui no ho hagi fet doncs a venir a algun dels nostres directes, perquè realment és una experiència increïble.
0: Arnau, per què amb Obeses el públic sempre espera el més difícil? Sents la pressió de no repartir-te mai?
1: Bé, diguem que hem anat cultivant un públic molt exigent, i això sí, en efecte, doncs és complicat, en el sentit que realment el públic exigeix molt a la banda. És un públic, doncs això, que ha estat cultivat també per la banda, en el sentit que els hi hem ofert sempre música diversa i amb aquesta qualitat i aquesta riquesa, i per tant ja ens l'exigeixen, no? I per tant això també ens ajuda a nosaltres a no treure el peu de l'accelerador i a baixar l'exigència que tenim. Per tant també és estimulant justament que el nostre públic tingui aquesta voluntat d'excel·lència i per descomptat, doncs, la nostra obligació com a banda és oferir-los aquesta qualitat, sí.
0: En aquest disc, Arnau, heu tingut unes quantes col·laboracions de les importants, a més...
1: Oh, i tant que sí. Mira, justament la primera part del disc vàrem tenir una col·laboració vocal de Magali Sare, una cançó que es diu Potser ho hauríem d'haver vist, i en aquesta segona part doncs hem tingut fins a tres col·laboracions ben destacades. La primera d'elles, deixa'm mencionar justament la Coral Canigó, amb els quals vàrem enregistrar la peça Virolai, l'icònic himne dedicat a la Mare de Déu de Montserrat. Llavors també tenim una col·laboració a la peça Fort en la Mort, d'un harmonicista increïble que es diu Joan Pau Comelles, un dels músics amb més sensibilitat del país, amb un domini de l'harmònica absolutament virtuosístic i deliciós, que ha portat una capa de talent i d'emoció a la cançó. I finalment també tenim una peça on hi col·labora el trio de la Copla de Tres Quartans, Bufalodre, amb aquesta conjugació de quatre instruments interpretats per tres intèrprets, que són el tamborí i el flabiol, en aquest cas un intèrpret, la tarota, que és una espècie entre moltes cometes de gralla primitiva, una mica més grossa, i també el sac de gemecs. Això és la Copla de Tres Quartans, que interpreten nosaltres aquesta peça anomenada la

0: exactament és el poble on vàrem fundar aquest projecte fa 16 anys, que aviat és dit. Posteriorment vàrem visitar Sant Miquel de Campmajor dins del Festival Recòndit, i ara el concert que tenim més properament és el 6 de juliol en el marc de La Noia Folk. Toquem a la Pobla de Claramunt, al castell de Claramunt, crec que en un espai increïble. I ara no et puc dir de memòria la resta de dates, no sé si tu les controles, però en tot cas esperem oferir a tot el nostre públic concerts memorables en cadascuna d'aquestes dates.
1: Aquí tenim apuntat, per exemple, 20 de juny a Montblanc, el 4 de juliol a Vic, el 12 també de juliol a la Granada, el 17 a Bessina, etc, etc.
0: Deixa'm afegir que el dia que toquem a Montblanc, justament, tindrem la sort i el gaudi de tenir la Copla de Tres Quartans Bufalodre tocant en directe aquesta peça, La Tornada del Blat. Per tant, també serà un dia especial en la qual doncs, podrem compartir amb ells aquest moment interpretatiu.
1: Això serà dins del Festival Àurea de Montblanc. Ja per acabar, Arnau, una pregunta que volíem fer-te, que la deixem pel darrer moment. Ja us tracta una mica millor la indústria discogràfica?
0: Bé, sempre hi ha un punt de confrontació, és una proposta musical que naturalment està al marge de tendències i de modes, i per tant en aquest sentit sempre és més difícil de posicionar a certs llocs, però al final també amb els anys doncs, hem anat donant valor a aquesta posició de certa autonomia i d'estar al marge una mica dels circuits més comercials, i diria que també ens ha donat un caràcter d'identitat destacable, i per tant després de tota aquesta trajectòria diria que això al final doncs, ens ha acabat seduint i al final doncs, ja forma part de la identitat també del nostre projecte.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, Besses té al mercat ja a la segona entrega de L'Ai al Cort, o sigui que L'Ai al Cort sencer, i que podeu trobar les diferents plataformes digitals musicals, i com hem estat anunciant anteriorment, ja han començat a rodar arreu del territori, i segur, seguríssim que molt aviat, a prop nostre, trobarem una de les actuacions en Duveses i poder gaudir de la seva música en directe. Hem estat parlant amb el gran, l'Arnau Tordera. Gràcies, Arnau, i moltíssima sort.
0: No, moltíssimes gràcies per aquesta agradable conversa.

Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornarem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, feu l'esforç, escolteu música en català i en directe. Adeu-siau.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
0: Dilluns a les 11 de la nit.
2: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra, 107 FM.

0: generació de la radionovel·la, dels podcasts, de les playlists o dels hits. Siguis de la generació que siguis, tots formem part de la generació del càncer. Però investigant, junts podem ser la generació que cura el càncer. Uneix-te a la generació Cris i dona a Cris contra el càncer a criscancer.org.
1: La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació a mossos.gencat.cat.
2: Pareu bé l'orella. Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
3: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
2: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
3: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
2: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
3: Apialia, la força de vendre junts.
4: A Ràdio Vilasacra et donem la teva dosis d'energia i bona música tot el dia.
5: Tots som pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
6: Dilluns a les 10 de la nit.
5: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
7: I parlant d'emocions...
8: 22. A punt per dir sí?
9: Yes. A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
10: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
11: Igualtat. Dret dels col·lectius vulnerables a acollir-se a la tarifa social del cànon de l'aigua per reduir la seva factura. Si a casa teva tothom està a l'atur, reps una pensió mínima o et trobes en risc d'exclusió residencial, et pots beneficiar d'un 100% de bonificació si no superes els 9 metres cúbics d'aigua al mes. Si el superes, en gaudiràs d'un 50%. Sol·licita la tarifa social del cànon de l'aigua al 012 o a la web h.gencat.cat. Fem possible la igualtat. Generalitat de Catalunya.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: I parlant d'emocions...
4: 76.
5: Tiqui-biqui!
6: Passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra, i apa.

0: カタランソサエティ。
1: A Ràdio Vilasacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.

0: Informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Només un de cada 10 joves d'entre 16 i 29 anys s'emancipa a Espanya. Segons el Consell de la Joventut, és el mínim històric registrat i els qui viuen sols destinen gairebé tot el sou, un 98%, a pagar el lloguer a l'Exaloi.
2: Sí, l'accés a l'habitatge s'ha convertit en un dels principals factors d'empobriment de la joventut. El risc de pobresa entre joves que viuen de lloguer es dispara del 25,9% al 43% després de pagar la mensualitat. Dels 1.191 euros que de mitjana cobra un jove, n'ha de destinar 1.176 a pagar el lloguer. Andrea Henry, presidenta del Consell de la Joventut d'Espanya.
3: Que ya no sirve con trabajar, que ya no estamos hablando de el mérito personal o esta idea que tenemos de, bueno, no te podrás emancipar porque no tienes un buen trabajo o porque no tienes un buen salario. No es verdad. De hecho, la vivienda está convirtiéndose en el principal factor de sobreendeudamiento o de pobreza, empobrecimiento de la generación más joven, de las personas jóvenes, y además es que la edad media de emancipación ahora mismo sobrepasa los 30 años.
2: Pel que fa a la compra, un jove ha de dedicar més de 14 anys de salari íntegre per adquirir un habitatge, una situació que obliga molts a decantar-se pel mercat de lloguer i compartir habitació. Des del 2022 aquesta tendència s'ha disparat més d'un 85%.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: Descobreixen cèl·lules smart.
7: Arrenc de 1997.
8: Arriba la intel·ligència artificial.
9: La societat avança i la publicitat amb ella. Per això Autocontrol, anunciants, agències i mitjans. Portem més de 30 anys evolucionant per continuar tenint cura que la publicitat que rep sigui lleial, legal, honesta i veraç. Autocontrol, per una publicitat responsable.

0: Servei d'acreditació de competències professionals.
1: Jo tinc experiència en atenció domiciliària i ho he acreditat.
0: Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Si ets professional, fes-ho oficial.

0: Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656-1970-62 i podràs venir i visitar-nos.
1: Please, hello.

0: Propostes en xarxa.
1: Entre els segles XVIII i XIX, Capellades i el seu entorn van ser un dels centres paperers més importants de l'estat espanyol. L'especialitat de la zona era el paper de barba de primera qualitat i també el paper de fumar. A l'antic molí de la vila de Capellades, que conserva l'estructura, hi ha el Museu Molí Paperer. Hi podeu veure com era tot el procés de fabricació, d'inici a final, però també hi podeu elaborar paper amb les vostres pròpies mans. L'equipament compta amb una sala d'exposició permanent sobre el paper i els sistemes d'impressió, però a més acull mostres temporals. També custodia una de les col·leccions més grans de llibrets de paper de fumar. Just al costat del molí hi ha la bassa, una font natural d'on antigament brollaven, atenció, prop de 12 milions de litres cada dia. Fins a 16 molins paperers de la zona utilitzaven aquesta aigua com a energia per funcionar. Si voleu saber com es fabricava el paper dos o tres segles enrere, o fins i tot fer-ne vosaltres, podeu visitar el Museu Molí Paperer de Capellades. En trobareu tota la informació al web mmp-capellades.net.

0: I parlant d'emocions.
1: 45.
2: Petri,

0: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Si vols arribar primer a la meta, menja un plat d'espinacs o mongeta.
5: Deixa un missatge.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
8: Sentiràs la diferència.

Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. És fàcil, ràpid i comodíssim. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals de les poblacions on ja està actiu el servei a bonpreuesclat.com. Bonpreuesclat.com, el

0: Hola, Sílvia.
1: Què passa aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: En el 107 de la FM...
3: La fem entre tots.
4: Novita, Ràdio Vila-sacra, tot un invent. Soc Doraemon i ho sé de ben cert.
5: Cap de setmana memorable?

0: I parlant d'emocions,
1: 55.
2: Exacte.
3: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
4: Jo m'hi apunto.
5: RadioVilaSacra.cat. A Ràdio Vilasacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vilasacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
6: Et transmet molt bones vibracions.

0: Emissores locals, allà on va començar tot.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Una de les 126 estacions que mesura la temperatura a Catalunya han batut ja rècords històrics en les últimes 24 hores. Entre els valors més alts hi ha el de Vinebre, on ahir van igualar la que fins ara era la temperatura més alta registrada al nostre país per aquestes dates, al maig del 2022 a Castellbisbal i Anglès. Aleix Serra, cap de l'equip de control de qualitat de dades del Meteocat, remarca l'excepcionalitat de la calorada que estem tenint.
3: Pot semblar que no és molt, podríem dir, mira, doncs hi ha més estacions que no han superat el rècord que no pas que l'han superat, però en realitat és poc habitual que en un sol dia hi hagi superació de rècord de temperatura màxima mensual a tantes estacions en un mateix dia. I com a valors més destacats, doncs es van assolir els 38 graus i mig a l'estació de Vinebre, i això iguala la temperatura més alta que s'ha registrat mai a Catalunya en un mes de maig.
2: A la llista de rècords també hi ha els 37 graus i mig registrats per primer cop en un mes de maig a l'Observatori de l'Ebre, que té dades de fa més de 100 anys, i els 37,3 de la ciutat de Lleida. La plataforma Escoles que Cremen, on 150 centres educatius registren diàriament les temperatures assolides a les aules, denuncien que les últimes hores pràcticament tots han superat de llarg els límits legals. Pau Sánchez és un dels impulsors d'aquesta iniciativa.
4: El 90% estem amb temperatures, però és que no és 27, sinó estan per sobre dels 30. Ahir el 90% dels centres estan per sobre del 30. És un descontent generalitzat, és un problema ara, i sé que serà un problema l'any que ve. Ja estem farts.
2: Entre els centres que s'han situat per sobre dels 30 graus hi ha els instituts de Celrà, Castellbisbal, o Llançà, l'escola La Roreda de Tordera, o l'institut La Sedeta de Barcelona.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.

0: informació, música, entreteniment.
1: Dance, trance, techno, house, remember. A Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.
2: Fas un sopar amb nosaltres?
3: Sí!
2: Seleccionat i mirat de ben a prop.
4: La ràdio que et dona informació, bona música i et fa companyia, Ràdio Vila-sacra, cada dia.
5: Un moment, mireu la càmera.
6: Lluís!
7: Escoltes, Ràdio Vila-sacra, perquè és la més maca.
8: I parlant d'emocions...
9: Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: Guța Radio Bila Sacra, emisora lider la casa de Împătufet.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila Sacra i que em deixin tranquil.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
3: Ni m'ho plantejo.
4: I la rentadora?
3: Són caríssimes.
4: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou.
5: La Mirona de Sal. La Mirona.cat.
6: Una comunitat ben gestionada es nota cada dia. Amb Mas i Fill Patrimònia tens comptes clars, incidències resoltes i bona comunicació. Perquè casa teva sigui un lloc on et sentis bé.
7: A Mas i Fill, cuidem la teva comunitat com si fos casa nostra des de fa més de 90 anys. Contacta'ns.
6: masifill.com.

0: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
1: És evident que existen altres mundos.
2: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Rosa Escultura per estar al corrent i obtenir les vostres entrades dels primers. Hola!

0: Atenció al Festa Festa.
1: El programa dels diumenges a la una del migdia. Festa Festa.
0: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
1: Festa Festa.
2: Amb Amadeu Carbó.

0: empreses amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vila-seca.
2: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.
3: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
4: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
5: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Salutacions des del Sendes, on parlem de senderisme, d'excursionisme i de viatges. La nostra pretensió és fer que el sofà de casa es mori d'avorriment tots els caps de setmana. I per fer-ho possible, proposem tres continguts. Els d'avui són aquests. Començarem anant cap a la plana empordanesa, en concret a Pals, terra d'arròs. El Xiulet de Pals és un trenet que fa la ruta pel Molí i els arrossars de Pals. Del recorregut i de la tradició arrossera d'aquest municipi del Baix Empordà en parlarà tot seguit la guia del trenet, l'Eva Gil. A l'espai de senderisme, el Xavi Tió proposa una ruta a la Roca de Narieda i al Tossal de Balinyó, una gran paret rocallosa que s'alça molt a prop de la vall que forma el Segre i la carretera C14 entre Coll de Nargó i Organyà. Descriurà la ruta i, evidentment, en farà la corresponent fitxa tècnica. Seguim voltant per Xile, de la mà de les viatgeres Conxita Tarruell i Rosa Pi i del seu llibre Viatge a l'ànima xilena de Tuxita Edicions. No podia faltar una estada a la capital, Santiago, una experiència que les va portar a conèixer gent i alhora els llocs més emblemàtics de la ciutat. Aquests són els tres continguts d'un programa que comencem ara mateix. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Banyada pel mar Mediterrani i pentinada per la tramuntana, l'extensa plana de l'Empordanet és un mosaic on s'hi escampen pobles de pedra i camps de conreu, ben delimitats per fileres d'arbres que trenquen la perspectiva planera de l'horitzó. Posem el punt de mira en un petit sector d'aquest Baix Empordà interior, d'aquest rere país que hi ha a les construccions turístiques de la costa. Anem a Pals. Ens hi espera el seu cultiu més emblemàtic, l'arròs. A Pals i a l'entorn hi ha prop de 900 hectàrees d'arrossar que generen cada any unes 7.000 tones d'aquest cereal, de l'espècie Oryza sativa, i que constitueix un dels aliments més bàsics de la nostra dieta. A Pals es coneix el conreu des del segle XV, però fora d'aquest aspecte productiu, els arrossars llueixen un paisatge molt especial. Avui el descobrim. I ho fem de la mà del Xiulet de Pals, un projecte impulsat pels propietaris del Molí de Pals, que dalt d'un trenet articulat de dos vagons proposa la ruta de l'arròs. Aquest itinerari és l'estrella, però en fan dos més, la ruta dels pobles medievals i la ruta Pals Gòtic. Nosaltres, però, ens centrarem en la ruta que ens apropa cap a aquest cereal imprescindible per la humanitat. L'Eva Gil Ramírez n'és la guia i ens comença traçant el recorregut d'aquesta proposta que té dos grans atractius: veure les extensions de camps d'arròs i també un històric molí.
1: El trajecte per anar fins al molí és d'uns 20 minutets i creuem per la part antiga del casc antic, passant pel cementiri i enfilant-nos per mig de camps de cultiu fins a arribar als camps d'arròs i al molí. La parada es fa en el molí aproximadament hi estem una hora, però allà veiem de tot, és a dir, des de la part del camp entrem, veiem com és el procés de blanquejat de l'arròs amb màquines de mostra, veiem la maquinària antiga també, fem un tast de cervesa fet amb arròs, hi ha possibilitat o no també de comprar arròs, si es volen allà. Tornem a pujar al trenet i ens en tornem per l'altra banda de camps, que també ens ocupa 20 minuts de trajecte fins a arribar a Pals.
0: La ruta de l'arròs de Pals és circular, té una durada d'unes dues hores i és apta per tots els públics, escolars, gent gran, famílies, etc, etc. Transcorre per terres que s'agrupen al voltant de la marca Arròs de Pals i que també inclou els municipis de Torroella de Montgrí, Fontanilles, Palau-sató, Riumors, Castelló d'Empúries i Bellcaire d'Empordà. Els arrossars són en terrenys integrats al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter. Per tant, a més d'aquest vegetal, hi ha altres habitants, una rica varietat d'aus i mamífers.
1: Quan passem pels arrossars, també tens la possibilitat de fer observació d'ocells, si tens sort, evidentment, perquè això vos va segons el dia, no? I la sort que tinguis aquell dia, però ens hi hem trobat moltes vegades d'estar fent explicacions allà al costat del camp i tenir al damunt dels nostres caps fent cigonyes volant per allà dalt. O també tenim altres animalons que circulen per allà als arrossars. I nosaltres en el molí també tenim informacions d'espècies que estan en aquest entorn dels arrossars, fauna i flora, espècies invasores, les autòctones.
0: L'Eva ens acaba de citar el Molí. Anem cap allà, perquè és una part essencial de la proposta d'avui. És un edifici històric datat del 1452 que manté una part antiga que a poc es va museïtzant i una de moderna on, evidentment, s'hi treballa en el dia a dia.
1: El Molí està situat enmig del camp d'arròs. Es pot visitar amb aquesta activitat que tenim nosaltres a través del Taranet. El molí està en actiu. Tenim una part, diguéssim, que és la que s'ha modernitzat i la que s'utilitza per fer l'arròs, perquè encara en fem d'arròs en allà. Però tenim una part, que és la part més antiga, que és la que no és exactament... Sí, la tenim com un museu, però l'hem anat rescatant mica en mica. És això, al principi hi havia una zona molt petita que es podia aprofitar per veure i any rere any l'hem anat com recuperant. I la part que visitem, on hi entrem quan fem la ruta de l'arròs, és justament a la sala antiga del molí d'arròs, que és la que tenim en condicions de visitar.
0: I és a la sortida del molí i ja de tornada cap a la vila de Pals quan el visitant, enfilat sobre el trenet, se sentirà més envoltat de camps d'arròs.
1: Sí que durant el recorregut i el circuit passem per mig de molts de camps. En el recorregut inicial són més altres cultius, diguem-ne altres cereals de secà, blat, ordi, civada, colza, no sé, girassols, això depèn de l'any. I quan sortim del molí sí que ens trobem molts més arrossars. Per això deia que no passes mai pel mateix recorregut, és a dir, veiem coses diferents.
0: I també veiem diferents els camps d'arrossar segons l'època de l'any. El color marró domina a la tardor i sobretot a l'hivern, quan els camps descansen. El verd, en diferents tons i intensitats, va fent-se lloc cada cop més a mesura que avança la primavera i l'estiu. L'Eva aclareix que la ruta de l'arròs es pot fer tot l'any, tot i que per veure la planta al camp cal anar-hi des de març, quan se sembra, i fins a l'octubre, quan se sega. A partir de maig, el color verd comença a ser molt esplendorós.
1: Maig, juny, podries veure camps inundats. Juliol, podries veure planta en creixement. Si ens n'anem més a finals d'agost o setembre, veuries l'arròs ja crescut i madurant. Llavors, clar, dona marge, a fer la ruta, jo et diria, des del maig fins a finals d'octubre. Idealment, si vens molt abans, que també la fem, nosaltres ja t'ho dic, des del març ja comencem a funcionar, perquè al final, com que recorres diferents camps, sempre veus una mica de context. Però si tu vols trobar l'arròs crescut al camp, doncs hauria de ser més el juliol, agost, setembre, octubre.
0: Transitar al voltant dels camps d'arròs de Pals és fer un cop d'ull al passat, a segles de presència. Com a mínim, a mig miler d'anys. La documentació existent així ho atresora.
1: Hi ha documents que indiquen que abans, el 1332, hi havia hagut un molí de farina de blat, però que se'n parli de l'arròs és d'aquesta data, aquest he comentat, 1452. Si és possible que hi hagués abans, és possible, documents no n'hi ha. També dir que l'arròs, en tot cas, no és un producte originari d'aquí. Per tant, en algun moment, aquesta llavor, aquest gra de conreu, va arribar aquí. I llavors es va poder aprofitar justament totes aquestes terres que eren inundades a la zona de Pals i que fins a llavors no s'havien pogut aprofitar.
0: La ruta de l'arròs de Pals és una de les tres que organitza el Xiulet de Pals. Les altres dues, recordem-ho, tenen una vessant més històrica i patrimonial. Una d'elles és la ruta Pals Gòtic i l'altra, la ruta dels pobles medievals, que visita tot l'entorn. Ho explica l'Eva Gil.
1: I llavors tenim la ruta de Pals Gòtic, que és només per visitar, són per visites més curtes, que normalment quan hi ha grups que tenen moltes activitats, no?, i a Pals hi estan molt poca estona, doncs a vegades sol·liciten aquesta, no?, que és Pals Gòtic, i si no també tenim les pobles medievals, que normalment el que fem és visitar Pere Tallada i Palau Sator. Sí que és veritat que podem fer combinacions diferents, o a vegades fent combinades, i llavors dius, mira, no, aquest poble no, però aquest sí.
0: Per qualsevol de les tres opcions, cal apuntar-s'hi omplint el formulari del web elxiuletdepals.com. Podreu recórrer els empedrats carrers del nucli antic pel Seny, fer un tomb fins a viles properes, o inserir-se en el món d'aquest cereal, l'arròs, i posar el colofó fent una rosseta en qualsevol dels molts restaurants de la zona. Perquè l'arròs de Pals és molt bo, i per acabar, l'Eva ens el defensa fervorosament.
1: L'arròs de Pals, per què és tan bo? Perquè fa xup-xup en el camp. I tu dius, què vols dir que fa xup-xup en el camp? Doncs que el temps de maduració que necessita en el camp és més llarg que en altres llocs, degut a la climatologia que tenim nosaltres aquí a l'Empordà, que és diferent. I que tu dius, que teniu d'especial? Que estem tocats per la tramuntana, entre d'altres coses. Però també és veritat que la variació tèrmica que tenim fa que necessitem més temps de maduració en camp. Llavors diem que ens agafem les coses amb calma, però clar, el resultat quin és? Doncs un resultat magnífic.

0: Cines.
1: I després del nostre reportatge central és temps per fer una mica de senderisme amb el Xavi, tio. Xavi, què tal? Com estem?
2: Ah, Maria! Com anem? Què tal?
1: Molt bé, amb energia i amb ganes. Cap on ens portes avui? Aviam.
2: Doncs mira, avui us proposo una atractiva ruta circular en un entorn que hem vist un munt de vegades quan anem de pas cap a la Seu d'Urgell o Andorra. Si recordeu les vegades que hi heu passat, entre Coll de Nargó i Organyà, segur que us ha cridat l'atenció una gran paret que hi ha al vessant esquerre del Segre, és a dir, a l'altre cantó de la carretera. Estem parlant de la Roca de Narieda i del Tossal de Balinyó, que és el cim que la domina tot en terreny calcari. Estem situats a l'Alt Urgell i, en concret, a Fígols, un petit poble al costat d'Organyà, i és una ruta molt ben indicada i senyalitzada, sempre per corriols evidents, que ens permet assolir un panoràmic sense cims de la FEC, el Tossal de Balinyó, a través d'un itinerari que proposo fer-lo en sentit horari i que ens durà a la Font de Codonyes per després pujar a la Collada de Malivern, d'allà fer un tram més planer fins al cim del Tossal i a la tornada baixar per un tram una mica més dret que ens portarà al Coll d'Escala i després, tallant una pista, arribarem altra vegada al cotxe.
1: Doncs molt bé, anem a començar aquesta ruta d'avui. Quin és el punt de sortida, precisament on deixem el cotxe?
2: Doncs anem a començar a caminar en un pàrquing que hi ha a uns 400 metres de Fígols, a tocar de la gran masia de l'Ubac. És un pàrquing indicat al costat de la carretera i és el punt d'accés de la gran quantitat de vies d'escalada dels diversos sectors d'aquella zona de la Roca de Narieda i també de la impressionant via ferrada que hi ha instal·lada, potser o segurament la més llarga de Catalunya. Del pàrquing el que fem és passar la carretera i agafem una rampa encimentada que de seguida ens du al camí ral de Fígols a Perles. Trobem un pal indicatiu que ens orienta cap a l'esquerra, cap a llevant, i anem remuntant bastant per sobre el torrent de Fígols per una pineda jove que ha guanyat terreny a les feixes de conreu abandonades i que ens du al cap d'un quilòmetre a traspassar el Clot de les Tines, just sota el salt de la canal a la paret per on es despenja el torrent de les Tines. Continuem pujant suau per dins del bosc, ara alternat amb roures i amb boixos afectats per l'eruga del boix, fins a desembocar en una pista que, al poc, ens du a la Font de Codonyes, una font abundosa, urbanitzada, en un indret preciós i fresc, amb bancs i taules. I poc més enllà de la font, deixem la pista i per la dreta el pendent s'accentua una mica, seguint sempre els senyals grocs que anem trobant i els pals indicadors. Girem a sud, continuant per dins del bosc a l'Obaga, passem el petit grau de la Guixera fins a sortir al Collet de Dalt, sobre un petit serrat enlairat, i des d'on ja veiem els dos cims que farem més endavant. Per l'altre cantó, baixem suau per terreny obert, per Soleil, a traspassar altra vegada el torrent de les Tines, ara més per la capçalera. Traspassem també una pista i comencem a remuntar altra vegada pel bosc, a l'Obaga. Anem a passar sota la roca d'Espatllagossos, és una espectacular formació rocosa amb vies d'escalada extraplomades. Fem un tram amb balconada sobre la paret que continua sota nostra i ja per fora del bosc, per camí obert sobre el calcari, acompanyats de farigoles i petits ginebrons, anem a sortir al Collet de la Canal del Joan o Collada de Malivern, on retrobem la pista que havíem traspassat feia una estona. Aquí deixem el camí ral, que se'n va per l'esquerra cap a Perles, i girem cap a Ponent. El que fem és iniciar un tram quasi pla que ens du al Collet sota el Tossal d'Oriola. El camí el flanqueja per la dreta, però nosaltres el deixem per continuar rectes i enfilar-nos, sense més problemes que el pendent i els ginebrons, fins a coronar el cimet, que és el punt més alt d'aquest sector. És el Tossal d'Oriola, 4 metres més alt que el Tossal de Balinyó que tenim just davant. Vistes impressionants sobre la vall de l'Inyà i l'embassament d'Oliana, i d'aquest primer cimet continuem recte pel llom que ens baixa a una collada ampla on retrobem els senyals grocs del camí que havíem abandonat feia poc i ja només ens queda la darrera pujada fins al capdamunt del Tossal de Balinyó. Aquí les vistes ja són espaterrants. Sobre Coll de Nargó, sota nostra, arran de les aigües de l'embassament, veiem també Fígols, veiem tota la vall del Segre, els plans d'Organyà a l'altre cantó amb la muntanya de Santa Fe i l'ermita de Santa Fe cimbellada sobre el poble i tota la dorsal de la Serra de Sant Joan al darrere. Veiem l'ample vall de Cabó, que se'n va cap a Boumort, tancada al nord per la Serra de Prada. A l'est veiem tota la vall de Linyà, coronada al fons pel Pedró dels Quatre Valles i el Port del Comte. I cap a sud tenim la Serra de Turb, al costat de Cambrils, i també tenim vistes de la Serra d'Auvens amb el Coscollet sobre d'Oliana, i cap al nord la vista se'n va fins al Pic de l'Orri, al Pallars. Veiem també el Salòria, piramidal i ben destacat entre la vall Ferrera i Os de Civís, i veiem també el Bony de Carroi, ben bé al mig d'Andorra. Com diu aquell de la tele, brutal, eh? Doncs després d'extasiar-nos amb aquestes magnífiques vistes, iniciem el retorn desfent un tros de camí fins a baixar els plans sota el cim, on trobem un trencall que per l'esquerra ens duria a la sortida de la Ferrada i que nosaltres agafem a la dreta per anar davallant per terreny obert, per un camí molt ben traçat que en marcades zigzagues ens baixa còmodament fins al bosc primer, i ja després el darrer tram ens mena a sortir al Coll d'Escala, on tornem a retrobar la pista que havíem traspassat a l'anada, i d'aquí només ens queda seguir el camí senyalitzat amb estaques que va tallant successivament la pista i que ens baixa a tocar de Fígols, on tenim el cotxe.
1: Doncs molt bé, després d'aquesta extraordinària ruta anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Estem parlant de 9,8 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 680 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi, per anar xinutxant, unes 5 horetes.
1: Grau de dificultat?
2: 2 sobre 5, només.
1: Internet.
2: I a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Roca Narieda, entre parèntesi, Tossal d'Oriola i Tossal de Balinyó, des de Fígols, d'un usuari que ja ens és força conegut, que es diu el Porquet de Sant Antoni.
1: I tant, eh? Hem seguit unes quantes vegades i ens n'hem inspirat. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república.
0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: Hola, sóc Conchita Teruel Llong, us parlaré de Xile a través del llibre Viatge a l'ànima xilena.
4: Sóc Rosa Pimas Vidal, us parlaré del viatge i dels meus contes publicats en aquest llibre de Xile.
1: Doncs no podíem passar per alt en aquest viatge a Xile el pas per la seva gran capital, Santiago, una urbs poblada per més de 7 milions d'ànimes i considerada una de les millors ciutats de l'Amèrica del Sud per qualitat de vida. A Santiago de Xile, la Conchita i la Rosa hi van visitar uns quants indrets, però també van conèixer gent i formes de viure. De tot plegat, ens en fan una síntesi en el quart capítol dels Quaderns del Viatger.
4: Santiago, la Míriam, acompanyada dels seus fills, ens venen a rebre. Ens fan sentir benvingudes i ens porten a casa de l'Astri, que ens acollirà durant la nostra estada. Després visitem la Chascona, la casa de Pablo Neruda, que ens submergeix en el seu món de poesia i extravagància. La distribució és capritxosa, carregada d'escales de cargol. A cada racó es respira la seva passió pel mar. Un ull de vol obert a la imaginació i un menjador situat vora un rierol que crea la il·lusió d'estar a bord d'un vaixell. És com si Neruda hagués volgut portar l'oceà fins a casa seva. Després anem a la pujada al Cerro San Cristóbal amb el funicular, que ens regala una vista espectacular del cim, i la tornada amb telefèric, que és suau i agradable. I ha estat una entrada preciosa a la capital.
3: L'Astrid ens acull a casa seva a Santiago. És una casa càlida i encantadora. Aquesta dona extraordinària, amb qui compartim valuoses converses, ens obre les portes del seu bonic jardí, on destaca un arbre dedicat al seu estimat marit, en Nabor, escriptor i poeta, que va deixar una gran empenta. Ens anima que coneguem la seva estimada ciutat i ens proposa diverses sortides. Una d'elles ha estat la Torre Costanera Center, una de les més altes d'Amèrica Llatina i coneguda com l'Sky Costanera. Gaudim de les vistes panoràmiques que ens obren un món nou des del majestuós Cerro Santa Lucía, el lloc on es va erigir la ciutat, fins a l'històric Palacio de la Moneda, fundat a l'any 1805 per encunyar monedes, i més tard va ser el Palau Presidencial on van viure nombrosos presidents, fins l'any 1958. També ens parla del Parque Metropolitano amb la seva immensitat, que esdevé un espai de lleure i esport, que convida a respirar aire fresc i sentir-se viu, mentre que la serralada dels Andes amb el seu imponent cerro. El Nevado guarda una glacera on neix el riu Mapocho, símbol de la força i la continuïtat de la natura. Aquesta visita ens ha ajudat a captar l'essència de Santiago en tota la seva riquesa i contrast. Visitem a la Isabel Serrà, que ens rep a casa seva, revelant una càlida benvinguda a través d'una taula parada amb pa amb tomàquet i pernil. Un gest amb molt de significat, com tots sabeu. Ens convida a escoltar la seva història i ens relata aquells temps d'incertesa, quan van haver de marxar a correcuita durant la Guerra Civil perquè el seu pare, Salvador Serrà, conseller de Cultura del govern republicà, el van internar al camp de concentració d'Argelers-sur-Mer. Al cap de 6 mesos va aconseguir escapar i retrobar-se amb la mare junt amb els seus fills, que havien fet un llarg recorregut fins a arribar a França per trobar-se tots junts. La història de la Isabel comença a Xile quan tenia 3 anys i encara avui aquesta casa és la seva llar. Durant la nostra estada a Santiago comparteix amb nosaltres la seva hospitalitat, la seva memòria i la força d'una vida marcada per l'exili i el retorn. Sempre acostuma a venir un cop l'any a Sabadell i aquest any ens hem retrobat i ha estat fantàstic. A Santiago també ens trobem amb el Rodrigo, que és un sociòleg amic del meu nebot Jean-Paul. I anem a davant de l'església de San Francisco, on ens submergeix en la història d'un lloc sagrat i antic, declarat monument nacional. La seva estructura, que ha resistit amb dignitat 2 grans terratrèmols, amb els seus murs de pedra i sostres artesanals de fusta, és el testimoni d'un passat carregat d'emocions. Llavors anem a fer una visita al Centre d'Atenció Londres 38, una associació composta per familiars i amics dels desapareguts, i a mi ens commou, sobretot el testimoni d'en Juan, arrestat, torturat als 15 anys. Un relat dolorós que recorda la importància de la memòria i de la lluita per la justícia. També anem amb ell al Mercat Artesanal de Santa Lucía. Coneixem en Felipe, un músic que ven instruments típics com la zampoña, el coltrum, i ens ofereix un trosset de tradició que vibra el ritme de la cultura local. I al final anem al Centre Cultural Gabriela Mistral, que ens captiva amb el seu innovador programa de dansa, teatre i música, a més de cinema i exposicions d'art. Ens agrada molt i ens acomiadem del Rodrigo i de Santiago.

0: La Conxita i la Rosa s'acomiaden de Santiago i nosaltres hem d'acomiadar el programa d'avui. Abans, però, els crèdits. L'Andreu Ortega, el control de so, el Xavi Tió a la redacció i en Jaume Monés a l'edició i presentació. La setmana vinent aprofundirem, mai millor dit, en l'espeleologia, perquè visitarem un centre d'interpretació d'aquesta temàtica a Vallirana. Gràcies per escoltar-nos i aneu on aneu, que tingueu una molt bona ruta.
1: Ara toca raonar.
2: Imaginem que els membres del Consell de Direcció de la Ràdio i la Televisió Pública el formessin persones de diferents partits polítics segons els resultats de les darreres eleccions. Imaginem que ells el que desitgen és que els programes, siguin de ràdio o televisió, vagin a favor dels seus partits polítics corresponents sempre. Imaginem. Imaginem que el mateix passa als mitjans de comunicació privats, que per funcionar necessitarien, pues, publicitat, però a més, al no arribar, necessiten aquelles subvencions dels uns i dels altres. Imaginem. Fins i tot podríem arribar a imaginar que hi ha partits polítics que han creat el seu propi canal televisiu o el seu propi canal de ràdio o premsa i fins i tot xarxes socials, com és el cas del PP, amb 13 Televisió, la cadena COPE, el diari La Razón, ABC, per exemple. Imaginem que de la mateixa manera cada partit polític finança programes de ràdio i televisió concrets amb la finalitat de perjudicar sempre el contrari, sigui com sigui. Imaginem. Imaginem que, a més, ho fan en diferents mitjans on també inclouen col·laboradors i periodistes afins, als quals, imaginem, els hi donen un sobresou per perjudicar sempre el contrari, sigui com sigui. Imaginem. Si tenim en compte que tot això sembla passar a les xarxes socials i a internet, on cadascú tira segons qui el finança i qui li dona diners, potser és molt d'imaginar que ens manipulen des de tot arreu. Ens manipulen de totes les maneres possibles i per boca dels més prestigiosos intel·lectuals i esperpèntics que omplen la nostra quotidianitat comunicativa. Imaginem. És clar que per imaginar no quedi, mentre ens ho permetin. Imaginem.

0: Lani.
1: Ei, és Radio Vila Sacra.

0: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
1: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
2: Entra a formar part del club més privat que mai s'ha creat.

0: tenim un somni. N'hi ha que són complicats o quasi impossibles. D'altres depenen de l'atzar. Però el nostre és possible i depèn de tu.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Made in Europe.

Tanca els ulls. Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir,

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

A les zones de Ràdio Vila-sacra, tot arriba com sensacions de casa. Entre muntanyes i camps s'expandeix, amb històries que l'ànima encén. A cada cançó i cada paraula, l'essència d'un poble es declara, murmuris de tradició i cultura, que a l'aire troben la seva partitura. Ràdio Vila-sacra, far de llum, que ens il·lumina amb amor i gratitud, teixint llaços entre cors, en aquesta terra plena de calor. Sintonitzats en aquesta freqüència, units en una mateixa cadència, Ràdio Vila-sacra, eterna melodia, que en els nostres somnis encara perdura i ens genera alegria. Figueres, poema de Roger Buch.

0: Donen en cada pensió que torna l'esforç de tota una vida. En una ajuda per emprendre un nou projecte. Tornen en la piscina coberta del teu barri que t'ajuda a mantenir-te en forma. El que dones quan pagues impostos torna a tu. Torna a tothom. El que dones, torna. Agència Tributària. Ministeri d'Hisenda. Govern d'Espanya.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
3: Ràdio Vila-sacra, molt més que ràdio.
4: El festival Sons del Món tornarà a convertir la Ciutadella de Roses en un dels grans epicentres musicals de l'estiu, amb un cartell de primer nivell. Entre les actuacions més destacades d'aquesta edició 2026 hi ha la cantant canària Rosana, que oferirà un concert molt especial el pròxim 5 d'agost. L'artista commemorarà els 30 anys del seu icònic disc, Lunes Rotes, un treball que la va catapultar a la fama amb èxits com El Talismán i Si tu no estàs. Aquest concert s'emmarca dins de la gira commemorativa que repassa els grans èxits de la seva trajectòria i promet una nit carregada d'emoció i nostàlgia. El concert tindrà lloc a la Ciutadella de Roses, un espai emblemàtic de la Costa Brava, que acull els principals espectacles del festival. Sons del Món destaca precisament per combinar música en directe amb un entorn patrimonial únic i una proposta gastronòmica vinculada al territori. La presència de Rosana reforça un cartell que enguany inclourà noms destacats com Pablo Alborán, Sergio Dalma, Joan Dausà i el retorn puntual de Gossos, consolidant el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu a Catalunya. Amb aquesta proposta, els Sons del Món manté la seva aposta per artistes consolidats i concerts únics en un format proper, convertint cada actuació en una experiència exclusiva per al públic. Les entrades pel concert de Rosana ja estan disponibles a través dels canals oficials del festival.

vida no és fàcil, ho sabem tots. Que tela, tela, el que hem de conèixer i veure cada dia, doncs per descomptat. Que hi ha cervells que no tenen remei i per això el mal no ens deixa estar tranquils. Què és el que et puc dir jo? Ara bé, entre nosaltres, aquí ens prenem tot amb molt de sentit de l'humor i et demanem disculpes si el nostre sentit de l'humor no és del teu estil. Entenem que per a gustos els colors i el nostre és el color de l'experimentació, la vida i l'alegria. Tu pots lliurement triar un altre color sense problema. És clar.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: La més musical de l'Empordà. Ràdio Vilasacra.
2: Cosa que no tothom pot dir.
3: Què? Què?

0: Besitos.
1: Patunets.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: La nit.
1: Comença a haver-hi nivell.
2: Catacrac.
3: No busquis més.
4: Aquí, Ràdio Vilasacra.
5: Tots aquests anys d'experiència al teu servei.
6: I amb bones sensacions.
2: Ole, ole,
7: sintonitzes
2: ole.
7: Sintonitzes Ràdio Vilasacra.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: La teva professió no és quedar-te adormit sobre la pàgina 102 del temari preparant les oposicions. A Adams t'ajudarem a aconseguir una plaça per tal que et puguis dedicar a la teva autèntica professió. Perquè només a Adams fa més de 65 anys que ajudem milers i milers d'opositors a obtenir la plaça professional que somien. Treu profit de la nostra experiència i entra a adams.es.
0: A la vida cal tenir clar quina història vols al teu dia a dia. Que vols xerrar, xerrar i xerrar, tens multitud de xats a internet. Que vols hores i hores d'evadir-te del món i perdre hores i hores jugant, tens el videojocs. Que vols sèries, pel·lícules, concursos, tens les plataformes On Pagant Sant Pere Canta. Que vols aparentar, enganyar o simplement xafardejar, tens les xarxes socials. Que vols fullons, merder, problemes i preocupacions carregades de propaganda contínua, tens la tele. Ara bé, si tu mentre fas el dinar, fas tasques de casa, neteges l'armari o et relaxes al jardí, vols sensacions seleccionades, tens Ràdio Vila-sacra.
4: I gratis.
0: I tothom ho té ja prou clar, hores d'ara. Marta Burniol, Sant Pere Pescador.

0: espai gastronòmic
1: Zona Firal.
0: El restaurant del teu dia a dia i dels millors partits de futbol. La Lliga, la Champions, el Girona, el Barça, mentre gaudeixes d'unes bones tapes o un bon plat. Com a tu, a nosaltres també ens apassiona el bon futbol. Espai gastronòmic
1: Zona Firal. Carrer de Alemanya 21, Figueres.
0: Com a casa teva.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Si t'aixeques de matinada abans que surti el sol, podràs veure aquells pescadors del port forjats pel fred i el sol, preparant les seves barques per sortir a la pesca. I podràs sentir aquella olor, no pas olor de peix, sinó de mar. A bon preu i esclat, creiem que no hi ha res millor que poder gaudir del sabor i les propietats del peix fresc. Per això ens apassiona aquesta feina. Pescar és una feina dura. Allà no hi ha res que pari el vent, ni el fred, ni la calor. És com un joc d'atzar i mai saps si serà un bon dia. El Mediterrani ens ofereix una gran varietat de peix. Peixos criats a la mar amb llibertat, amb la màxima frescor i la qualitat del quilòmetre zero. Però per a gaudir-ne hem de vetllar i tenir sempre cura de la nostra mar. Ens agrada contemplar tots els colors del peix damunt dels taulells i veure la delicadesa emprada en els talls de les peixateres i peixaters formats en aquest ofici i coneixedors del producte a la perfecció. Si cuidem i respectem a la mar, ella sempre ens tornarà el millor.
4: Damià, estem d'estrena. Et presentem la graella de carns Damià. Qualitat i bon preu. Servits a taula. Esmorzars de forquilla. Menú de 15,90 €, incloent entrecot gironí i altres carns fetes a la brasa. I sense pagar suplement. La graella de carns Damià de dilluns a dissabte fins a les 5 de la tarda. Reserva't lloc al 872-22-21-20.
5: Apuja el volum.
6: Restaurant Els Fogons de Canadal, Masia Castell, al veïnat de Canadal, a la Jonquera, us ofereix les millors especialitats en peix i marisc, fresc del dia, tota la varietat de cuina catalana i els plats més selectes de l'Empordà, en un lloc únic on el servei i la tranquil·litat us faran sentir com a casa.
7: Restaurant Els Fogons de Canadal, 972-556-951.
8: Tens sort. Tens Ràdio Vila-sacra.

0: informació, música, entreteniment. Tenim el que d'altres no tenen.
1: Oi, jote.
2: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
3: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
2: El sol de la ràdio.

0: pensa amb el cor i actua amb proximitat. Perquè ara és el moment de reconnectar, redissenyar, reinventar, redescobrir. Casa nostra, casa teva. Vivim l'art, sentim la música, contemplem la cultura. Estimem el nostre patrimoni natural. Apostem per nosaltres, pels municipis, per Catalunya. Ara és el moment d'ajudar-nos, de recuperar-nos i de continuar demostrant que som imparables. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vila-sacra és diferent.
2: Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.

0: Sons del Món presenta Pablo Alborán en concert. Dissabte 25 de juliol, a la Ciutadella de Roses, viu una de les grans gires de l'any amb un aforament limitat. Tots els seus grans èxits amb un concert molt especial. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat.
1: Explica'm història.
2: 972-51-1268.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Sembla mentida les pallisses dels programes de televisió al matí, amb tertulians que s'emplaçaven de tot i més. Quina vergonya d'idiotes estem creant davant de la tele. Prou de la tele per borregós, si us plau. La ràdio ara més que mai.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
8: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
9: Ei!
10: Truqueu, truqueu, truqueu.
11: Agafa el telèfon i truca.
12: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
11: I demana la música que a tu més t'agrada.
13: Vilassacra sense punxero FAM.
14: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Vols una emissora de ràdio normal i corrent? Busca bé que el dial n'està ple.
1: Doncs no.
0: Vols un arxiu de les millors sensacions organitzades en blocs?
1: Doncs sí.
0: Doncs aquí és el teu lloc.
2: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.

0: Sallent es Comunicació.
1: Realitzem projectes tècnics, instal·lació d'enllaços i emissores de ràdio i de televisió, càmeres de videovigilància, instal·lació d'equips de so professionals, xarxes informàtiques, lloguer de pantalles de vídeos, lloguer d'equips de llum i de so i fibra òptica. Sallent es Comunicació. Per contactar amb nosaltres, fes-ho a través del 972 50 67 54 o a través del nostre correu electrònic sallerestelecomunicació@gmail.com.

0: Noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.
2: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
3: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: A veure, tinc una trucada, una no, tinc diverses trucades aquí a Ràdio Vila Sacra.
1: Sí, potser la iaia ha trucat.
0: Ah, la iaia. Però és que em sorprèn perquè diu que és de Santa Pau.
1: Sí.
0: Però des de Santa Pau d'Olot?
1: Sí.
0: I ens escolten des d'allà?
1: Sí. Aviam, espera't, que li demano, ara és aquí.
2: Has trucat a Ràdio Vila Sacra?
1: Sí, diu que sí, ara s'hi posarà.
0: Ah, vale, a veure.
3: Doncs vinga, posa-t'hi.
1: Què tal?
0: Bona tarda, Maria.
1: Bona tarda, senyor.
0: Sí, home, ens ha deixat ja el nom diverses vegades en el contestador i bé, saludar-la. El que passa és que ens sorprèn perquè tinc entès que ens truca des de Santa Pau de la Garrotxa.
3: Sí, per què no?
0: Se senten allà?
3: Sí, segons quines ràdios sí, segons quines ràdios vegades no, i segons on és la ràdio, i segons... Però sí.
0: Vilasacra se sent allà, Ràdio Vilasacra.
3: Sí.
0: Ah.
3: I el noi, el fill, també li va posar que tots van sentir el mateix.
0: Ah.
3: Són molt bones, se sent molt bones. Vilasacra són ben bé.
0: Se senten bé?
3: Sí.
0: Vale. No, home, més que res, perquè com que és tanta distància la que hi ha, perquè hi ha moltíssima distància, però bé, ja ens alegra. Bé, no, només dir-li que els seus missatges els anem incloent en la carpeta de missatges i van sortint indefinidament. Que tot allò que vostè ens vulgui explicar ho pot fer tranquil·lament, que nosaltres els anirem guardant, i aquests missatges van sortint de manera indefinida sempre a l'emissora.
3: Depèn del temps del fesol.
0: Sí.
3: Hi ha fesol.
0: Ah.
3: Escolta més estona, el dematí sí, el dematí el s'escolta.
0: Ah, sí. Bueno, només era per verificar-ho, perquè clar, ens ha sorprès que sapiguem la distància que hi ha des d'aquí Vilasacra, que és a l'Alt Empordà, allà a la Garrotxa.
3: Bueno, però a mi perquè escoltava Vilasacra i vam anar a parlar del Caparol.
0: Sí.
3: El Caparol havien set veïns.
0: Sí, sí.
3: Que no es coneixia. I em va fer tanta gràcia que parlessin del Caparol.
0: Sí, perquè...
3: Doncs, bueno,
0: sí,
3: i després vaig demanar a la neta, ja, perquè quan diuen un número, poc se posa a agafar tant de pressa.
0: Ja.
3: I la neta, molt bo que som un moment.
0: Clar.
3: Bueno.
0: Bueno, doncs molt agraït, eh? I bé, la seva disposició.
3: Ah, doncs mira, pensava poder els amoïnar aquestes...
0: No, al contrari, per això el truco, perquè clar, tothom em diu, escolta, tenim una persona que ens truca des de Santa Pau d'Olot. Dic, no pot ser, que sí, que ella ho diu, he sentit els missatges del contestador, que n'hi ha diversos,
3: i,
0: sí, sí, i dic, ah, doncs sí que ho diu, que és de Santa Pau i que es diu Maria Costa, correcte,
3: sí.
0: No? Sí, vale, doncs ja està, encantat, eh? I aquest missatge també sortirà, eh?
3: Aquesta cosa per explicar en tinc tantes com vulgueu.
0: Pues quan tingui ganes d'explicar, nosaltres estem per escoltar-la.
3: Et farem cada setmana. Doncs.
0: Molt bé, moltes gràcies, eh?
3: Bueno, vosaltres.
0: Adéu.
3: Adéu.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.

0: ואני.
1: La llanterna màgica amb Jordi Terrades.
2: Al cinema dijous a mitjanit.
3: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda i entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix i el periodisme construeix.
4: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
5: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
6: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
7: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? De ben segur que esteu pensant ja en com treure el màxim profit dels dissabtes, dels diumenges o de qualsevol dia festiu. Si us acaben les idees, no patiu, perquè en aquest programa us en proposem un munt. Som els Sendes. Benvingudes i benvinguts al programa d'avui, que conté aquests temes. Cosint el sol és el títol d'una ruta senyalitzada al poble de Tarroja de Segarra, just a mig camí entre Cervera i Guissona. La Maria Josep Jové és, junt amb la Camí Carreres, qui van dissenyar aquesta ruta que posa en comú tot un seguit d'espais patrimonials del poble amb el rol que hi duien a terme les dones. Avui ens fa la ruta a través de les ones. El Xavi Tió parla de senderisme i ens proposa rutes. Avui estrena un minicicle de dos capítols dedicats a la comarca de l'Alta Ribagorça. Per començar, ens farà caminar al voltant del barranc de Viu de Llevata. I seguim somiant amb el viatge de la natura a les Antípodes, a Nova Zelanda. Segon episodi que transcorre pel Parc Nacional de Tongariro i que, després de recórrer llocs paradisíacs, finalitza fent el salt en ferri cap a l'illa sud. Què? Fan patxoc els continguts d'avui, oi? Doncs cordeu-vos bé les botes, que marxem. Tarroja de Segarra, poble d'uns 180 habitants, eminentment rural, enmig de la plana segarrenca. Perfectament equidistant els dos grans nuclis comarcals, la capital Cervera al sud i Guissona al nord, i travessat pel riu Sió, que la connecta, també fluvialment, amb Agramunt. Des de l'any 2016, Tarroja disposa d'una ruta senyalitzada amb plafons i codis QR que recula en la seva història. Passa per diversos espais patrimonials del poble i explica el paper que hi van tenir les dones. Un rol molt directe en alguns casos i molt encobert i menys tingut en altres. La proposta s'anomena Cosint el sol, el traç de les dones a Tarroja. La van impulsar el Consell Comarcal de la Segarra i l'Ajuntament de Tarroja i va anar a cura de la Camí Carreras Giralt, que és tècnica del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal de la Segarra, i de la Maria Josep Jové Tarruell, tècnica de Turisme i Cultura del mateix organisme. Amb la Maria Josep hem contactat per parlar de Cosint el sol, que passa per punts com ara un safareig públic, l'església parroquial, una font i els horts adjacents i dues cases senyorials. El primer punt que es visita és l'antic safareig. Primer, la Maria Josep ens descriu aquest espai que compta amb dues piques, una per rentar i una altra per esbaldir la roba.
1: És aquesta estructura rectangular que hi ha l'aigua a la part central i aquestes pedres que són una mica inclinades per posar la roba i rentar-la. Hem de pensar que en aquests anys els carrers s'han anat asfaltant i han anat pujant una mica doncs, al nivell, però hem de pensar que està pensat perquè estiguin aginollades de terra i, si no, aginollades molt caragolades sobre elles mateixes, és a dir, era una postura molt incòmoda perquè s'havien d'estar o aginollades o molt caragolades per poder arribar a l'aigua i a la pedra de rentar amb un sabó que també se'l feien elles, evidentment.
0: La Maria Josep explica que fins l'any 1955 a Tarroja no hi va haver aigua corrent a les cases i quan aquesta va arribar s'hi van posar safarejos i no pas rentadores. Per tant, fins a mitjans del segle XX, el safareig comú va ser un espai femení per excel·lència.
1: El safareig, només hi anaven les dones. Posem de manifest doncs, la distància que havien de recórrer des de casa, carregades amb la roba primer bruta, després neta amb tots els estris, i a més, moltes vegades anaven a rentar amb els seus fills. Hi havia una tasca que feien les criatures, com eren omplir galledes, vigilar doncs, que el vent no s'emportés la roba, portar assistents petits, ajudar a plegar la roba. Era un espai que ara en diríem de cura, de solidaritat, de repartiment de tasques, de font d'informació, fer safareig, xafarderia, per explicar-se, no?
0: Segon punt de la visita, que entra a l'antiga vila closa de Tarroja de Segarra i que s'apropa fins a l'església parroquial, amb diversos atractius.
1: Conserva una porta i un llenç de paret romànic, però l'església que hi ha ara és del segle XVIII. És una església força gran, dedicada a Sant Salvador, i el que crida l'atenció és que té una capella força gran, per lo que és tot el conjunt, que recorda molt el paranimf de la Universitat de Cervera. Per tant, entenc que ho la devien fer doncs, admirallant-se en aquell moment amb la Universitat de Cervera, que era l'obra més gran, més faraònica, per dir-ho d'alguna manera, si sempre l'expressió que es feia a la Segarra, no?
0: L'església marcava molt el ritme de vida i les dones en quedaven excloses. Tot i ser més devotes i més transmissores de la fe i dels bons costums, l'església sempre les va relegar a un paper secundari, un menysteniment que s'evidenciava en tres moments importants de la vida: bateig, casament i mort. Comencem pel primer.
1: Quan es batejava una criatura, fins l'any 1962, al Concili Vaticà II, la mare no podia anar al bateig del seu fill, perquè ja saps que els batejos es feien de seguida, les criatures tenien una setmana, 15 dies, per tant, les mares no havien passat la quarantena, i com que no havien passat la quarantena, no estaven netes de l'esca del pecat, que significava, doncs, bé concebut i bé parit, no?
0: El casament es convertia gairebé en una obligació per les dones de Tarroja i de qualsevol poble petit. La finalitat vital era convertir-se en esposa, mare i mestressa de casa, i ni tan sols es contemplava una vida independent més enllà del matrimoni. I pel que fa al rol de la mort entre església i dona, aquest era el vincle.
1: Qui es cuidava de vestir el difunt, de tot el protocol a l'hora de la vella, dels àpats, dels resos, de les misses, tot això ho feien les dones. I en canvi, després de la mort hi havia una obertura de testament que moltes vegades les dones en quedaven excloses. I si hi havia un home més gran que elles, en una casa de pagès, per exemple, com és el cas de Tarroja, la Segarra, en quedaven excloses. Per molt que ja n'hi haguessin tres noies davant, i després naixia un noi, aquest noi era l'hereu.
0: Una possible sortida cap a la solteria per a aquestes dones del segle passat era treballar de minyones. A Tarroja ho feien a cases senyorials del poble, dues cases en concret, que podem veure durant aquesta ruta Cosint el Sol, situades a la part sud de la caseria de Tarroja. Són Cal Capell, dit també Cala Sileta, i Cal Tella, dos grans casalicis connectats pel portal de baix.
1: I les que es podien quedar a Tarroja, servim aquesta casa o amb una altra, Cal Tella, eren afortunades, perquè les altres se n'havien d'anar o a Cervera o a Barcelona. Un canvi brutal, no? Vivien amb una família que no els hi era pròpia. Estaven en un entorn que era urbà i elles eren dones rurals. I després, molt majoritàriament, les que treballaven i agafaven eren solteres, perquè si n'hi havia alguna de casada que tenia necessitat d'anar-se'n a servir, era molt més precari, perquè no tenia la disponibilitat que tenien les solteres, que no tenien obligacions de marit de canalla i estaven disponibles les 24 hores del dia per servir i atendre aquella família a totes les seves necessitats.
0: I encara queden dos espais més per conèixer. Un, la Font dels Horts, un indret frescal, enclotat i proper al riu. Punt de reunió, de socialització, de carregar aigua en garrafes o de fer berenades i passejades. I al seu costat, els Horts, que eren territori femení a diferència de l'Otros, és a dir, les terres d'oliveres, de ametllers, de cereals i d'altres arbres fruiters que eren bàsicament de dedicació masculina. La Maria Josep Jové explica que dels Horts en sortia pràcticament artesania.
1: El corral i els Horts normalment eren feu femení. I no s'acabava aquí, perquè, clar, de tot el que es treia dels horts, se n'havia de fer conserva i s'havia de conservar d'alguna manera, no hi havia nevera, ni congeladors. I aleshores elles eren unes mestres artesanes, amb les verdures, les fruites, les hortalisses, fent les conserves amb sal, amb vinagre, amb oli, de la manera que fos. I, a més, tenir, a vegades, el seu bancalet amb herbes remeieres, o per cuinar. I unes herbes que les coneixien i per un constipat, per un mal de coll, per un mal de cap o per cuinar. Allò era un espai de sabidoria, el definiria jo, no?
0: I fins aquí els espais pròpiament de la ruta. Però, si aneu a Tarroja, la Maria Josep Jové ens recomana fer un tomb pels carrers de la seva antiga vila closa, amurallada, i sobretot fixar també la mirada en un espai situat a la plaça de l'Església, perquè Tarroja té una gran singularitat.
1: Conserva la carnisseria comunal del poble, que és una monada. És petiteta. Hi havia la carnisseria comunal que, bueno, l'arrendava l'Ajuntament amb les pastures i que era una font d'ingressos importants, i la conserva. I és una de les coses, doncs, que pocs llocs, almenys la Segarra, que jo sàpiga, no hi ha cap altre poble que la conservi, i el Tarroja la conserva.
0: La ruta senyalitzada Cosint el sol al traç de les dones a Tarroja basa el seu nom en un llibre de contes anomenat Cosint el sol, obra de l'autor local Josep Coma, on divulga la Tarroja de la primera meitat del segle XX. Si voleu tenir més informació tant d'aquesta ruta senyalitzada com del poble mateix, entreu al web www.lasagarra.org o bé al web de l'Ajuntament tarroja.ddl.net.

0: Tornem avui a la secció de senderisme, una comarca que feia temps que la teníem una miqueta oblidada. Xavi, tio, què tal, com estem?
1: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Estic pensant, feia temps que no parlàvem de l'Alta Ribagorça,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, fa un parell d'anys vam fer una proposta de tres rutes des del Pont de Suert en un cap de setmana llarg. Vam pujar al Tossal de Miravet, una excursió, vam fer una passejada fins a les runes del monestir de la Baix, la segona, i ens vam enfilar a la collada de Santes Creus i baixar després a visitar l'ermita del Remei. Doncs bé, us proposo un altre cap de setmana a l'Alta Ribagorça, dormint a Pont de Suert, per fer dues excursions senzilles. Avui anirem a descobrir el barranc de Viu de Llevata i el programa següent farem una matinal per anar a dos petits pobles abandonats seguint la ruta de la fauna de Montiverri. Anem per parts, però. Avui ens n'anirem des del poble de Viu de Llevata a donar la volta al barranc de Viu seguint els camins vells que ens duran a passar primer per les runes del Molí de Viu i les de la Casa de la Mola, i després anirem a veure algunes baumes, un parell de salts d'aigua i encara una petita cova abans d'acabar aquesta petita circular altra vegada a Viu de Llevata.
0: I com sempre, el punt de sortida, que és aquest petitet poble allargassat, que forma Viu de Llevata.
1: Ah, això mateix, anem a començar a caminar. El poblet de Viu de Llevata és a la carretera que uneix la Pobla de Segur amb el Pont de Suert, i el que fem és, des del pàrquing que hi ha a l'entrada del poble, anem per la part baixa de les cases per anar a veure l'església de Santa Maria de Viu. És una església romànica del segle XII, d'aquí pugem al carrer Major per anar a sortir del poble per la banda nord i enfilar-nos al petit turó del castell, penjat ben bé sobre les cases, i on encara hi ha algunes petites restes del castell medieval que vigilava el poble i el port de Viu. Sortim del turó per la banda de llevant i baixem pel camí d'accés al castell a una petita barriada de Viu per sortir del poble pel camí del Molí, que ens va baixant suau per entre antigues feixes abandonades per la zona anomenada de les Guardioles, seguint un camí medieval empedrat. Baixem a creuar la capçalera del barranc de Viu, o riuet de Viu, per un petit puntet de fusta, i just a l'altre cantó veiem les runes de l'antic Molí de Viu. Anem a traspassar un altre torrentet i de seguida trobem les runes també de la Casa de la Mola. El que fem aquí és anem seguint un corriolet que gira cap a ponent i ens mena per entre camps abandonats a creuar encara un altre torrent sec abans de fer una petita anada i tornada que per l'esquerra ens acosta a l'entrada d'un petit engorjat calcari molt estret per on s'escola el barranc de Viu entre gorgs que ens impedeixen el pas si no volem fer descens d'engorjats. Doncs bé, reprenem el caminet per on veníem i comencem a enfilar pel Soleil en una zona erma i pedregosa, seguint un senderó fitat que ens mena a anar a creuar un tros amunt al barranc de Sallent, és un afluent del barranc de Viu, i creuar també una antiga zona de conreus que ens enfilen a un ample llom obert on trobem rastres d'una pista. Fem un petit tros d'aquesta pista i la deixem de seguida per baixar a creuar el barranc de les Llongues, també afluent del barranc de Viu, en un punt que l'aigua ha format tot un seguit de petits gorgs a la roca. I per l'altra marge d'aquest torrent, el camí ens du a anar a baixar un petit grau empedrat per superar una petita cinglera, i al cap de res fem una altra petita anada i tornada que ens porta a la cova d'en Badia. És una balma amb una boca de grans dimensions i una quinzena de metres de profunditat, situada en un colze de la cinglera, obrada a l'exterior per fer un tancat, i a l'interior de la qual hi ha un parell de punts per on surt aigua que forma un petit rierol, i al de fora la vegetació selvàtica ha anat guanyant l'espai i s'enfila per diversos freixes ufanosos. Retornem al camí i un tros enllà, a la base de la cinglera, anem a una altra balma on hi trobem unes vies d'escalada, i al costat una bonica zona de caus de roca despreses que conformen tot de raconets agradables, també paradís per als escaladors. Bé, desfem llavors el trosset de la cinglera i anem a baixar per camps erms per anar a traspassar altra vegada el barranc de les Llongues i ja de pla anar fins a un trencall on per l'esquerra podem fer una altra anada i tornada per pujar a veure el salt d'Escoves, el punt per on el barranc de les Llongues es despenja per un voladís de la cinglera en una raconada molt bonica. Altra vegada el camí principal, el que fem és anem a creuar per segona vegada el barranc de Sallent i fem també una altra anada i tornada per anar a veure el Salt de Noè. És un amfiteatre vertical desplomat per on s'escola el torrent fent una cortina d'aigua que el de sota forma un gorg preciós d'aigües cristal·lines. D'aquí anem a passar per un bonic pont de pedra sobre el barranc de Viu, amb vistes aigües amunt sobre els gorgs que hi ha a la sortida d'aquell petit engorjat on havíem anat a treure el cap al començament de l'excursió, i just a l'altre cap del pont tenim un caminet que aigua savall entre boixos i pins ens porta a una cova petitoneta on acabem de baixar per un trosset de corda sense més dificultat. D'aquesta petita coveta retornem al pont i ja només ens queda remuntar per terreny obert, per un llom pedregós, un antic camí empedrat que ens retorna a la part alta del poble, i d'allà acabem de baixar fins al pàrquing de la punta de baix del poble.
0: Molt bé, doncs, descrita la ruta, anem amb la corresponent fitxa tècnica, que comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
1: Estem parlant de 7,3 quilòmetres.
0: Desnivell.
1: 385 metres de desnivell positiu acumulat.
0: Quant de temps hi invertirem?
1: Posem-hi unes 5 horetes xinoxano per poder contemplar el munt de llocs interessants per on passarem.
0: Grau de dificultat?
1: Posem-hi un 1,5 sobre 5, però uns petits passos una miqueta sense més dificultat.
0: Internet.
1: Trobarem la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Barranc de Viu de Llevata, salts d'aigua i coves pels camins vells, d'un usuari amb propostes força interessants que ja hem seguit alguna altra vegada, que es diu Aventura't.
0: Doncs gràcies, Xavi, fins al proper programa.
1: Salut i República.
2: Hola, em dic Anna Tura i segueixo parlant del meu recent viatge a Nova Zelanda.
0: Doncs seguim voltant per Aotearoa, o Nova Zelanda, segon capítol de la ruta que hi va fer l'Anna. Reprenem el fil de la narració a l'illa nord i acabarem saltant cap a la sud, però abans encara ens resta per conèixer el llac més gran del continent oceànic. Un volcà de forma acadèmica, perfecta, un conegut restaurant de fast food dins d'un avió i un poble que es declara república independent. Com us ho podeu perdre, tot això? Doncs vinga, ara mateix ens ho explica la natura, els quaderns del viatger.
2: El llac Taupo és el llac més gran de Nova Zelanda, és el més gran d'Oceania i és un llac d'aigua dolça. El llac Taupo es pot visitar amb vaixell, pots anar a veure una pedra que hi ha dels maoris, com un gravat. I després una de les coses famoses del lloc Taupo és anar a menjar al McDonald's, que pots menjar dintre d'un avió, que és l'únic McDonald's que pots menjar dintre d'un avió de veritat. És un avió petit que l'han posat allà i que dintre hi ha taules per menjar, i després hi ha un altre edifici amb més taules, no? Però la gràcia és anar allà i fer-te la foto a l'avió. Del Lake Taupo fins a Waimarino, la zona del Tongarino, vas per la carretera, hi ha diverses parades, que veus miradors, llacs, i arribes a Waimarino. Aquí, a la zona de Rotorua, és una mica paisatge volcànic. Pel camí veus algun volcà, però Nova Zelanda en general és tot molt verd, t'hi plou molt. Aquí, a Tongariro, teníem previst fer una de les rutes de trekking més famoses de Nova Zelanda, que és el Tongariro Alpine Crossing, que és una travessa de 20 quilòmetres i 800 de desnivell, que has de reservar un autobús i has de demanar un permís al govern de Nova Zelanda. I aquí ens ho van cancel·lar per mal temps. Llavors vam fer plan B, vam anar al centre de visitants del Parc Nacional i ens van recomanar anar a unes cascades, les Taranaki Falls, després vam anar a Punaruku Falls i després vam anar a les Mangawera Falls. O sigui, vam anar visitant cascades. Després de Tongariro ja ens en vam anar per una de les carreteres més boniques de Nova Zelanda, que es diu la Forgotten World Highway, que és una carretera secundària per uns paisatges superverds i té diversos punts on parar. Per exemple, passes per Gurchat del riu Tangaranakawi, hi ha el Hobbit's Hole, que és un forat, un túnel, hi ha la tomba d'en Joshua, que era un dels topògrafs que feia aquesta carretera, hi ha diversos miradors i després passes per un poble que es va declarar república independent, Wangamomona, que fa gràcia parar, perquè si vols te sellen un passaport dient que has estat a la República Independent de Wanga Momona. D'aquí arribes a la zona del Mont Taranaki. És un volcà perfecte, tipus Mont Fuji, i a la zona del voltant hi ha moltes excursions per fer. Nosaltres aquí el temps també ens va fallar i només vam anar fins a un pont penjant que en principi havia de tenir vistes al volcà, però no el vam veure. I al final vam anar a dormir a Hawera. Després de Hawera ja vam anar cap a Wellington a agafar el ferri. Pel camí vam parar a algunes platges que hi ha, que perquè vas baixant per tota la costa oest, i vam arribar a Wellington. No vam tenir temps de visitar Wellington i vam anar ja a agafar el ferri per travessar a l'illa sud a través de l'estret de Cook. Hi ha dues companyies que te fan la travessa en barco, depenent de l'horari, agafes una o l'altra. El trajecte són unes 3 hores i mitja amb el barco fins a arribar a Picton. L'arribada a la illa sud es fa a través dels fiords de Marlborough Sounds. Aquests fiords són com molt suaus. Per exemple, la zona de Fiordland sí que recorda una mica els fiords noruecs, però aquí poder no. És un paisatge també molt i molt bonic, tot verd i tot d'illetes. A Picton, com que vam arribar al vespre, perquè el trajecte de Hawera a Wellington eren unes 4 hores, travessar 3 hores, una cosa i l'altra, vam arribar al vespre, vam dormir a Picton i després ja vam agafar una altra carretera panoràmica, que aquí a Nova Zelanda hi ha moltes carreteres panoràmiques, que era la Queen Charlotte Drive, que va de Picton a Havelock. I és una carretera de moltes i moltes curves. Un estil carretera de Lloret a Tossa, diríem. Hi ha moltes curves perquè és una zona molt, una costa molt agresta. És com una costa brava, diríem, no? Quan vam arribar a la platja de Warakiri Beach, no pots arribar en cotxe, has de deixar el cotxe i després has de caminar uns 20 o 30 minuts fins a arribar a aquesta platja. Feia molt de vent, però el lloc és com molt especial i molt bonic. A mi me va agradar molt veure aquella platja. Aquella hora que vam arribar ja quasi no hi havia gent. Vam passejar-nos per la platja, vam fer fotos i realment era un lloc molt bonic. A Havelock no vam parar. Després d'aquí vam anar cap a la platja de Warakiri Beach, que aquí era una cosa personal meva que volia anar a veure aquesta platja, que és la que surt a la foto del fons de pantalla del Windows, que no sé si us heu fixat mai, que és també com una cova i surten dos pedres al mig del mar. Jo cada dia, quan arribo a la feina, veig aquella foto. I quan vaig saber que allò era Nova Zelanda, jo vaig voler anar allà. Això ens va costar com unes 2 hores ben bones de carretera arribar a aquesta platja. I el bo que va tenir va ser que per anar a aquesta platja vam passar per Waikorapupu Springs, que és una surgència d'aigua també molt, molt clara i transparents. És el manantial més gros de tot l'hemisferi sud d'aigua freda. És una aigua sagrada, és un tresor per als maoris i està prohibit banyar-se i fins i tot tocar-la. La Queen Charlotte Drive, la Warakiri Beach, tot està dins el Parc Nacional Abel Tasman, que és un, em sembla que és el primer parc nacional que hi va haver a Nova

I fins aquí hem arribat. Moltíssimes gràcies, com sempre, per escoltar el programa que hem fet amb molta estima l'Andreu Ortega al control de sol, Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Nosaltres tornem la setmana vinent parlant de moltes més coses aquí, sempre de territori. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.
1: Bona nit.

0: Cau la nit i neix un nou ritme de vida, univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.
1: Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, al patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo amb vosaltres.
2: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
3: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 31 de les 126 estacions que mesuren la temperatura a Catalunya han batut ja rècords històrics en les últimes 24 hores. Entre els valors més alts hi ha el de Vinebre, on ahir van igualar la que fins ara era la temperatura més alta registrada al nostre país per aquestes dates, al maig del 2022 a Castellbisbal i Anglès. Aleix Serra, cap de l'equip de control de qualitat de dades del Meteocat, remarca l'excepcionalitat de la calorada que estem tenint.
2: Pot semblar que no és molt, podríem dir, mira, doncs hi ha més estacions que no han superat el rècord que no pas que l'han superat, però en realitat és poc habitual que en un sol dia hi hagi superació de rècord de temperatura màxima mensual a tantes estacions en un mateix dia. I com a valors més destacats, doncs es van assolir els 38 graus i mig a l'estació de Vinebre, i això iguala la temperatura més alta que s'ha registrat mai a Catalunya en un mes de maig.
1: A la llista de rècords també hi ha els 37 graus i mig registrats per primer cop en un mes de maig a l'Observatori de l'Ebre, que té dades de fa més de 100 anys, i els 37,3 de la ciutat de Lleida. La plataforma Escoles que Cremen, on 150 centres educatius registren diàriament les temperatures assolides a les aules, denuncien que les últimes hores pràcticament tots han superat de llarg els límits legals. Pau Sánchez és un dels impulsors d'aquesta iniciativa.
3: El 90% estem amb temperatures, però és que no és 27, sinó estan per sobre dels 30. Ahir el 90% dels centres estan per sobre del 30. És un descontent generalitzat, és un problema ara, i sé que serà un problema l'any que ve. I ja estem farts.
1: Entre els centres que s'han situat per sobre dels 30 graus hi ha els instituts de Celrà, Castellbisbal, o Llançà, l'escola La Roreda de Tordera, o l'institut La Sedeta de Barcelona.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.

Ara, obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Vinga, va, comencem!
3: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.

Benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui tenim intenció d'apropar-vos la figura de l'administratiu i l'administrativa en salut. I per parlar-ne d'aquestes figures, que millor que una persona que s'hi dedica, que és administrativa en salut, és la Patrícia Rodríguez, és del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès i, per tant, una de les professionals de l'Institut Català de la Salut.

0: Patricia Rodríguez, administrativa en Salut, benvinguda al Fem Salut.
1: Moltes gràcies.
0: Anem a parlar precisament del teu dia a dia, de la teva feina, de donar a conèixer precisament a la ciutadania. Potser la primera porta d'entrada és precisament aquest contacte que tenim amb els administratius, administratives en Salut, i voldríem saber-ne, doncs, això, quins beneficis acaba comportant aquesta figura en la ciutadania. Primer de tot, explica'ns allò com ha anat evolucionant, no?, la figura de l'administratiu, administrativa en Salut.
1: Doncs els professionals administratius en Salut han passat de tenir una funció principalment burocràtica a convertir-se en una peça clau dins dels equips d'atenció primària. Fa uns anys la nostra feina es basava sobretot en donar visites, a respondre al telèfon, en gestionar papers, arxivar documents, i avui dia actualment, amb els canvis del sistema sanitari, amb el Covid, amb la digitalització i l'argument de necessitats de l'augment de la població, doncs s'ha ampliat molt. Llavors ja no queda només en allò, sinó que també, o sigui, ajudem a la demanda dels usuaris, a orientar-los dins del sistema de salut, ajudar-los a resoldre consultes sense la necessitat de visitar el metge o la infermera o un altre especialista.
0: Això requereix allò una formació específica? Us han ofert o heu hagut de fer una adaptació en aquesta nova situació laboral?
1: Doncs sí. O sigui, has d'anar com gestionant, aprendre, i clar, hi ha diverses coses que has d'anar aprenent durant el temps.
0: En el dia a dia, de fet, estava pensant, l'avantatge que tenen ara és el tema de la digitalització, perquè abans els metges, allò sempre es deia, ui, no?, l'escriptura del metge no l'entens.
1: Exacte,
0: no?
1: Sí.
0: Ara, com a mínim, allò amb el tema de la digitalització, el que és, no sé si les gestions, si més no, els missatges són més aclaridors.
1: Exacte, sí. S'entén més, la veritat.
0: Com us organitzeu, Patricia?
1: Doncs nosaltres ens organitzem bàsicament amb tot l'equip. O sigui, formem una UB3, que es diu, que ens ajuntem amb infermeria, amb metges, i ens ajudem a resoldre els dubtes i a gestionar qualsevol cosa que ens pugui, pues, sobtar o alguna
0: cosa. I una UB3, que és unitat...
1: Sí, és la...
0: No?
1: És la unitat bàsica d'atenció.
0: Sí.
1: I està format per infermeria, per metges, i l'administratiu.
0: Uh-huh.
1: I també tenen el que són els especialistes, però bàsicament és això.
0: I llavors, això en un dia a dia, el primer que feu és aquesta trobada, és una trobada
1: ens ajuntem,
0: setmanal?
1: O sigui, ara el que estan fent és ens ajuntem un cop a la setmana i ens ajuntem amb el metge, amb la infermera, i així podem també solventar dubtes o coses que, per exemple, que vagin sortint, que no queden aclarides, doncs s'aclareixen en aquell espai, i ens va molt bé, la veritat.
0: Uh-huh. De fet, dèiem i ens explicaves que justament ara, no?, heu assumit allò altres funcions, sobretot de cara a la ciutadania, no?, ajudar el ciutadà, l'usuari, a fer algunes gestions. Dèiem que segurament vosaltres sou la primera porta d'entrada, no?, accedeixes
1: Exacte.
0: Al centre d'atenció primària i t'adreces al taulell i esteu vosaltres.
1: Sí.
0: No? Quines són les gestions més sovintejades que us demanen?
1: Doncs ens demanen de renovar receptes, de justificants, de demanar visites, de gestionar, bueno, el tema de, també, o sigui, ja em sembla que ho he dit, baixes, altes,
0: sí, eh?
1: Derivacions, visites amb els metges, especialistes, el que necessitin.
0: Uh-huh. I llavors això ho podeu gestionar directament des del taulell, allò vosaltres?
1: Sí? Sí, i també tenim un telèfon que és de contacte, perquè a vegades venen i hi ha un telèfon de contacte que és el del call center, que ens ajuda moltíssim, que també ells gestionen part de la seva feina perquè ells no es tinguin que desplaçar a lo que és el centre.
0: Ja fa uns quants anys que es va començar a funcionar també l'aplicatiu, no?,
1: sí,
0: de La Meva Salut, que m'imagino que també és una eina en el que també pots optar, no?, per posar-se en contacte amb l'administració administratiu administrativa.
1: Exacte.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Explica'ns
1: doncs
0: allò com funciona, perquè és una eina que es va actualitzant i, no? I cada vegada té més recursos.
1: Exacte, sí, la veritat que ens, que funciona molt bé per als usuaris, ja com he dit abans, evita també molts desplaçaments, i això doncs és dintre de l'aplicació, és entrar a la e-consulta i llavors pots allà fer consultes tant als metges, als infermers o administratius.
0: Uh-huh. I llavors, això que comentaves, no? Si una persona s'adreça al taulell i ens sol·licita el tema de baixes, altes o renovació de la recepta de crònics,
1: sí.
0: Això també es pot fer a través de, no? De l'aplicatiu. No sé si ens hem de dirigir a l'administratiu o administrativa en salut?
1: En principi, a la consulta, com ja et surt el teu metge per defecte, la teva infermera i l'administrativa, en aquest cas sí. En aquest cas sí que ens ho envien directament a nosaltres, o sigui, a l'administratiu que sigui.
0: És a dir, que si nosaltres hem de renovar allò la recepta, no cal que ens adrecem allò al metge o infermer, infermera que tinguem de referència, sinó que ho podem sol·licitar directament a l'administratiu administrativa.
1: També, i nosaltres ja fem l'enllaç i li deixem nota el que és el metge, llavors.
0: Clar, és a dir, vosaltres funcioneu com a enllaç.
1: Exacte, sí.
0: No?
1: De fet, formem part d'ells ja, o sigui, i és com una, som com una peça clau nosaltres. O sigui, amb ells és com que formem, pues, a través de nosaltres també fem arribar moltes coses amb ells. Uh-huh. Als professionals.
0: Una de les dels serveis que oferiu és això, gestió de la demanda. Explica'ns què és això de gestió de la demanda. Si un usuari diu, no sé, davant allò no m'acabo de en sortir en una situació en concret, es pot adreçar a vosaltres, allò als administratius, administratives?
1: Sí, si no hi ha problema, nosaltres des de llavors els que ells necessitin, nosaltres ja derivem si és per l'infermer, si és per al metge, i llavors allà solucionem visites o des de nosaltres mateixos els hi ajudem.
0: És a dir, de vegades allò a l'usuari no acaba de saber, no?, a quin professional es pot adreçar.
1: Exacte.
0: I llavors el que podem fer és precisament plantejar aquest dubte a l'administratiu administrativa.
1: Sí. Sí, sí.
0: Perquè vosaltres sereu els que acabareu derivant.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí.
0: Uh-huh. Digue'ns allò, comentaves que sobretot, no?, temes d'altes, baixes, no sé si hi ha alguna de les, dels serveis, de les peticions que destaquen per sobre d'altres.
1: Bueno, sobretot, sincerament, molt és agafar visites normalment, i també el tema de medicació i el tema d'altes, sobretot.
0: Uh-huh. El tema de visites refereix sobretot a allò, Patrícia, a especialistes, ho dic perquè a través de l'aplicatiu sí que és veritat que pots demanar, no?, visita amb el metge, metgessa de família, també amb la infermera o infermer, però si és un especialista segurament
1: sí.
0: Ens han de derivar, no? Ho tenim allò més complicat.
1: Exacte, per exemple, la treballadora social, per exemple, nosaltres ja ho podem gestionar i li donem visites nosaltres, però per exemple si necessiten hora amb algun especialista en concret, dermatòleg o algo, sí que és veritat que s'ha de derivar a el que és metge, i llavors ells ja fan la derivació.
0: Deies allò que us havia ajudat molt, no?, el tema d'aquestes trobades conjuntes que de forma habitual feu un cop a la setmana, també el tema de la digitalització. No sé si vosaltres en aquest dia a dia trobeu que faltaria quelcom més per implementar, o que trobeu allò que hi ha com una demanda creixent per part de la ciutadania, allò de dir, aquest és un servei que encara no oferim però que estem treballant en implementar-ho.
1: Doncs...
0: O ara mateix dius, doncs ara mateix no s'ha macut.
1: Ara mateix no s'ha macut, la veritat.
0: Ara mateix no
1: sí, perquè en principi la veritat que funciona molt bé. Sí que pot ser que hi hagi alguna cosa que potser s'hauria de millorar, però de moment ara no caic, la veritat.
0: Escolta'm una cosa, Patrícia, recordem allò als nostres oients que avui la nostra convidada en el Fem Salut és Patrícia Rodríguez, que és administrativa en salut del Centre d'Atenció Primària de Planellado, i que precisament el que volem és saber-ne una maqueta, doncs conèixer aquestes figures i com funciona. Deies, tenim aquest contacte, no?, amb aquests equips, que hi ha el metge, hi ha també la infermera. Quina mena de gestions, no sé si podem diferenciar, no?, et trobes Barcelona aquestes trobades setmanals, quines peticions us fan des d'infermeria, quines peticions us fan des de medicina?
1: Sobretot quan, o sigui, quan ens ajuntem, el que més ens demanen és gestionar agendes. Per exemple, amb el metge és pues, per control, seguiments, de baixes. Amb infermeria potser és més temes de control de salut. Per exemple, controls d'atenció, controls de diabetes o diverses cosetes.
0: És a dir, el que ens està dient la Patrícia és que, de fet, nosaltres no ho sabíem, però l'alerta aquella que li surt al metge de dir, escolta'm, és de, no? Has de contactar amb aquest usuari perquè s'ha d'allargar o decidir si té l'alta o, la, o manté la baixa.
1: Sí.
0: Aquesta alerta a l'agenda, sou els administratius, administratives, els que us encarregueu, allò de...
1: Moltes vegades sí. Ells, de fet, ja també els hi surt com una alarma, que també... Però sempre també estem nosaltres per recolzar aquesta part.
0: I això mateix passaria en infermeria, no?
1: Exactament.
0: Que també tindrien aquesta alerta, no?, en l'ordinador, però que vosaltres esteu allò, doncs, també amatents.
1: Exacte. Normalment infermeria ja potser el tema de controls ho gestionen i són ells els que ens, no, a nosaltres ens diuen aviseu aquest pacient que li hem de fer un control, però sí que amb el tema de baixes, medicació o de més tenim potser més avisos per part dels metges.
0: I al igual que tenim un metge o metgessa o infermer i infermera de referència, tenim un administratiu en salut de referència o no? O esteu allò per tota la població?
1: No, si cadascú té el seu administratiu. Igual que té el seu metge, té la seva infermera, també té el seu administratiu. I el que passa que això no fa que no atenguem a altres
0: usuaris.
1: Usuaris. O sigui, quan venen i ja estem, o sigui, són per tots. L'únic que sí que és veritat que quan tenim aquestes alertes dels metges o de la infermera, programa-li aquest control, doncs cadascú s'ocupa del seu pacient.
0: És a dir, vosaltres a nivell intern sí que teniu, no?, repartida la població, per així dir-ho.
1: Exacte.
0: Però, evidentment, quan t'arriba allò al taulell, no feu aquesta diferència de dir, escolti, més que vostè no em pertany a mi.
1: Exacte. Cadascú té els seus pacients, però la veritat, quan venen, són de tots.
0: I jo deia que una de les qüestions és, sempre des de sanitat, no?, es mira que tots aquests canvis organitzatius acabin revertint en benefici de la ciutadania i també, evidentment, dels propis professionals. Quins beneficis heu notat? No sé si sou conscients, no?, o si la gent us diu, escolta'm, doncs ara molt millor.
1: Doncs aquesta manera de treballar aporta molts avantatges als usuaris del sistema sanitari, ja que millora l'accessibilitat, les persones poden resoldre molts dubtes i tràmits sense haver d'esperar una visita mèdica. I aquests beneficis, per exemple, és reduir el temps d'espera per a consultes, també s'agilitza les funcions, també es millora la comunicació amb el centre de salut i també, per exemple, es facilita una atenció més propera i personalitzada. I també es resolen consultes via telefònica o eines digitals.
0: I tot això, no sé si després hi ha, ara a moltes empreses, crec que també en salut s'aplica allò de grau de satisfacció, es fa arribar, no? No sé si...
1: Bueno, en principi els hi envien després de, no a tots, però es sol enviar un missatge, un SMS, doncs com ha sigut l'atenció i tot.
0: Nosaltres ho preguntem perquè ho hem tingut també com a experiència personal,
1: sí.
0: I llavors no sé si després aquestes enquestes, aquests qüestionaris es comparteixen amb els professionals, si vosaltres teniu referenciat allò.
1: Sí que és veritat que després ens envien o ens fan saber el grau de satisfacció dels usuaris. Sí, sí.
0: I en aquest moment tenim una nota elevada, Patrícia?
1: En principi, jo diria que sí.
0: No sé si també a nivell personal has viscut tu aquests canvis, no? Entenc, també des que vas començar a treballar en l'àmbit de la salut, si també vosaltres com a professionals us sentiu més reconeguts també amb aquesta manera de treballar.
1: Sí que és veritat que a la vegada, com nosaltres empatitzem, o sigui, som la primera línia que es troba als usuaris, Sí que és veritat que ja moltes vegades tu emportes de cada persona que ve. Ja ho notes amb la seva manera de com et tracta, o si tornen a vindre i et coneixen, i la veritat que quan tot això va bé, et sents bé, la veritat.
0: Em referia també en el sentit de si vosaltres també us sentiu com més reconegudes per el resta de professionals, no?
1: Sí.
0: És a dir, d'una banda per la ciutadania, evidentment el ciutadà, jo quan se sent ben atès acostuma a ser agraït, no?
1: Sí.
0: Entenc que vosaltres també en l'àmbit allò de la resta de professionals, no sé si també us heu sentit allò
1: sí.
0: com més reconeguts, no? Perquè
1: sí, no,
0: tu deies, som la primera porta d'entrada,
1: exacte.
0: No? Som allò al fre... O la porta allò d'accés per que sigui molt més amable.
1: Sí, no, la veritat que sí. Amb el tema, per exemple, de metges, infermeres, moltes vegades quan ens venen i ens diuen que no han pogut localitzar algun pacient o alguna cosa, i després et venen i pues, la veritat que sí que es nota que també estem com reconegudes, no només per això, sinó pel tema de gestionar tot el que fem, que són moltes coses, i ells també pues, suposo que també ho agraeixen, la veritat.
0: Imagino, Patricia, ara que has dit, no?, allò localitzar un pacient, escolta'm, he de parlar... Aquesta gestió la feu vosaltres? Allò de... S'ho gestiona el propi professional o us diu, escolta'm, he de parlar amb aquesta...
1: Sí, normalment a vegades pot ser que ho facin ells, però a vegades si no els localitzen o la veritat que tenen massa feina, doncs sí que ens ho deixen a nosaltres com una gestió. Llavors és deixar-nos com una nota i nosaltres això ja els truquem, els localitzem i els hi programem les visites o el que calgui.
0: És cert que la població també està canviant, no? I també doncs, cada cop teniu allò usuaris d'una banda o molt més grans
1: sí.
0: o usuaris molt joves que amb aquesta nova tecnologia potser ni trepitgen el centre de salut perquè
1: sí.
0: ho gestionen tot, no? Pel mòbil.
1: Exacte. Això es nota molt amb el tema de la digitalització. Veus que els joves doncs, ja ho fan més i sí que les persones grans doncs, necessiten potser un recolzament per part dels fills o nets o... Sí.
0: Uh-huh. O no sé si fins i tot allò... clar, igual hi ha una persona gran que diu sí, tinc instal·lada el mòbil, no? L'aplicació, però no me n'en surto.
1: Exacte.
0: No? Vull...
1: Pues allà estem nosaltres. Allà estem nosaltres, la veritat, sí, sí.
0: Sí, també allò a través de l'aplicació li feu directament allò en el taulell o totes dues coses perquè la gent cada vegada es vagi acostumant.
1: Sí, moltes vegades... ells no saben gestionar, per exemple, per demanar consulta, i llavors en el moment tu li estàs donant la consulta perquè ja que estan allà pues, ja evites que... Però també els expliquem com funciona.
0: Clar, i no és només allò la demanda, sinó també que pots consultar informes, no?
1: Exacte.
0: O analítiques.
1: Va molt
0: i
1: bé,
0: llavors...
1: la veritat.
0: Va molt bé, però el problema és, no?, quan parlaven d'aquest col·lectiu de persones grans, no, si ja ho té vostè, no? I diu, ja, però no sé com desplegar-m'ho,
1: no,
0: quan
1: vegades...
0: necessito imprimir-ho, vull veure-ho.
1: Clar, i a vegades passa també que l'any caduca la contrasenya. Llavors, és una de les coses que nosaltres també gestionem perquè ells tampoc saben gestionar com fer-ho.
0: Uh-huh. Llavors... també esteu a nivell informatiu,
1: sí,
0: no només
1: exacte.
0: Allò de gestió de serveis, sinó a nivell de dir, escolta'm, no me n'acabo d'en sortir,
1: exacte,
0: no?, en aquesta
1: sí.
0: situació.
1: Estem, la veritat, que donant un suport també de procediments administratius com d'oferir informació, gestionar demandes, resoldre consultes digitals... Sí.
0: És a dir, que cada vegada aneu ampliant allò el ventall,
1: exacte.
0: No?,
1: de
0: serveis i també de responsabilitat que assumeu com a administratius en salut.
1: Exactament, sí. Sí, sí.
0: Jo no sé si la Patrícia ens pot parlar en nom del col·lectiu, allò si això doncs els empodera, no? Allò de dir, escolta'm, em sento molt més... Abans ho comentàvem,
1: sí.
0: no? Per part de la ciutadania i dels propis companys. Com...
1: La veritat que és una feina que com va creixent, sí que és veritat que hi ha molta feina, que ara que potser no se sap o no es veu, però és molta feina, en veritat. Hem de gestionar moltes coses i també, pues, pues estem reforçant sempre tot el que ens vingui. I
0: la veritat és que potser la Patrícia no és conscient, però és molt important la conversa que estem tenint, perquè segurament allò, doncs, la gran majoria de la ciutadania, no, pensem, bé, la persona que està al taulell, no, i no som conscients de tota aquesta tasca que desenvolupeu, que queda més en l'anonimat, però que ens faciliteu molt, no?
1: Sí, principalment sí que és veritat que es veu com, no, quan vas al metge, vas al metge o vas a la infermera, però sí que és veritat que no sempre es veu la feina que assolim. Llavors, nosaltres, jo moltes vegades ho comento, dic, nosaltres ens ve molta gent, però ens ve molta gent de tots els metges, ens ve molta gent de tots els infermers, ens ve molta gent de tots els especialistes que n'hi ha. O sigui, tenim molta demanda en aquest cas perquè és molta població i també és molta feina. Però sí que és veritat que és un treball que cada vegada, bueno, jo almenys em sento molt realitzada i estic així. És un treball maco, la veritat, sí.
0: Com ha anat allò evolucionant, i jo crec que Patrícia encara evolucionarà més.
1: Segurament,
0: segurament.
1: Sí.
0: En tot cas, no sé si voldries allò aprofitar els micròfons per llançar un missatge, per dir, escolta'm, a la ciutadania, no? Els administratius i administratives en salut, esteu per?
1: Nosaltres estem per ajudar, sempre. Ja com he dit abans, som la primera línia i moltes vegades, a part d'ajudar, o sigui, és fer d'escolta, no? O sigui, és una feina molt empatitzadora i que qualsevol dubte que tinguin, qualsevol cosa, que nosaltres estem allà i estem allà per ajudar, la veritat.
0: Ho ha dit molt bé la Patrícia, no? Allò, el tema d'escolta, de vegades allò, no? Per atenció, les persones quan venen una mica allò neguitós, escoltant, no me n'en surto, no?
1: Exacte.
0: És que necessito això urgent, trobar una persona que t'escolti, que digui tranquil·la, no?
1: Exacte, al final és empatitzar amb la gent, perquè cadascú tenim les nostres coses, però estem nosaltres allà i el que hem de fer és donar el nostre treball i fer-ho el millor possible, i és això, empatitzar i ajudar.
0: Doncs esperem allò que a través d'aquesta conversa també la ciutadania aprenguem a valorar, no?, i a reconèixer la tasca que realitzen administratius i administratives en salut. Li donem les gràcies a Patrícia Rodríguez, que, com dèiem, és una de les administratives. En aquest cas, la trobareu al Centre d'Atenció Primària de Plana Lladó i, per tant, professional de l'Institut Català de la Salut. Fins una altra ocasió. I
1: moltes
0: bona feina.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
1: La nit.
2: La primavera, l'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
3: Tasta l'Empordà 2026, del 8 de maig al 21 de juny. Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
2: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
4: Tasta'l. L'Empordà es tasta.
5: És?
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Perdoni. Podria baixar l'aire condicionat?
8: És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
9: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Això és Ràdio Vila-sacra.
12: Wow.
11: Que no et confonguin.
13: Au.
14: Mira que bé.
15: Sou molt bona gent!
16: Després de recórrer tot Catalunya, Quim Masferrer omplirà el Palau Sant Jordi de molt bona gent. Un espectacle irrepetible per reviure tot el que hem compartit. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, el dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3Cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3Cat, amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. Ho sents, ho vius.

El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu, i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si teniu a casa un gat i un gos, aquest poema és per vosaltres. I si no en teniu, també, perquè és un poema molt divertit.
2: El poema que he escollit es diu Gat i gos i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè tinc un gat i un gos. Gat i gos. Era un gatet esquifit, desnerit, escarrancit, arraullit, vora el foc es petegava. Foc de trons mal estallats, retorçats, apilotats, enfumats sota l'olla que besava. No gaire lluny veia el gos, pel cendrós i malmirós, neguitós, per la teca que es petegava. L'un de l'altre no es fiava i es miraven de reull, tot aguantar-se la gana mentre l'olla vull que vull.
1: Moltíssimes gràcies per recitar aquesta poesia, Lola. Et felicitem per tenir un gat i un gos i per llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.

0: Ràdio.
1: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
2: Contestador 972-51-1268.
1: Què pots dir el que vulguis?
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
1: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
2: Contestador 972-51-1268.
1: Pots dir el que realment et dongui la gana.
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Estimat Xavier, jo crec que el teu secret d'èxit és que saps escoltar. Una proposta, per què no t'dediques a donar classe de saber escoltar, que fa molta falta?
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
6: Repetiràs.
7: Bé, no?
8: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
9: Diu la papallona, per Guillermina Mota.

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: La paraula nosaltres té una història divertida. Mireu, en francès diuen nu, en italià diuen noi, en portuguès diuen nos. Totes aquestes paraules venen del llatí nos, que volia dir nosaltres. En un català molt antic, nos també volia dir nosaltres, però en cert moment va perdre aquest significat. Es veu que els reis i els que manaven es referien a ells mateixos en plural, perquè se suposava que parlaven tant en nom seu com en nom del poble. Per això, en lloc de jo, deien nos. I com que nos es va convertir en un sinònim del jo, calia una nova paraula per al plural. Doncs molt fàcil, nos, o sigui jo, i els altres, nos, i altres, nosaltres. Amb vosaltres va passar tres quarts del mateix. Vos inicialment volia dir vosaltres, però igual que nos va acabar convertint-se en singular i vam crear la paraula vosaltres, que és vos i els altres. Casualment, vos segueix sent una paraula més o menys viva. Vos, princesa, sou la més bonica del palau.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya rebrà 15 milions menys d'inversió estatal per dependència per mala gestió i per no reduir les llistes d'espera, segons un informe de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials. El govern espanyol redueix el finançament a Catalunya i també a 7 comunitats més per incomplir objectius com la qualitat del servei o bé el temps d'espera per accedir a una residència. José Manuel Ramírez, president de l'associació.
2: Catalunya en el año 2026 recibirá 15 millones y medio menos de euros que en el año 2025. Y lo grave no es eso, lo grave es ya que van dos años consecutivos perdiendo dinero por incumplimiento de objetivos.
1: Ramírez també denuncia que la Generalitat va retallar la seva aportació en dependència el 2025, tot i ser la comunitat amb més llistes d'espera. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, no ha desmentit aquestes xifres i ha posat en valor el pla de cures del govern per millorar l'atenció a la dependència.
3: És una absoluta prioritat i estem convençuts que amb aquest pla de xoc, amb el pla cures, serem capaços de revertir una situació acumulada que, com bé diu, estem pràcticament en l'equador d'aquesta legislatura i que, per tant, hem de deixar resolta en aquesta legislatura per l'afectació greu que té molts usuaris amb els seus entorns familiars.
1: Segons l'informe dels directors de serveis socials, Catalunya destina poc més de 8.000 euros anuals de mitjana per persona a la dependència. És una xifra lleugerament inferior a la mitjana espanyola i lluny dels més de 14.000 que hi destina, per exemple, al País Basc, la comunitat que més hi inverteix.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
5: Per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
6: Ràdio Vila-sacra tota la setmana.

Hotel Restaurant El Molí. Especialitats en cregols a la llauna, espatlla de xai al forn, peus de porc sense ossos, farcits de bolets. Carretera Ponts de Molins, Les Escaules, telèfon 972 52 92 71, Pont de Molins.

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: Ràdio Vila-Sacra.
3: Tenim el que d'altres no tenen.
4: Oi, jote.
5: Els millors productes i els millors ingredients al tastet.
6: Molt bones, benvinguts al Tastet. En aquest capítol parlarem de braves. I per això mateix vinc amb el David Sitges, que és un apassionat d'aquestes braves i catador professional al seu compte d'Instagram, el Ballar Braves. Bona tarda, David, com estàs?
7: Molt bé, aquí estem.
6: Un plaer tenir-te aquí amb nosaltres, eh?
7: Gràcies.
6: Bé, doncs, jo suposo que aquesta pregunta és una mica, no? En plan, què fou antes, el huevo o la gallina? Però... per què t'agraden tant les braves?
7: De petit, els meus pares sempre que anàvem a prendre alguna cosa era les braves a la taula, jo una Coca-Cola, perquè cervesa aquella època era complicat, i a passar la tarda o passar el vespre allà. I amb els anys, doncs mira, ha anat sortint-lo d'Instagram, no li fotia ni puto cas al principi, però va sorgir. Era més per mi, era una guia més per mi.
6: Per tenir, això que... tenir allà apuntats...
7: Sí, per tenir-ho rotllo una guia que dius, ah, hòstia, quan vaig anar allà, que no sé on és? Bueno, doncs ja saps on és. Però va començar així, després va aparèixer la pandèmia, al cap d'un mes o dos, que jo crec que sóc gafe, i res, vam parar un temps, i quan es va poder sortir, doncs vam tornar a fotre-li canya.
6: Perfecte.
7: I bueno, doncs això, un seguidor, dos, tres, i dius, hòstia, que el que faig encara està agafant
6: interesse,
7: gent.
6: No?
7: Sí, i aquí estem ara, borrant seguidors.
6: Borrant?
7: Sí, perquè l'algoritme d'Instagram és una miqueta cabronet. Ah. I a vegades tens molts seguidors perquè has fet un sorteig o qualsevol història. Va sumant, tu segueixes fent les teves publicacions normals i dius, però què passa aquí? No hi ha likes, no hi... la gent ja no diu res. Bueno, doncs un dels trucs és borrar la gent que realment no t'està portant res.
6: Clar.
7: A l'Instagram la meva idea al principi era... una guia per mi, però al veure que la gent interessava, cony, ja que li aporto alguna cosa,
6: clar.
7: Després dius, bueno, pues que m'aportin ells a mi també. I els que no aporten, fora, borrats.
6: No, això està bé, perquè clar, al final no entenc que si tens molts seguidors, però no tantes interaccions, això també et penalitza.
7: Sí, molt, a Instagram molt, i cada vegada més. És molt complicat. Jo perquè m'hi dedico, però així és complicat el tema.
6: Clar, no, i parlant de l'Instagram, jo el que també volia com, bueno, remarcar, no, és que tu, que ho hem comentat una mica fora de micro, és que tu ni cobres, ni, és a dir, no tens sponsors ni
7: ganes,
6: res
7: d'això. Ni suficient amb la meva feina com per tenir que estar pendent d'esponsors i d'anar... No. Lo de cobrar i tot això, no, ni de conya.
6: Sí, però llavors com funciona? O sigui, tu vas a un local que t'han recomanat, no? I t'hi fixes i dius, pues mira, avui anirem aquí. O com ho fas, això, d'escollir un local?
7: Jo, normalment, ara no, perquè, bueno, amb una malaltia que tinc així mig xunga, és complicat decidir un dia en concret. Però quan estic millor sí que agafo el dimecres, dijous, i dic, mira, divendres faré això. Jo ja m'estic dos dies buscant els llocs, si no és a TripAdvisor, doncs és al Google Maps o a qualsevol lloc d'aquests. Miro les fotos, miro les ressenyes i després miro si tenen Instagram, contacto amb ells i els dic, mira, tal dia vindré. Perquè jo el que no puc fer és agafar un divendres a les 7 de la tarda o a les 8, presentar-me a un bar, un

0: restaurant, ocupar una taula, per unes tristes braves, quan la podia ocupar una família i gastar sis cops més que jo. Però jo vaig, els dic, vindré a tal hora, us va bé? Sí, no, bueno, no, no vaig. I ja està, ells saben que aniré, molts saben que aniré. Però jo pago el meu i me'n vaig cap a casa i faig la meva ressenya.
1: Clar, però entenc que també ells t'ho agraeixen, no? El fet de donar-los promo...
0: Sí, i moltes vegades insisteixen que és gratis. Bueno, de 311 que porto, que no estan totes publicades, i moltes no les publico, no perquè siguin una merda de braves, jo miro de publicar-les totes i si és un zero, se'n porta un zero, a la meva opinió, eh? Però, clar, jo després vull parlar amb ells, que em diguin per què fan aquestes braves, o per què foten una patata congelada, o per què fan una patata de l'hòstia i està boníssima. I també els dono una miqueta de veu a la publicació. Si mires les meves publicacions, veuràs, és que està al tope. No sé si eren 5.000 caràcters, arribo als 5.000. Potser alguna té 4.998. Però no publico una foto i un hashtag, perquè és que no va amb mi, no ha anat mai amb mi. El de fer les coses per fer no...
1: No, i al final també està bé que donis veus a qui porta el local, no? Perquè al final és lo interessant, també. A part de saber, no?, la teva opinió envers les braves en concret.
0: Sí, al final la meva opinió és la meva i ja està. Sempre miro d'això, que tinguin més veu i... Collons, que si tenen més clients, que l'hostaleria necessita una empenta. Ja. No podem estar allà encara dient, no, és que va, que et vinc a fer una promo o paga'm. És igual, si tens 1.000 seguidors o 100.000, això no funciona així.
1: Vale, però ara parlem de lo que aquí ens interessa de veritat, no? Que són les braves. Clar, jo he pogut veure, no, pel teu Instagram i tot plegat, que tu ets un apassionat de la Mona Lisa. Però, que la Mona Lisa, per si els nostres oients no ho saben, és
0: una varietat de la patata. Que no és de fregir, exactament, però bueno.
1: Bueno, ara entrarem en ella. Però, clar, segons lo que tu has pogut veure, no, quines són les varietats de patata més freqüents que hi ha per elaborar braves?
0: La més freqüent, i si parles amb restaurants et diran que la Mona Lisa. Avui en dia. Que passa que l'àgria segueix sent la més fàcil perquè realment la fregeixes i ja està. El pochado, aquest típic de que queda una miqueta més tova per dintre, per fora cruixent. Ho fa la Mona Lisa. L'àgria, ja et dic jo que dels 300 jocs que porto, dos, només dos, l'han fet que dius, això és Mona Lisa o és àgria?
1: Vale.
0: I els dos estan a Barcelona i la veritat que els cuiners d'allà són cracs amb això.
1: Però quines característiques tenen cadascuna?
0: L'àgria per mi queda molt seca. Si la fas bullir de l'àgria és una merda. Llavors és perfecta o per fer el forn, que també et diria que no, o fregida. La Mona Lisa, clar, és horneada, la típica horneada que queda de puta mare, la bulleixes i queda de puta mare. Llavors la gent no la té al cap per fregir. Però si tu la potxes una miqueta i la fregeixes, et queda una patata perfecta. Passa que la gent, clar, ni es preocupa, que vulguis o no, vas, et demanes unes braves i tota la suda directament, és que parlant clar. Després tens el canavec, que em sembla que m'he trobat dos o tres llocs que la fan, perquè queda encara més seca que l'àgria, però és que és això, la saps fer i ho petes. I és una ració que és que la recordarà tothom, perquè no és la típica fregida amb una salsa per sobre i ja està. I tens gent com el Glasgow, per exemple, que fan servir Mona Lisa, però que tu vas allà i no és Mona Lisa, és l'Àgata, que és una altra subvarietat que té la Mona Lisa.
1: I quines característiques té aquesta?
0: És que ni l'he estudiat. Jo, em va dir la Sara, sí, aquí fem servir l'Àgata. Jo...
1: Què és això?
0: Esto que és? I sí, vaig arribar a casa i sí que vaig buscar, però no... Em vaig despreocupar, perquè és que la fas tan bé, que per què? Per què m'he d'estar allà ara preocupant mentre no la canvis?
1: Però llavors a tu la Mona Lisa t'agrada per això, no?
0: Perquè queda molt tendra. Queda molt tendra, no per al cos. Tu li pots fotre un allioli... El típic de pot que... Li comences a fotre hòsties i no cau del pot, que és espès. Li fots allò i no perd... És igual de contundent. Li fots una salsa líquida i és igual de contundent. L'àgria no. L'àgria com ho xupa tot, per dintre queda pastosa. A mi no m'acaba de fer el pes. La Mona Lisa ho aguanta tot.
1: Perfecte. sí, molt bé.
0: A no ser que et passis de pochado i se't desfaci la patata.
1: Bueno, però això ja també depèn del cuiner, no entenc? Que si entén el material que té entre les mans, no? Això no ho ha de fer. Vale, i ara en tema salsa, Nora, que també hem parlat d'això, clar, o sigui, aquí hi ha com moltes discrepàncies, no?, o debats, que si alioli, que si salsa brava, que si salsa rosa, que si la salsa dintre de les patates o a separades, vull dir, o sigui, què opines tu de tot això?
0: Jo la salsa per separat no la ficaria mai, la prohibiria, però sí que és veritat que molts restaurants i bars que van amb nens... No. Que li fotis un allioli al nen, a lo millor el deixes tombat allà a la nit, que no... que li repeteix massa.
1: No.
0: Però, sí, bueno, tens aquesta excusa, vale? Pots tenir-la per separat si vas en família. La salsa rosa, directament et diria que és que tindria que estar... Tindrien que fotre-hi una multa als locals directament, perquè és que no... A mi no m'entra al cap...
1: Però
0: que...
1: això per què? Perquè,
0: o sigui, això jo sortir? Crec que va sortir de Barcelona, de les Rambles, de lo típic del turista que li faig. M'estic 20 minuts fent una ració com fa el restaurant del costat, o enganxo el turista perquè a la Rambla li enxufo una salsa rosa industrial, la patata que ja la tinc mig feta i si pot ser congelada millor, i li casco 50 cèntims menys, però el turista anirà allà. Bueno, doncs ens hem anat acostumant tots a això i és el problema.
1: Però llavors, o sigui, és possible trobar un bar o un restaurant on facin una salsa brava en condicions?
0: Sí, n'hi ha. Bueno, en condicions. Normalment, és que clar, depèn. La salsa brava en teoria no porta tomàquet. Hi ha molts pocs llocs que ja la fan sense tomàquet. No existeix.
1: Però com és llavors la salsa brava? A veure.
0: Que la salsa brava porta la farina, porta la seva ceba, porta el pimenton, alguna espècie que... cada un li ficarà la que vulgui, i el caldo de brou. Amb això es fa la salsa brava. Bueno, i la guindilla. Però que aquí canvia si vols ficar guindilla, si vols ficar el pimentón ahumado picante, bueno, això depèn de cada bar. Però tomàquet no n'ha portat mai.
1: Clar, és que aquí a Lleida, per exemple, no, jo entenc que no... El més freqüent potser és l'allioli.
0: A Catalunya l'allioli. Sí. I ara a Madrid, per sort, l'estan agafant també.
1: Per sort? Per què, per sort?
0: Bueno, perquè l'allioli... Clar, ells són els que van crear la patata brava.
1: Sí.
0: Llavors, l'allioli ja no s'ha fet servir mai. Però ara, clar, volies o no, van sortint cuiners joves, van donant voltes pel món, o per Catalunya, que estem al costat, diuen, hòstia, l'allioli, per què no podem ficar allà?
1: Clar.
0: Vale, que una patata brava ha de ser que piqui, ja està, fins aquí bé. Després fica-li el que vulguis. L'allioli pica, en el fons, si et passes una miqueta del compte, pica.
1: Sí.
0: Però és si l'han agafat allà. A mi em sembla bé.
1: Perfecte.
0: Sí que hi ha moltes guerres en Madrid i Barcelona, però bueno.
1: Ja, bueno, això no és només per les braves, crec.
0: No, hi ha altres coses per darrere.
1: Però bueno.
0: Sí.
1: Però per tu, què serien unes braves així que dius, ostres, aquestes sí que són bones, que han de tenir?
0: Han de portar l'allioli, sí o sí, que m'agradin a mi, ha de portar la Mona Lisa, si pot ser.
1: Ben cuinada, no?
0: Sí, clar, el seu pochadito de 10 minutets mínim l'has de tenir. O ficar-les al forn, que també. Però sí, el seu és l'allioli, la Mona Lisa, i que porti molt picant, però molt. Si no salsa brava, no fotem.
1: Clar. Però llavors amb guindilla, no entenc, també, o com?
0: Bueno, depèn. Tens la guindilla, tens l'habanero... Sembla que fa 2 setmanes, sí, fa 2 setmanes vam anar a Collbató amb la meva parella i vam aprofitar, vam anar a Esparreguera, que està al costat, i allà vaig provar la salsa piripiri.
1: Piripiri.
0: Ni puta idea de lo que era. Ho vaig buscar i sí, és com la guindilla africana, diguéssim, com l'habanero, però africà. Això pica com un dimoni, però és que com un dimoni.
1: Yeah.
0: I la fiquen per separat, però bueno, perquè te la fiquis tu després a la ració. I, hòsties, és això, que no fa falta guindilla. Pots ficar el que vulguis, però passa't. Passa't de la ratlla i que piqui. Si no, no li diguis patates braves. Clar, digue-li... Clar. El que fan molts, patates a mi estilo. I ja està.
1: O amb alioli o...
0: Sí,
1: o
0: amb el que vulguis, però no li diguis braves. Que la gràcia és que si demanes unes braves ha de picar.
1: Que piquin, clar. No, això està clar. I a Lleida, quins són els acompanyaments més freqüents?
0: acompanyaments més freqüents.
1: Sí, de salsa.
0: De rotllo condimentar la patata i... A veure, és complicat. Si et dic dels gairebé 70 que he anat, a molts t'hi trobaràs a l'allioli, fluixet.
1: Mm-hmm. Fluixet en temps sense gaire all.
0: Molt poc all, sí, molt suau. Mm-hmm. I t'hi trobaràs la salsa brava, que no serà brava del tot. Clar, és que per gustos, hòstia, és complicat. Però així t'hi trobaràs un allioli suau i t'hi trobaràs una salsa que no pica el que hauria de picar.
1: Mm-hmm. I això estem parlant de tota, o sigui, tota la demarcació, no? No només Lleida ciutat, sinó tot el territori.
0: Sí, diguéssim que tota la província i més pels voltants.
1: Mm-hmm. Perfecte. I, clar, ara que parlem, no?, de Lleida, i, bueno, que de fet també si n'hi ha alguna fora de Lleida que vulguis destacar també, eh? Però quines serien les patates braves les que els hi tens més carinyo, de les que has tastat fins ara?
0: Hòstia, és complicat, eh? Va, bé, no.
1: Et faré pensar, eh?
0: Hi ha unes que són... És que és molt totxa aquella ració, perquè realment tu et vas a demanar unes braves, però a mi també em mola el rotllo de que et demanes unes braves, però cony, pots innovar també. I allà et fan... Bueno, n'hi ha diversos, i et comentaré un parell o tres. El restaurant Sant Lluís de Platja d'Aro et fa com el típic lingote d'oro, que tenim tots al cap el lingote d'oro, doncs amb una patata. Clar, fins aquí bé, perquè és més o menys fàcil. Destrosses la patata o la talles rotllo mil hojas, te la montes i després quan tens el lingot el fregeixes i ja està. Però és que està molt ben fregit. I a part t'hi foten 6 o 7 salses més, que és acollonant. I molt barata. Per ser Platja d'Aro era molt barata i és molt bona. Però la tinc per allà al perfil, si la vol mirar algú.
1: I pica, entenc. O sigui,
0: clar, al tenir les 6 o 7 salses, més o menys pots triar. Dius, hòstia, aquesta pica massa, aquesta... Però sí, pica bastant. Però no es passen gaire. Jo entenc que el públic que hi ha allà també hi ha molta criatura, perquè hi ha molta festa a la Costa Brava. Però també hi ha molta família i això ho tenen controlat. I una que és semblant, però ja no és... Segueixen un mil hojas, segueixen tota l'elaboració igual, però ja són com daus, a Badalona, a l'espai Clàssual, i allà li fiquen la salsa de tomàquet. No sé la recepta perquè no me la va dir el cabron, però sí que és una maionesa de wasabi i la salsa de tomàquet té rotllo la gastronomia coreana, que sí que ja de per si pica. Imagino que li ficaran 3 o 4 ingredients d'allà i també està molt bona.
1: Però potser té riratxa o alguna cosa d'aquesta?
0: Sí, algun tipus de picant d'aquests. La veritat és que està bé, no és barata, perquè estàs en un local molt, molt xulo. Ja t'ho venen en plan és... a veure, com ho feien anar... Com un moment gastronòmic, no vas a menjar. És una,
1: no?
0: Si és una experiència, vas allà, t'estàs una hora o dues o les que vulguis, i disfrutes de l'espectacle de la gastronomia que fan ells, que està molt bé. Pues això, la gent que hi vagi ha d'anar amb la idea de que no és barat. Però és molt xulo.
1: Però val la pena.
0: Sí, provar-ho val la pena. I al costat hi ha una altra que, a més de fer patates, fan moniatos.
1: Ah, això també.
0: I és, clar, ja t'ho venen, rotllo, és la falsa ració de... Però, vale, és falsa, tu ja vas, entres i saps que no són braves, però està també molt xula. I és amb moniato, maionesa de wasabi i cebollino per sobre. La veritat és que està molt ben marit i està bona.
1: Perfecte.
0: Tampoc és barata.
1: I d'aquí de Lleida, si hem de destacar algun?
0: Jo diria que el Glasgow sí o sí, és lo típic que tu vas i dius, vull unes braves i el que et planten a la taula és unes braves. La presentació agradarà més o menys, però són unes patates, té el seu allioli, té la seva salsa que pica.
1: Sí, sense històries, no? I amb sinceritat, en plan, això és això,
0: sí.
1: I ja.
0: I el preu. El preu, vulguis o no, són 5 pavos, és que no pots demanar ni més ni menys.
1: Clar.
0: Per mi és la ració perfecta. Si vols alguna cosa més elaborat, tens el tucumán, que és que per collons has d'anar. El problema és que no pots anar a les 12, com aniries al Glasgow, o no, has d'anar a partir de les 7 de la tarda, bueno, és més complicat.
1: Sí.
0: I la cafeteria 123, hi ha molta gent que no li agrada, però a mi sí, és una patata panadera, s'està 2 hores al forn, i després tenen un allioli i una salsa que pica, però que està molt bona, però molt, eh?
1: Perfecte. I ja breument, perquè se'ns està acabant el temps, però així de preus, què és el que és acceptable i el que no pot ser?
0: Entre 4 i 5 euros i mig seria el que és una ració normal.
1: Vale.
0: Menys de 4 tens aquí Lleida Llocs, que bueno, la patata està bé, la salsa potser no tant, però és que són 3 euros i no pots demanar més. I entre 6 i mig, 9, també pots trobar coses a Lleida, però que ja no són tan professionals, saps? O sigui, tens el Tucumán, per exemple, que sí, que fa alguna cosa molt bèstia, podria ser molt més car del que és, perquè són moltes elaboracions. Però a Lleida és això, els preus... sí, és una mica random, no? Però entre 4 i 6 és lo normal.
1: Vale, perfecte. Vale, doncs, res, se'ns ha acabat el temps ja.
0: Bueno, hi haurà una pròxima vegada.
1: I tant, i tant que sí. I res, moltes gràcies per venir aquí, David, i parlar-nos de les braves. I res, que bon profit.

0: nyt.
1: Arriba la 14a edició de Curs Circuit, el cicle que fa vibrar les sales de tot el país amb concerts únics, íntims i propers. Artistes emergents i consolidats a sales d'arreu del territori català durant tot l'any. Descobreix la programació i compra les entrades a curscircuit.com. Vine i gaudeix de la música com mai. Atenció!

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
4: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
5: Com?
6: Uf!
3: Vols saber l'autèntic secret de les magdalenes i pans de pessic de la granja? Agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Tan bons. La granja, la qualitat que et mereixes.

0: Construccions metàl·liques Roica Inox, empresa dedicada a la serralleria en general i relacionada amb la construcció. Truqueu al 972-840-412. 972-840-412.
1: Necessitem només 9 segons per crear-nos un prejudici sobre una persona. Imagina't si, a més, és cega de naixement. Però si esperes una mica més, als 13 segons, veuràs que, potser, el teu prejudici no era del tot real. Canviem junts l'enfocament? Eurofilms Foundation, potenciant la inclusió laboral de persones amb discapacitat.

0: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
1: Mmm, que bo!
2: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Sabies que...
5: Les persones que fan servir lents tenen més probabilitats de ser contractats. La gent que porta ulleres té més probabilitats de ser contractats si les fan servir a l'entrevista de feina, segons un estudi. I és que aquest estudi va determinar que les ulleres fan que la gent es vegi més professional i especialista. La investigació del British College of Optometrists va determinar que menys d'un terç dels britànics creu que les ulleres fan que les persones tinguin un aspecte més professional.
6: Continguts en xarxa.

Bona nit. El lloro, alcohol i tabac, pitjor del que et penses. Beure i fumar afecta negativament a la teva vida quotidiana i la teva imatge personal. El lloro és un consell del Sistema Integrat de Salut d'Osona, CISO, l'Agència de Protecció de la Salut i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

0: viatge en el temps.
1: K25. Jacint Verdaguer, la fada de roses.

Que bonica n'és la mar. Que bonica en nit serena. De tant mirar lo cel blau, los ulls li blavegen. I davallen cada nit amb la lluna a les estrelles. I en son pit, cabat d'amor, gronxades s'abressen. Tot escoltant l'infinit, sa dolça música apresa, na per lo mirall del cel, lo cel de la terra. Ahir vespre la vegí, com dormia en la maresma, com dormia capdallant, escuma i arena. Los coralers de Begú, coralen dins llur barqueta. Coralers, si m'hi voleu, fareu bona pesca. Si voleu saber qui sou, sou una fada empordanesa. Les fades del Pirineu me diuen sirena. Quan ells se tiren al fons, jo en sortia amb les mans plenes. Ells trauen rams de coral, jo aquest ram de perles.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: El metge és anar si et vols curar.
2: Deixa un missatge.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Des d'aquí, petons i abraçades.
5: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: sabies que...
1: Les eines que ens ajuden a prevenir la infecció per coronavirus són molt contaminants? En plena pandèmia del coronavirus a Espanya, les mascaretes són obligatòries. Les autoritats fan una crida a la responsabilitat individual per desfer-se'n adequadament. La raó? Doncs ja s'han trobat mascaretes en el fons del mar, el que suposa un greu perjudici per al medi ambient. Aquest tipus de mascaretes es fabriquen amb polipropilè, un material plàstic derivat de combustibles fòssils. Aquest material es descompon en milions de microplàstics que acaben en els rius i mars, de manera que són ingerits per espècies marines. Diverses investigacions realitzades han conclòs que les mascaretes triguen fins a 400 anys en descompondre's. Pel que fa als guants, fabricats amb nitril o vinil, tampoc són biodegradables i en aquest cas el temps aproximat de descomposició és de 30 anys.

0: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu, i aquí el tens.
1: Xarxa local de comunicació.
0: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
1: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.

0: de tot el millor preu. Visita'l, amazon.es.
1: Tanca els ulls.
2: Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, al patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo amb vosaltres.

Chaotic Wall, pels petits i també pels grans. Cada dia és una festa. Més de 150 llits elàstics, camp de futbol de gespa artificial, bar, restaurant, festes d'aniversari, comiats de solter, escoles, empreses. Estem a la sortida Girona Oest a l'AP7 i també a Facebook, Instagram i a chaoticwallgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.